0: a vivir que son dos días. Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
1: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
2: Ser Cataluña-Barcelona.
3: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
4: Que n'aprenguin!
3: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
5: Això és Jauja.
3: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
6: És tremendo.
7: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
3: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
8: Barça!
3: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
9: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan. I Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
10: Aquest dilluns el llapis de memòria sonarà...
11: La bellesa, la bellesa.
10: La belleza de Luis Eduardo Aute és una de les cançons que ha escollit el mític actor Pepe Sacristán.
11: La bellesa.
12: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'API web de la SER.
13: Hi ha idees que quan neixen del talent i la passió estan fetes per volar, per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondas.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas. La bona comunicació té ales.

0: save the world. God is watching.
1: A la cadena SER y SER Cataluña. Gemma Alegrí.
2: Bon dia, diumenge 13 de setembre, diumenge assolellat de cel serè. Núria Seró, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Avui el temps acompanya a fer activitats a l'aire lliure i també podem fer la bugada i estendre al carrer, ja que avui serà una jornada amb temperatures inclús una mica més altes que les d'ahir. Es podran arribar fins als 30 graus a la costa i a l'interior es podrien superar fins i tot els 33. Una jornada amb un índex ultraviolat alt en general. La temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava volta els 23 graus a la costa central els 27 i els 25 a la Costa Daurada. Ara mateix la jaqueta és necessària en bona part del territori. Només hi ha 10 graus a Girona, 15 a Lleida, 20 a Tarragona i 23 a Barcelona.
2: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. El jutge ha deixat en llibertat els 8 detinguts pels aldarulls durant la nit de la Diada. Tot i això, continuen amb causes obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o tots dos delictes. També han quedat en llibertat els 10 menors arrestats que havien passat a disposició de la Fiscalia de Menors. A les últimes hores, l'ANC, Junts, Esquerra i la CUP han criticat els Mossos d'Esquadra per, precisament, l'actuació desproporcionada, diuen, la nit de l'11 de setembre. Per a l'ANC, la detenció dels menors és una detenció irregular amb tracte vexatori. Junts, per la seva banda, demanarà explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon, pels arrestos amb un ús desmesurat de la força i amenaces. També des d'Esquerra demanaran explicacions a Parlon al Parlament. Finalment, la CUP també ha qüestionat la intervenció policial que ha qualificat d'imperdonable i injustificable. Les terribles dades de l'informe PISA sobre el nivell educatiu a tot l'Estat han obligat la Conselleria d'Educació a plantejar un nou debat sobre el sistema actual. A SER Catalunya hem buscat l'opinió dels experts, d'un catedràtic de la Universitat de Vic, del secretari de l'Associació Rosa Sensat o el vicedegà d'Educació a la Universitat de Barcelona. Què diuen, Soledad Domínguez?
4: Cal fugir del catastrofisme, hem de prendre decisions, però diuen no en calent.
5: És que en realitat no sabem on anem.
6: L'última vegada que van sortir els informes PISA van treure hores de ciència i d'altres coses i ara intentarem fer el canvi, però al revés, el dia que ens trobem que les ciències no van tan bé.
7: Que hem estat distrets amb altres elements.
4: El que cal, diuen, és que el govern convoqui els partits, els educadors de totes les etapes i també a les famílies per decidir quin ha de ser el nostre model, a on volem arribar i quins recursos estem disposats a mobilitzar.
2: Soler, també els has preguntat quines són les prioritats, quines són les claus o les línies vermelles.
4: El secretari de l'Associació de Mestres Rosa Sensat diu que el primer seria analitzar com aprenen els infants i els joves i que els professors de totes les etapes anessin a una.
6: Si tothom pogués passar una estona en una escola bressol, després de primària, després de secundària, crec que deixaríem una mica de segmentar les coses.
4: A la mateixa línia, el catedràtic de Sociologia de l'Educació de la Universitat de Vic, Jordi Collet, diu que els mestres han de sentir que no estan sols.
8: No els hem de dir com han de fer les coses, ja ho saben, però sí que els hem de dir a cadascun dels moments de totes les etapes educatives què ha d'haver assolit els infants. I si no s'arriba, hem de posar els mitjans.
4: Pel doctor en Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, hi ha una línia vermella.
9: Siguem que l'escola inclusiva ha de tenir uns límits, no estem en un model democràtic.
4: Cal, diu Prats, repensar i incentivar la formació continuada del professorat dins de la jornada ordinària dels docents.
2: Gràcies, Sole. I encara, de l'àmbit educatiu, ha mort als 80 anys l'exconseller d'Universitats Carles Solà, que també va ser rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Catedràtic d'Enginyeria Química, va ser un referent del valencianisme d'esquerres i un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats.
10: Enfortir els lligams entre les nostres universitats i els universitaris, al servei dels nostres pobles. Al capdavall ha de ser aquesta, també aquesta xarxa que impedesca que caiguem a terra, que siga una, no només un lligam, sinó també un suport.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat el seu compromís amb Catalunya, el servei públic i el llegat de rigor que deixa. Illa l'ha descrit com un home que va dedicar tota la seva vida a la universitat i a millorar el país. Més coses, un funcionament deficient del sistema de neteja del cervell podria estar implicat en diverses malalties neurodegeneratives. Un estudi de la Universitat de Barcelona ha identificat un patró comú de residus cerebrals en pacients amb Alzheimer i ELA, entre d'altres, Susana Ruiz. La recerca mostra que pacients amb aquestes malalties presenten una acumulació més elevada de guasteosomes, les petites estructures que actuen com a contenidors de residus en regions clau del sistema de neteja del cervell. Els resultats suggereixen que aquest sistema podria funcionar de manera deficient en aquestes persones i contribuir així a la progressió de la malaltia.
0: Els resultats indiquen que entendre millor com el cervell elimina els residus podria ser clau per comprendre aquestes malalties i en el futur desenvolupar noves estratègies de prevenció i tractament.
2: Marta Riba és una de les investigadores principals de l'estudi. 4 minuts i mig i seran les 9 del matí. Coincidint amb un cap de setmana d'alta mobilitat a les carreteres, 4 persones hi han mort en les últimes hores. La darrera víctima és una dona de 76 anys que ha perdut la vida en un xoc frontal entre dos cotxes a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Des de principis d'any, 94 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. I el Tribunal Suprem ha marcat doctrina la generalitat. La Generalitat no podrà fer públic el nom dels més de 3.000 grans tenidors d'habitatge que hi ha a Catalunya. I l'argument que donen els jutges és que la seva identificació, Andrea Villoria, pot facilitar l'ocupació il·legal.
11: La Sala Tercera del Suprem apunta que el 82% de les ocupacions a Catalunya són de pisos de grans tenidors, de manera que creuen que publicar el seu nom i els municipis on tenen aquests domicilis donaria pistes, diuen els jutges, als qui volen ocupar un pis buit o un habitatge d'un gran propietari. Per això, el Suprem prohibeix a la Generalitat publicar aquesta llista amb el nom dels 3.200 grans tenidors, particulars però sobretot societats i empreses. Tot plegat arran de la petició de transparència d'una periodista a la que s'havia oposat la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
2: Els Mossos han detingut a 4 lladres especialistes en assalts a empreses. Se'ls vincula a 72 robatoris d'oficines no només de Catalunya, sinó també d'Aragó i la Comunitat Valenciana.
11: Són 4 lladres que tenen entre 25 i 50 anys i viuen a Barcelona i Sant Boi, però que s'han estat movent per tot Catalunya. Han fet 23 robatoris a la capital catalana, però també 13 a Lleida, 6 a Girona i 11 a Tarragona, a més d'una vintena a Osca, Saragossa i Castelló. Aquests lladres es colaven a les empreses per robar material informàtic. En total s'han endut ordinadors, mòbils i tauletes per valor de 700.000 euros.
2: I el govern obrirà 3 oficines d'atenció ciutadana metropolitanes a Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell. La previsió és donar servei als prop de 400.000 habitants dels 3 municipis, Pau Puig.
12: L'objectiu de les noves oficines és que els veïns i veïnes d'Espluga, Santa Coloma i Sabadell puguin fer tots els tràmits i consultes de la Generalitat en un únic espai. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
13: Tenir l'atenció ciutadana a la Generalitat a prop d'allà on viuen les persones. Calculem que aquest espai de més de 400.000 persones també és una forma d'aproximar, no, l'administració de la Generalitat, ho he dit, en una qüestió com el tràmit de dependència o demanar un ajut, en aquest cas escolar o dels serveis socials.
12: Les noves oficines entraran en funcionament entre l'any vinent i el 2028. A banda d'aquestes, el govern preveu obrir-ne 5 més al llarg de la legislatura.
2: Atenció, perquè la calor dels últims dies també afecta els bolets.
14: Esperem que aquest canvi de temps acabi d'ajudar a arrencar el bolet.
15: No hi ha gaire bolet, però bueno, vull dir, esperem que vinguin les pluges, encara hi ha temps.
14: De vegades en trobem ben bé a casa i ara de moment ni res, perquè fins ara ha sigut palla.
16: Però ja comencen ja a salir los bolets, tanto camagroc com rossinyol, ceps.
14: La gent, bolet que més ens demana, però és que hi ha de sempre, és el rovelló.
2: La temporada està començant amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges aquest estiu. A la Cerdanya o al Berguedà comencen a sortir els primers bolets, però els experts adverteixen que no n'hi haurà fins un mes més tard del que és habitual. Juan Martínez de Aragón és investigador del Centre de Ciència Forestal de Catalunya.
17: Empieza tarde. Tarde con respecto sobre todo al año pasado, que fue un inicio muy, muy, muy bueno, ya en los últimos años, ¿no? En los que más o menos se retrasa un mes lo que es la campaña.
2: Són declaracions de l'Agència Catalana de Notícies. Dels esports, el Barça s'enfronta a primera hora d'aquesta tarda, llevant amb l'objectiu de sumar una altra victòria i mantenir la bona ratxa que l'equip arrossega des de primera hora de la tarda, des de principis de temporada, volíem dir. L'entrenador Hansi Flick va defensar ahir en roda de premsa l'actitud dels seus jugadors.
18: Per mi és com volem jugar a futbol. Sabem que el futbol tot pot canviar molt ràpid. M'agrada estar així, però hem d'estar focalitzats al 100%. Si fem algun canvi relacionat amb l'actitud, podem anar en una direcció que no volem.
2: L'Espanyol, per la seva banda, va guanyar ahir 0-2 al camp d'Osasuna. I abans d'acabar...
19: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual.
2: Si avui teniu ganes de sortir a Mataró, aquests que sentim, els Tiets fan l'anomenat Tardeo DJ Set, deixant els directes habituals posant-se darrere la cabina com a DJs. A partir de les 6 a Mataró. Amb els Tiets arribem a les 9 en punt.
19: En la SER.
20: A vivir que son dos días. Con Javier del Pino.
21: La información del domingo. Soy Hype Nadie, buenos días.
22: Hola Javier, buenos días. Empezamos en Ceuta, donde esta mañana cientos de inmigrantes esperan a ser trasladados para su reubicación de las calles y ser realojados en una nueva instalación que ha dispuesto el gobierno para esas personas que entraron de forma masiva desde la frontera con Marruecos el pasado mes de julio. Sin embargo, el número de personas que está previsto sean trasladadas hoy siguen muy lejos de las 5.000 que ha identificado el gobierno y que continúan en Ceuta. Laura Vila, buenos días.
23: Buenos días. Las autoridades prevén trasladar este mismo domingo a centenares de migrantes que llevan 6 semanas a la intemperie en la zona del embolsamiento de Loma Colmenar, una de las zonas de Ceuta más colapsadas por la crisis migratoria. Esto después de que ayer mismo el ministro Ángel Víctor Torres, nombrado mando único, anunciara que se estaban instalando nuevos campamentos para acelerar el triaje de estas personas e iniciar cuando proceda los trámites de repatriación. El gobierno además espera anunciar nuevos emplazamientos en los próximos días que contribuyan a aliviar la situación que se vive en las calles de Ceuta.
22: El alcalde de Nueva York, el socialista Sohrabandani, ha concedido una entrevista al diario El País en la que ha asegurado sentirse alineado con la postura del gobierno de Pedro Sánchez respecto a Palestina y a la política de no aumentar el gasto en defensa. Declaraciones de Mamdani en El País, en la que reconoce que también, que a pesar de los desencuentros con el presidente estadounidense, como alcalde de Nueva York, debe mantener la ventana del diálogo abierta con Donald Trump. Y otro titular que destacamos hoy de la prensa escrita, la entrevista al presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, en el diario El Mundo. El líder de la oposición mantiene el choque diplomático con Marruecos, a quien acusa de continuar con la agresión por no aceptar el retorno de esas personas.
19: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
24: Zoran Mamdani se convirtió en el primer alcalde socialista de Nueva York hace ahora 8 meses. Su obsesión es mejorar la vida de la clase trabajadora. El efecto Mamdani se siente en la ciudad, pero también en el Partido Demócrata de Estados Unidos. El País Semanal entrevista a Mamdani en Nueva York. El País Semanal, este domingo con El País.
25: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
26: El metro que llega.
27: Las reacciones al mensaje de esta mañana de Pedro Sánchez, por el que expido
26: cartas. Y el análisis del día.
28: Para toda la población que ya vive de alquiler.
26: Una puerta que se cierra y una conversación que se abre.
27: Hola Mustafa, buenas noches, Bonanit.
29: Buenas noches.
27: ¿Llegaste a España en qué año?
30: Creo que pondremos soluciones antes de...
26: El ajetreo de la cocina.
27: El recorrido que les proponemos es el siguiente. Llegaremos hasta Radio Barcelona, donde allí haremos la mesa, la tertulia.
26: Y un país desde un lugar. Noche y Hora 25 con José Luis Sastre.
19: Láser. El sonido de la vida.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
31: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
32: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
31: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
33: Amb un Barça Racing la història continua.
31: El Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
33: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
34: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
31: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
33: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
31: Què t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
33: 50 anys de futbol en català.
0: La Festa Major arriba al Poble Nou, del 10 al 20 de setembre, i el Casino L'Aliança dona el tret de sortida. El dijous 10 a partir de les 10 de la nit, la Sala Gran es converteix en pista de ball. Música dels 80 i 90 amb DJ Juan Carlos, resident durant molts anys del mític Luz de Gas. Consulta el programa complet a casinoalianca.cat.
3: Et sona la marca Branding Plan?
4: És sobre radionegocis, oi?
3: Sí, és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa. Fa anys que ajuden pimes de tota Espanya a créixer. Ilenia Alessi d'Eurofitness.
5: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any i la veritat és que estem molt contents amb el Branding Plan.
3: Aquest any parlaran sobre com millorar el posicionament de les empreses locals. Serà del 14 al 15 d'octubre.
4: I com m'hi apunto?
3: Entra a serempresarios.com. Busca Barcelona i sol·licita una plaça. És fàcil i accessible per a qualsevol negoci. En Branding Plan, els negocis milloren.
6: Para...
4: Sí, que estamos pasando por mucha,
6: policía,
4: Guardia Civil.
6: Todo Guardia Civil y policía, Juanjo.
4: Claro, hay muchos controles alrededor, hay como dos cinturones de control.
6: ¿Saben cuando lleguemos a la frontera?
7: Lo vas a ver.
4: Esto parece que vamos a cruzar el muro de Berlín.
6: ¿Cómo se llama?
4: Mira, ¿ves? ¿No ves? Aquí ya hay una calle cortada.
6: Otras tres mecheras gigantescas.
4: Claro, esto es el control.
7: Bueno, creo, a priori sí, este es el control. Y aquí nos dejan pasar porque...
6: Sin problema. ¿Cómo se llamaban en Alemania los pasos? Que no me vienen.
4: Checkpoint Charlie.
6: No, bueno, Point Charlie. Acabamos de pasar un Point Charlie. Aquí ya Paqui y yo somos unos privilegiados porque hemos conseguido entrar en una zona de Madrid en la que nadie puede entrar hoy, ¿no?
7: Efectivamente, nadie. Algunos
6: están metiendo gente clandestinamente.
7: Sí, un tal Juanjo Millás y otra tal Paqui Ramos, clandestinamente aquí estamos entrando.
4: Es lo más peligroso que hemos hecho, Juanjo.
6: Lo más peligroso que hemos hecho en la vida ha sido.

0: Vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Lo mejor de A Vivir que son dos días. Siempre en la aplicación de la SER.
2: SER Catalunya, Barcelona.
3: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
4: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
3: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
5: Amb un Barça Racing la història continua.
3: El Què t'hi jugues Barça de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
5: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
6: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
3: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
5: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
3: Què t'hi jugues Barça a SER Catalunya.
7: 50 anys de futbol en català.
8: Després de l'estiu, torna al Cornellà Creació Fòrum. Aquest divendres 18 de setembre, l'actor Abel Folch i la dramaturga Emma Riverola protagonitzaran la conversa El valor de l'escena. Una reflexió sobre la cultura, el teatre i la seva capacitat per fomentar el pensament crític, l'empatia i el diàleg. Reserva la teva plaça a cornellacreació.cat.
9: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
10: que n'aprenguin!
9: Escolta el Què t'hi jugues Barça.
11: Això és clau.
9: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
12: És tremendo.
5: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
9: Segueix tots els partits amb nosaltres. El Què t'hi jugues
13: Barça!
9: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
14: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
15: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
16: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
17: ¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena SER y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campana si no quieres perderte nada.
18: Atenció, si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
19: El 13 d'agost de 1961, quan el règim de la República Democràtica Alemanya va començar a construir el mur per tancar la frontera entre els dos Berlins, no només va dividir carrers, places i edificis, també va partir una ciutat que continuava connectada sota terra. El traçat de dues línies de metro de Berlín Occidental, les actuals U6 i U8, i del túnel nord-sud de l'S-Bahn, obligava els trens a travessar el territori de Berlín Oriental abans de tornar a l'oest. La solució de les autoritats de la RDA va ser simple. Els trens podien passar per la part oriental, però sense aturar-se. Per això, les estacions situades al sector comunista van ser clausurades. Els accessos des del carrer es van tapiar o bloquejar. Es van retirar rètols de metro i també de tren. I les andanes van quedar sota vigilància de policies i de soldats armats. Els combois occidentals reduïen la velocitat quan hi passaven, però continuaven el trajecte sense obrir les portes. Pels passatgers, aquells espais buits van acabar rebent un nom que ho explicava tot: les estacions fantasma. I per acabar de deixar ben clara la divisió, la frontera també existia dins dels túnels. Una línia blanca pintada a les parets assenyalava el punt on es passava d'un Berlín a un altre. I el subsol es va omplir de reixes, murs, també dispositius destinats a impedir fugides. Perquè les estacions abandonades no eren només un decorat de la Guerra Freda. Podien convertir-se en una via d'escapament i la RDA no estava disposada a deixar que els seus ciutadans creuessin a l'altra banda amb llibertat. Hi havia, però, una excepció. L'estació de Friedrichstrasse, tot i estar situada al Berlín Oriental, va seguir funcionant com a estació, però també com a pas fronterer. S'hi podia baixar, fer transbordaments o travessar els controls per entrar a l'est. La resta quedava fora de l'abast dels viatgers. Durant 28 anys, milions de passatgers van contemplar des de les finestres aquelles andanes on ningú esperava cap tren. La imatge condensava l'absurd de la ciutat dividida. Es podia passar a pocs metres de l'altre Berlín, però no posaria els peus. Quan el mur va caure, el novembre de 1989, les estacions van anar recuperant la seva funció i es van tornar a omplir de passatgers.
18: Benvinguts al tren de la història.

Avui el tren de la història ha engegat sota terra. El Berlín dividit pel mur, on gairebé durant 30 anys els trens occidentals travessaven estacions tancades, fosques i vigilades, però que no s'hi podien aturar. Eren les estacions fantasma, una de les imatges més inquietants de la Guerra Freda que ara ens explicava la Laura Estrada. I deixem Berlín per dirigir-nos cap a Sant Cugat del Vallès, però per observar Barcelona. Ho farem a través dels ulls d'un fotògraf que va saber retratar la ciutat com molt pocs, Francesc Català Roca. L'Arxiu Nacional li dedica ara una exposició que ens permet veure com va canviar la capital catalana durant dècades. Però també ens planteja una pregunta. En una època en què tots portem una càmera a la butxaca amb el mòbil, encara en sabem de mirar i d'observar el paisatge i fer bones fotografies? En parlarem de tot plegat amb el comissari de l'exposició, Manuel Guerrero. I l'última parada del tren d'avui és per recordar una efemèride. Aquesta setmana hem commemorat, ja ho sabeu, l'11 de setembre, i viatjarem fins a una diada molt diferent, la de 1901. Ara fa 125 anys, una ofrena floral al monument de Rafael Casanova va acabar amb diversos joves catalanistes detinguts. Què va passar? Qui eren aquells nois? I per què una actuació policial que pretenia aturar-los i dissoldre'ls va acabar donant encara més força al seu moviment? Són algunes de les respostes que ens donarà l'historiador Fermí Rubiralta d'aquí una estona. Hem començat a Berlín, a sota terra, passarem per Barcelona, visitat a través d'una càmera, i després celebrarem aquesta diada que va acabar la comissaria. Són les tres històries, molt diferents, que avui pugen al mateix tren. Sortim de l'estació. Tota la història en un

0: Segons diuen les estadístiques, que ara ho compten tot, el món digital, Barcelona és una de les ciutats més fotografiades a les xarxes, al nivell de París o Nova York. I en algunes plataformes d'aquestes digitals es diu que fins i tot el nombre d'imatges de Barcelona supera les d'aquestes altres grans ciutats globals. Però una cosa és la captura digital compulsiva, aquesta que no podem deixar de capturar amb els nostres mòbils, i l'altra és explicar la ciutat a través de les seves fotografies. Per això cal algú amb talent i capacitat per fer-ho. I ningú diria ho ha fet durant el segle XX com Francesc Català Roca, una figura essencial de la fotografia catalana. Ho podeu comprovar vosaltres mateixos a l'Arxiu Nacional de Catalunya amb una exposició que es pot veure al llarg d'aquest mes, que li dedica i que porta per títol el mateix del seu llibre pòstum, La pell de Barcelona, que recorre la transformació de la ciutat des dels anys 50 fins cap a finals del segle XX. Avui ens acompanya el comissari d'aquesta exposició, que és el crític d'art i assagista Manuel Guerrero. Manuel, benvingut, moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: Dèiem això, la pell de Barcelona és el llibre, no sé si diria gairebé una mena de llegat testamentari de Català Roca.
1: Exacte. Perquè és un llibre que ell va estar treballant els darrers anys de la seva vida, i és un llibre on ell recull no solament les imatges que anava fent els darrers anys de la seva vida, sinó algunes de les seves primeres imatges, en blanc i negre. Mm-hmm. De manera que efectivament no és un testament, perquè la veritat és que l'obra de Francesc Català Roca és tan rica que seria difícil que amb un sol llibre poguéssim establir un testament, però sí que és un bon resum de la seva imatge de Barcelona, de la seva idea de Barcelona.
0: I una bona demostració que una cosa és fer fotos de qualsevol manera i l'altre és fotografiar amb intenció, no? Sí. I m'imagino que com a crític d'art i que coneixes l'obra de Francesc Català Roca, clar, no té res a veure amb el que fem avui en dia, no?
1: No, per descomptat, estem davant d'un dels grans fotògrafs del segle XX a Catalunya i a Espanya, perquè malauradament no és prou conegut a fora, eh? Sabem doncs les dificultats que hi ha per donar a conèixer els nostres artistes i fotògrafs, i sobretot aquests que van viure sobretot el franquisme, no? Va viure bastants anys i durant més de 50 anys es va dedicar íntegrament a la fotografia tota la vida. I, efectivament, Barcelona és un dels grans temes seus i trobem imatges d'èpoques diverses de la seva obra i, per tant, d'una gran variació.
0: Clar, recordem que ell, a més, podríem dir que fa com de pont entre el que és l'època de la Segona República, perquè és clar, és que ell, quan tenia 14 anys, estava al comissariat de propaganda amb el seu pare.
1: Exacte.
0: Que de fet, a l'Arxiu Nacional no només es conserva el seu arxiu fotogràfic, sinó que hi ha una entrevista amb un fons fonogràfic que ho explica, com amb 14 anys,
1: sí.
0: que és impressionant. Clar, sí. Vull dir que l'escola la va fent allà, la de fotografia, no?
1: Sí, ell va néixer l'any 22, vol dir que la guerra el va agafar en una edat d'adolescent, i era fill d'un gran fotògraf, Pere Català i Pic, publicista també, un dels pioners de la publicitat i autor del cèlebre cartell de l'Espardenya trepitjant l'esvàstica, que ara alguns fan mofa, sembla. I ell sempre explica que no va poder estudiar, no va anar a la universitat, però que la seva universitat va ser treballar amb el seu pare i estar al secretariat de propaganda, on va aprendre molt amb els anys que va treballar allà, no només de son pare, sinó tots els fotògrafs que passaven per allà.
0: Que no van ser pocs. Clar.
1: Exacte. Els millors fotoreporters de la Guerra Civil van passar per allà, Robert Capa, Agustí Centelles i molts d'altres que van col·laborar amb el secretariat de propaganda.
0: Mm-hmm. Clar, això li confegeix aquesta formació, però clar, després hi ha el 39, hi ha la dictadura. I jo sempre, clar, quan veus les fotografies de Català Roca i aquesta gent, penses, ostres, primer com s'ho feien i després com es guanyaven la vida i com tiraven endavant, perquè no devia ser gens fàcil.
1: No. El seu pare va patir el que va ser un exili interior, perquè per qüestions familiars ell no va marxar, tenia la família i no li anava... Però va viure d'amagat, com tants d'altres que no sabien la seva vida si perillava o no, i van preferir no circular. Aleshores va ser ell el que en gran part feia les feines que podia, fins i tot una de les feines que feien era fotografiar cadàvers, vull dir, era una tasca professional que ara ens sembla inaudita, però que existeix i existia. I bé, per tant, des de ben jove va haver de treballar per guanyar-se el pa i per ajudar la seva família, i era un gran treballador, era molt meticulós, un gran professional, amant de la seva professió, i fins que no va començar haver-hi una mica de feina els anys a partir dels 40 i pico, la veritat és que van ser uns anys molt difícils.
2: Clar, a més, una altra qüestió també que val la pena recordar, perquè encara que ens en recordem perquè ho hem viscut, el dia a dia se'ns menja. Clar, el món digital fa que t'oblidis del que era el món analògic, per exemple, amb la fotografia,
1: sí,
2: que és una activitat que no era barata. I a
1: exacte.
2: Més, m'imagino, en una Barcelona de la postguerra, amb escassetat de tot,
1: sí.
2: Tirar una fotografia s'ho devia pensar més d'una i més de dues vegades, no?
1: Exacte. Ja quan era més econòmic fotografiar i tot, Català Roca es distingia perquè feia molt poques fotografies de cada cosa. Llavors el que feia era estudiar, en el cas que fos un objecte o un edifici, o estudiar quin era l'angle, quina era la situació perfecta, quina era la il·luminació, i llavors disparava molt poc. Una anècdota que m'explicava el seu fill, l'Andreu, doncs, que el va tractar i que va treballar amb ell els darrers anys, és que, esclar, el que deia el seu pare és que tirar una foto era com prendre un cafè. Clar, llavors...
2: Sembla ara, és que esclar...
1: Un cafè no és molt car, però esclar, si vas sumant cafès, són diners, i per tant, esclar, s'havia d'economitzar el dispar, no?
2: Clar.
1: El tret, perquè esclar, recordem que primer eren plaques fotogràfiques, no? Després ja va arribar la Leica... I, clar, no només disparar, sinó revelar, fer les còpies. La fotografia tenia un preu que no tothom es podia permetre. Va ser molt més tard, als anys 60, 70, quan es va popularitzar la fotografia a partir de la Kodak i altres marques.
2: Home, de fet, per això, allò que deies abans de fotografiar cadàvers, és que de fotografies en vida hi havia gent que no en tenia i s'havia de fer una vegada via mort. Clar, ara
1: sí.
2: És precisament al revés, evidentment, perquè de fotografies, i ara pensava per fer un selfie d'aquests famosos, sí. En fem 25, imagina que fossin cafès.
1: Pensa que els orígens de la fotografia, en aquí hi havia el retratista, que era el que feia retrats de les persones, i el seu pare era un retratista a Valls, on van néixer, i tenien un local, i el que feia doncs era les fotos de la gent del poble, les fotos de festa major, però l'origen de la fotografia i aquesta presència dels cossos i els recordatoris, clar, la gent no tenia càmeres.
2: No, clar, és això. Per tant, això que dèiem, si s'ho pensava tant a l'hora de fer una fotografia, vol dir que també hi havia una intenció clara quan decidia captar alguna cosa.
1: Totalment, totalment. Ell en sabia molt, esclar, en aquests anys...

0: seu pare havia fet molta foto publicitària, havia també estat un dels pioners del fotomuntatge, del collage,
1: I tant, sí, sí.
0: Per tant, coneixia tots els secrets del revelat, de totes les tècniques fotogràfiques tradicionals, i a més havia pogut viure la transició de la fotografia, com va anar adaptant-se i variant al llarg dels anys, i tenia uns coneixements tan clars que gairebé d'una manera natural ja sempre estava pensant on havia de fer la fotografia i quina faria, no?
1: És que cada professió d'aquestes, no?, et configura una mica la mirada.
0: Sí.
1: I m'imagino que ell ja devia anar mirant gairebé amb enquadraments, no?
0: Totalment, sí. Era una persona que pensava el món des de la fotografia.
1: I a l'hora de retratar Barcelona?
0: Sí.
1: Tu que has fet el comissariat d'aquesta exposició, sí. A més tenim el llibre damunt la taula de l'estudi La pell de Barcelona, que és un llibre preciós, que a més no hi ha ni una sola paraula escrita, que és la gràcia. A més, abans de començar, li deia al nostre convidat, en Manuel Guerrero, obres el llibre i et fa somriure, sí, de l'habilitat que té a vegades, sí, de posar dues fotografies de costat i a més haig de confessar, mira el punyetero, com era capaç de posar, o sigui, un punt d'aquesta sornegueria, sí, o aquest, sí, sentit, sí, de la ironia, no sé si dir-ho d'alguna manera, si ho buscava, això.
0: Sí, totalment. Ell considerava que els veritables llibres de fotografia, el que després se n'ha dit fotollibre, no?, són aquests llibres en el qual hi ha les fotos sense paraules. Per tant, la imatge té una autonomia total i això, esclar, en aquell moment no era habitual. I per tant, per poder editar un llibre o per poder publicar un llibre, normalment ja estaves subjecte a un text o a un encàrrec, no? Però en aquest cas, com que era un projecte seu autònom, ell ja va pensar el llibre totalment autònom de text, i té a les seves memòries textos on especifica això, no?, que un veritable fotollibre és un llibre sense text, perquè ell deia que les imatges s'han de poder llegir sense condicionants, i que per tant el que mirava la imatge pogués anar més enllà del que l'autor havia volgut, i per tant enriquís la imatge i fes la seva pròpia lectura. En el cas del llibre, a més hi tenim que és un muntatge, és un muntatge perquè vas girant les pàgines i ell va muntar el llibre, vull dir, aquest llibre està fet amb la maqueta original que ell va deixar i, per tant, ell retallava les fotos, ell les enganxava, les posava, i anava muntant el llibre i el que es veuen aquí és això, justament, com treballava la metàfora, com treballava el joc amb les diferents imatges, amb unes per contigüitat, en altres per diferència, i sempre amb una gran ironia i poètica.
1: Més una ironia que és capaç de combinar des de vitralls modernistes fins a escenes de carrer d'una Barcelona dels anys 50-60.
0: Exacte,
1: no? Això, clar, que m'imagino que vol dir evidentment haver-te passat molts anys fent fotografies, que evidentment era el seu cas, però a sobre després mirar-les i remirar-les.
0: Exacte.
1: Això no és posar una foto al costat de l'altra.
0: Exacte. És la mirada del fotògraf, no?, aquell que hi veu més enllà del que hi veu l'espectador habitual. Per exemple, una de les parelles que hi ha en el llibre, doncs, que és una peça molt bonica, són dues fotos que hi ha una gran circumferència, i en una és el rosetó d'una església gòtica, Santa Maria del Pi, en rodó, amb els vitralls de colors, i en l'altra banda trobem la fotografia d'una caixa d'arengades disposades en cercle, i ocupen la caixa d'arengades i el rosetó al mateix espai rodó, i esclar, aquí està jugant amb les formes, però d'una manera molt directa, amb l'humor i amb la capacitat per explicar-te les dimensions que té la realitat, no? La dimensió espiritual, visual, colorista, i la dimensió més utilitària, més quotidiana del menjar.
1: Potser me'n vaig i pixo fora de test, però sí, com que el nostre convidat, a més de ser coneixedor de l'obra de Català Roca, també és

0: coneixedor de l'obra de Brossa.
1: Sí.
0: I és que tota l'estona estic fent connexions. No sé si s'havien tractat, s'havien conegut.
1: Sí, sí, érem molt amics. Érem molt amics. I és clar, justament, clar, Brossa també jugava amb
0: aquestes... És que això mateix que diem de la caixa d'arengades al costat d'un rosetó d'una església, és que és, vaja, més...
1: Sí. Tots dos, clar, són fills d'un mateix època. Brossa va néixer el 19, vull dir que era un 3 anys més gran, però eren molt amics i es trobaven en una tertúlia que tenia en Brossa al restaurant Sí Senyor. Em sembla que era el dimarts, cada dimarts alguna vegada havia anat a veure'ls, i sí, eren molt amics.
0: Mm-hmm. Clar, és que tota l'estona, no?, és en l'ambient aquesta qüestió de, que, és clar, una cosa és el llibre, que el Francesc de la Roca el deixa pràcticament enllestit poc abans de morir, i una altra cosa és convertir-ho en una exposició, que aquí també és el repte. Com es fa això? Què es vol explicar amb l'exposició? Aquesta és la feina del comissari.
1: Sí. Aquí és molt fàcil perquè, per sort, tenim ja les imatges de l'exposició, és a dir, no ens hem d'inventar res, no hi ha res que hàgim d'anar a buscar, perquè estan totes les imatges, i el que hi ha és una selecció de les imatges i unes reproduccions, gràcies a que tenim, doncs, els originals, amb una mida més gran, per tant les fotos llueixen, i a més es mostren amb les mateixes parelles que el llibre, per tant tenim diverses maneres d'acostar-nos al llibre. Una és amb la reproducció d'una selecció de les imatges, una altra amb la reproducció de les impressions del llibre tal qual, però formant un mural, de manera que veiem com hi ha un relat, no? Com tot el llibre, doncs, és una narració visual que podem anar a veure. I després hi ha un altre complement que serveix per donar a conèixer, no?, aquestes diferents etapes de l'obra de Català Roca, que hi ha una selecció de 10 imatges, unes ampliacions fantàstiques, de fotografies dels anys 50. Les fotografies que Català Roca va començar a fer de Barcelona són de l'any 48-49, 1948-1949, que és quan ell va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona amb imatges de la ciutat. És a dir, que els seus començaments com a fotògraf estan lligats també a la ciutat. Són fotos en blanc i negre, i són fotos molt atractives, amb contrapicats, amb una capacitat de veure la ciutat des d'aquesta fotografia més constructivista, més vinculada a la fotografia d'avantguarda dels anys 20, dels anys 30.
0: Que ell mor el 1998, si no recordo malament.
1: El 98.
0: Clar, és una època en què Barcelona està passant la ressaca olímpica,
1: sí,
0: no? Que és clar, pels que tenim una edat, això dius, tampoc no fa tant, però és que ja han passat molts anys, i clar, ha passat un quart de segle, segle XXI, amb uns canvis brutals,
1: sí,
0: en tots els sentits.
1: Sí.
0: Clar, la Barcelona que ens explica Català Roca amb les seves fotografies, tu que a més no només has treballat el llibre, sinó que hi has rumiat, quina Barcelona ens explica d'aquella època, que de finals del segle XX?
1: Mira, aquest és un llibre molt diferent de tots i molt interessant, perquè és una visió nova de Barcelona. No és la Barcelona que estem acostumats a veure, que és, quan ell parla de la pell de Barcelona, es refereix sobretot a les façanes dels edificis. I, per tant, aquella Barcelona que no ens acostumem a fixar, perquè hi ha molts detalls de les façanes dels edificis, i el que fa una mica és un passeig per la història de la ciutat. Perquè hi ha molts detalls del modernisme, però hi ha també detalls de l'art gòtic, has vist aquelles que t'han impressionat, que t'han impactat, d'unes tombes, doncs, que hi ha a la catedral, no?
0: Sí.
1: d'unes làpides de les tombes.
0: Home, és que amunt hi diu ossari o no sé què, i al costat hi ha una calavera amb allò típica, en els dibuixos el símbol dels pirates, que ja sé que no, però esclar, somrius.
1: Exacte.
0: Somrius quan, quan ho veus.
1: Després també hi ha la Barcelona de la modernitat, no? Edificis doncs, dels anys 20, moderns, d'arquitectura moderna. Clar, ell, per exemple, va ser el que va crear la imatge del grup R d'arquitectura. Uh-huh. Vol dir que l'arquitectura dels anys 50, 60, 70, ell va ser un dels que en va crear la imatge dels edificis de Colerc i de tots els altres grans arquitectes que va haver-hi aquells moments, de Josep Lluís Sert, doncs també doncs, ell va fer un llibre i varis molts reportatges sobre l'arquitectura de Sert, la Fundació Miró, uh-huh. es va dedicar un llibre molt bonic doncs, a tot el que és l'edifici de la Fundació Joan Miró. És a dir que realment és un llibre que d'alguna manera, com comentaves abans, ve a resumir una mica la seva obra, però que és una nova mirada diferent de l'habitual.
0: Mm. Valdria la pena que algú s'atrevís a fer una mena d'epíleg de la pell de Barcelona, això, al 2030 i companyia o
1: no? No, és que tal com deies tu, la proliferació d'imatges de la ciutat és imparable i llibres sobre Barcelona constantment.
0: Sí,
1: constantment en surten.
0: Però és clar, si no de llibres de Barcelona n'hi ha a punta pala. Sí. Però són llibres que estan molt enfocats, primer, a quedar bé,
1: sí,
0: i al turisme, sí, a poder-te l'emportar de record, a poder fer un regal, però un llibre amb intenció fotogràfica...
1: Aquests són més rars,
0: sí.
1: Aquests són més rars, però per donar-te dos exemples, no? Si busques un llibre emblemàtic sobre Barcelona, doncs aniràs al Xavier Miseracs, no?
0: Sí.
1: Que té Barcelona blanc i negre. Uh-huh. Si busques un llibre doncs, sobre la Barcelona olímpica, doncs el Manel Esclusa té alguns llibres fantàstics, no? Que és una altra mirada sobre l'arquitectura olímpica. És a dir, que en aquest sentit sí que et dono la raó que llibres amb una personalitat artística tan potent com aquests no són tan habituals.
0: Ah, perquè, a més és el que dèiem, la ciutat de Barcelona, vaja, com tot el món, ha canviat una barbaritat.
1: Sí.
0: I per tant, clar, quan ara t'estava escoltant, pensava, edificis moderns, clar, 1998, el 22 arroba no existia.
1: Sí, sí.
0: Per tant, clar, anar a fotografiar tot allò ara, depèn de com ho expliques i com ho fotografies,
1: sí, sí.
0: També retrates una Barcelona que també explicaria moltes coses actual,
1: i que segurament s'assemblaria més a altres ciutats del món, no? Mm. Malauradament les ciutats modernes cada vegada s'assemblen més, no només per les franquícies que tenen a tot arreu, sinó per la mateixa arquitectura que s'ha acabat semblant molt, no? El que és més evident i de seguida tothom percep és el canvi de la Barcelona en blanc i negre a la Barcelona en color. Això és la mateixa història de la fotografia. Però el primer llibre que fa Català Roca sobre Barcelona, que és un llibre molt buscat, és del 1954, és amb text de Luis Romero, i és el que més s'assembla, tot i que és el primer, el que més s'assembla a un fotollibre, perquè hi ha el primer bloc del llibre, que són les pàgines del text del Romero, però després les fotos formen tot un bloc i respiren i estan ocupant tota la pàgina del llibre, i el peu de foto està molt discret a l'altra pàgina, de manera que realment és un llibre fantàstic que és considerat un dels grans fotollibres del segle XX espanyols. Llavors, en aquest fotollibre dels anys 54, esclar, és una Barcelona que ara encara reconeixem, perquè evidentment hi ha moltes coses que no han canviat tant, però hi ha moltes coses que han desaparegut. Hi ha una fotografia fantàstica de la plaça de les Glòries, On hi ha una sortida del metro amb un espai totalment sense construir, erm, que la mires ara, és clar, no la reconeixes. L'únic que permet, i aquesta foto en blanc i negre la tenim ampliada, l'únic que permet reconèixer l'espai és que hi ha l'edifici de l'Olivetti, que sí que estava construït, i en allà pots llegir Olivetti, i llavors pots dir, sí, és la sortida de metro de la plaça Les Glòries, quan la plaça Les Glòries era no hi havia naturalment ni l'escalèstric ni res del que després es va construir.
0: Realment, parlant de la pell de Barcelona, la plaça de Les Glòries, d'això des dels anys 50 fins ara, donaria, vaja, per un llibre
1: i
0: per veure l'evolució, perquè realment explica molt la història d'aquesta ciutat, sí, que Tala Roca va retratar amb aquest llibre, va deixar com el seu llegat, que per cert, això, l'exposició que es pot veure a l'Arxiu Nacional, doncs li fa homenatge, en una edició preciosa, que a més avui en Manuel ha tingut la gentilesa de portar-lo aquí al programa, que va acompanyat a més d'un llibre d'annexos, perquè m'imagino que quan un que és crític d'art i assagista, no diré que s'ho fa sobre, però que ha d'escriure alguna cosa, no? M'imagino el veure-les i la necessitat de pensar-hi, de reflexionar-hi.
1: Bé, en aquest cas, com que és una maqueta, que l'únic que tenia era el títol, i totes les fotos són sembla unes 200 fotos, que són unes 100 i poques pàgines, i a més tractant-se d'un llibre pòstum, no?, que l'autor ja no hi és, semblava pertinent, i a més tractant-se de Català Roca, no?, semblava pertinent d'acompanyar aquesta edició facsímil de l'original, de la maqueta, mateixa mida i tot, amb un annex que està acompanya el llibre, però amb un llibre diferent, com veus, amb una altra enquadernació, de varis textos sobre el llibre i sobre Català Roca. Concretament, hi ha una introducció de Laura Terrer, que va ser comissària de l'any Català Roca. Després hi ha un text del que era degà del Col·legi d'Arquitectes, on en aquell moment hi havia l'arxiu fotogràfic, sí, recordeu que després de l'any Català Roca l'arxiu va ser comprat per la Generalitat. Després hi ha un text del fill de Català Roca, Andreu Català Pedersen. Després hi ha un text de Lluís Permanyer, que, com sabeu, doncs era considerat cronista de la ciutat, era molt amic de Català Roca, i moltes de les fotos que surten en aquest llibre van ser fetes acompanyant articles de Permanyer a La Vanguarda. Ostres. A La Vanguardia. Recordeu, als anys 70, que un dels pocs diaris que tenia pàgines en color era La Vanguardia els diumenges, que tenia un petit plec en color, i fins i tot hi ha fotos, aquesta foto que es fa servir com a imatge del llibre, que són les aigües del port, el miratge, el mirall de les aigües que es veuen, unes cordes que es van movent, una imatge abstracta, preciosa, amb el color blau del cel i del mar. Doncs aquesta imatge es va publicar primer a La Vanguardia i va anar acompanyat d'altres imatges de Català Roca i un text de Lluís Permanyer. Llavors, Lluís Permanyer va ser dels periodistes...
0: Home, a més és que Permanyer era una institució,
1: sí,
0: i el seu mestratge.
1: Sí, no, i era algú que en fi, que amb Català Roca van coincidir moltes vegades. I després hi ha una altra cosa molt, molt important, i que és també molt interessant, que és que hi ha al darrere totes les imatges catalogades. Això és una feina, una tasca difícil, però que està feta amb gran rigor, que és exactament de cada imatge es diu d'on es va fer la foto de l'any, i per tant totes les imatges del llibre estan molt ben documentades i classificades.
0: És que això també és importantíssim, és a dir, un artista, un creador de la magnitud de Català Roca, clar, mereix que la seva obra sigui custodiada per les institucions públiques d'un país, el seu, i en aquest cas sigui l'Arxiu Nacional de Catalunya, que em sembla que això també és fonamental per una cosa que deia abans a Manuel Guerrero, que és donar-lo a conèixer també internacionalment.
1: Sí.
0: És a dir, que el seu fons tu el puguis consultar, puguis veure aquestes sí. imatges, això és imprescindible també.
1: Sí, no? Actualment s'està digitalitzant tot el fons. És una tasca complexa i lenta, perquè són molts negatius, molts originals, i hi ha moltes còpies que venien del laboratori, em sembla que són fins a 2.000 còpies que van anar directament al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Per tant, doncs, la Generalitat no només té l'arxiu, sinó també una col·lecció important de còpies, i hi ha el compromís de fer una gran exposició a Català Roca una vegada estigui tot l'arxiu digitalitzat i estudiat, que naturalment és necessària.
0: I tant que sí. De moment, mentre no arriba aquesta gran exposició, en tenim una que serveix per fer un tastet d'aquest llibre, La pell de Barcelona, que es pot veure a l'Arxiu Nacional de Catalunya en el marc del Festival Lumínic que s'organitza a Sant Cugat del Vallès, i en el qual doncs, hi ha aquesta exposició en la, que està comissariada per Manuel Guerrero, que avui hem volgut convidar-lo perquè ens expliqués una mica millor aquesta figura tan important de la història de la cultura catalana com és Francesc Català Roca. Manuel, moltíssimes gràcies per haver vingut al Tren de la Història.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so

0: El tren de la història, amb Xavier Carmeniu.
1: Un dels actes tradicionals de la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya és l'ofrena floral a l'estàtua de Rafael Casanova. El monument ara està situat a la confluència de la Ronda de Sant Pere amb el carrer Alibei, però originàriament era al costat de l'Arc de Triomf. Allà, el 1901, un grup de joves catalanistes va ser detingut, acusat de reunió il·legal i atentado a la unitat de la pàtria. El seu delicte va ser cridar consignes independentistes. Coincidint amb el 125 aniversari d'aquella diada, la Fundació Reixida ha volgut homenatjar aquell grup, entre els quals hi havia noms tan destacats del nostre país com Josep Maria Folch i Torres, que l'associem segurament més a la cultura que a la política, però que, en el seu cas, anaven molt i molt lligades. Per saber exactament què va passar, volem saludar l'historiador i doctor en Ciències Polítiques de la Universitat del País Basc, Fermí Roviralta, que avui ens acompanya al Tren de la Història. Fermí, benvingut, moltes gràcies. Com estàs?
2: Moltes gràcies a vosaltres per recordar aquella commemoració.
1: Aquella commemoració que, de fet, no era pas el primer any, ni ells van ser els únics, aquell 1901, d'anar al monument a portar flors, però en aquest cas va passar alguna cosa diferent, no?
2: Bé, és cert que no era la primera vegada que es feia el que es va intentar de fer aquell dia fa 125 anys, però sí que és cert que no tenia ni de bon tros doncs, la transcendència ni política, ni cultural, ni patriòtica que té en aquests moments. Fins aquella celebració, la commemoració de l'11 de setembre, era una cosa certament minoria. Es veu, ho dic per les fonts que existeixen, que cap a la dècada de 1980 s'ha celebrat una sèrie de misses en record dels caiguts en la defensa de Barcelona de 1714. I en anys successius, diverses entitats doncs, feien ballades commemoratives d'un to fonamentalment historicista i portaven en aquestes vetllades doncs, una sèrie de corones de llorer, alguna d'olivera, i acabat ja de nit, les que estaven almenys més a prop de, com tu has dit, de l'Arc de Triomf, de l'estàtua on estava aleshores en Rafael de Casanova, l'estàtua de Rafael de Casanovas, doncs portaven, agafaven aquelles corones i les deixaven doncs, al peu de l'estàtua. És a dir, era un acte, doncs, diguem-ne, molt relativament minoritari, que no tenia la transcendència política ni de bon tros que té avui en dia, i, per exemple, altres diades, com la del Corpus de Sang, tenien una significació més obertament política. Potser l'acte del 1714 era una derrota. Per les raons que fossin, no tenia la transcendència política que té ni de bon tros avui en dia.
1: I el 1901, clar, es venia d'un moment...
2: Canvia això radicalment.
1: Clar. Per què?
2: Jo crec que hem de situar en context el moment. Hem de recordar que el 1901 és l'any on de la Unió Catalanista, que fins aleshores és l'entitat que recull pràcticament totes les entitats del catalanisme, se'n va sortir doncs el catalanisme més conservador per crear la Lliga Regionalista. I més transcendent encara que això, aquesta Lliga Regionalista, doncs ja sabem d'en Cambó, del doctor Robert, els quatre presidents, doncs trenca amb una qüestió que era el pal de paller fins aleshores de la Unió Catalanista, que era la politicisme. Uh-huh. Per contra, Lliga Regionalista es presenta a les eleccions dels quatre presidents que se'n va dir el mes d'abril del 1901, és a dir, doncs, quatre mesos abans de l'11 de setembre, i té doncs, una victòria aclaparadora. Clar, això doncs, el govern ho va prendre, es va posar en guàrdia contra aquesta selecció. Vull dir que jo suposo que això tindrà doncs, una transcendència molt clara amb el que va succeir aquella nit.
1: Clar.
2: Com dèiem, com en anys anteriors, doncs, diverses entitats petites però molt radicalitzades a la Unió Catalanista, perquè de fet l'entitat, diguem-ne, més conservadora ja havia marxat de la Unió Catalanista, doncs celebren, com en anys anteriors, doncs aquestes misses, algunes, i altres fan les vetllades. I quan acaba la vetllada, com havíem fet durant uns quants anys anteriorment, doncs se'n van cap a l'estàtua. Resulta que en allà, doncs aquell dia hi havia, es veu un que se'n deia aleshores un sereno, algun policia i es veu hi algun confident. I quan van arribar doncs, aquests joves i se'n van trobar d'altres, de les altres entitats, dues o tres entitats que celebraven els actes a Barcelona, els seus estatges, doncs aquest sereno doncs, va cridar a l'alto i va esgrimir i va dir que s'havia pronunciat algun crit en contra de la unitat de la pàtria. No sabem ben bé quin crit va ser, se suposa que seria visca la independència de Catalunya, però és una suposició. En qualsevol cas, el sereno va tocar doncs, el xiulet i va aparèixer doncs, la policia. Els allà reunits, en comptes de dispersar-se, és a dir, de peus perquè us vull, de marxar i córrer, doncs van decidir que ells no estaven fent res de dolent i que, per tant, es quedaven en allà fins que els detinguessin. I això és el que va succeir. Els van detenir.
1: I no eren pocs, no?
2: Els detinguts, en concretament, no sabem exactament si van ser 23 o 24, que alguns altres s'hi van fugir, i els van portar, doncs, al govern civil. I en allà, quan se'n van enterar els seus companys que els detinguts, doncs 6 o 7 persones van anar a interessar-se per ells, aviam què havia succeït i per què els havien detingut. Entre ells estava, per exemple, en Lluís Marsans, que era una de les persones, entre cometes, més veteranes de tots ells. Hem de pensar que aquells joves detinguts tenien entre 15 i 30 anys.
1: O sigui que els que van anar a preguntar van també acabar entre reixes.
2: Això mateix.
1: Clar, això posa també de manifest la voluntat repressiva pel que, no, dèiem que els van acusar de reunió il·legal i atentado a la unitat de la pàtria, que era el que van fer simplement va ser allò, proferir alguns crits, que tampoc no se sap exactament quins són, tampoc no devien tenir temps de dir gaire res, però vull dir que no hi va haver-hi ni disturbis ni res que ens puguem imaginar.
2: No. Bueno, i al cap i a la fi, aquesta és la versió que va donar als que van tocar el xiulet, d'alguna manera.
1: T'imagines?
2: No sabem quina és la versió dels detinguts.
1: El que van dir els que els van detenir era que havien fet això, és que, vaja, és el nivell de conflicte, per dir-ho d'alguna manera, és molt, molt suau. Vull dir que no és res de violència ni cap altra cosa que ens puguem imaginar.
2: Evidentment. Vull dir, i això es va anar d'alguna manera agreujant, perquè el dia següent, això ho explica en Folk i Torres amb un relat de la detenció, doncs ben matí els van passejar des del govern civil fins a la presó de la Galera, que era la que estava en funcionament aleshores, emmanillats de dos en dos. I explica en Folk i Torres que, a més, la intenció era clara, és a dir, quan els obrers anaven ja cap a la feina, fer-los passejar d'aquella manera amb escarni, i ells, en comptes de d'alguna manera tenir angoixa per aquesta situació, es van fins i tot, doncs, es expliquen que van entrar a la presó doncs, cantant els segadors, és a dir, ells no tenien per què avergonyir-se d'aquell acte que havien fet. Clar. I això va crear, lògicament, doncs, tot un regaró de solidaritat amb ells, i de fet, la Unió Catalanista van ser posats en llibertat. Van entrar a la presó, hem dit, el dia 12 pel matí, i van sortir de la presó el dia 13 a partir de les 8 de la tarda. I el dia 14 la Unió Catalanista va convocar una manifestació que les cròniques diuen que va tenir amb més de 10.000 persones convocants de la manifestació. És a dir, un senzill acte que no tenia doncs, una transcendència política de cap mena, doncs, com acostuma a succeir en política moltes vegades, es va transformar en una mena de tsunami petit doncs, a favor dels detinguts i de la reivindicació. No?
1: Això haig de confessar, i ara que tinc aquí un historiador i doctor en ciències polítiques, aprofito per comentar-li, que és una cosa que sempre m'ha sorprès. Quan el poder reprimeix moviments que, a més, són minoritaris, és a dir, d'un grupet, El que acaba aconseguint, no sé si és l'efecte contrari al que esperaven, perquè, és clar, en aquest cas, nois que havien fet quatre crits en una manifestació o en una concentració per anar a fer una ofrena floral, es van acabar convertint, no sé si dir-ne en herois, però tot en un referent d'aquell moment, i van arribar a ser molt populars, ells, arran d'aquests fets.
2: Això, tenim molts exemples a la història.
1: I tant, sí, sí.
2: Jo en citaria un perquè té una importància molt destacada en la història de l'independentisme d'aleshores, que seria la Pasqua irlandesa. Mm. Com sabeu, el 1916, a la Pasqua, doncs es van aixecar un exèrcit tot just de 300 irlandesos que volien abatre o volien la independència d'Irlanda davant la potència militar i econòmica més important d'aleshores, que era el govern britànic. El govern britànic va afusellar a tots els líders detinguts, excepte Imon de Valera, perquè tenia passaport dels Estats Units. I això va provocar, doncs, que un enfrontament que va portar a l'Estat Lliure d'Irlanda, doncs, tot just 5 anys després. Vull dir, el poble d'Irlanda, arran d'aquest fet, que era relativament minoritari, doncs va respondre, va crear aquest tsunami polític, no?
1: Mm-hmm. Sí, sí, és una cosa que...
2: Això perquè després, això d'aquest sacrifici de sang tindrà un impacte molt gran sobre l'independentisme, de fer aixecaments de la via insurreccional i tot i que estiguin condemnats al fracàs, doncs poden tenir el seu èxit.
1: Mm-hmm. Estem comentant aquesta qüestió arran
2: dels fets de Prats de Molló.
1: Sí, exacte, sí, els fets de Prats de Molló és evident, amb el president Macià, i que de fet amb ell li serveix precisament per tenir un reconeixement internacional arran de la seva detenció, etcètera.
2: Clar,
1: dels fets que estem parlant, encara faltava una mica perquè passés això, perquè estem parlant de l'11 de setembre de 1901, ha anat sortint un personatge diverses vegades, que és Josep Maria Folch i Torres, que, esclar, Folch i Torres és allò massa gran, el Patufet i tot plegat, però que era un catalanista de pedra picada i molt implicat en moviments com així, i de fet ell és el que esdevindrà el president de l'associació que es crea arran d'aquestes detencions.
2: D'aquests fets, bàsicament hi ha dues transcendències. Una, que aquests fets transformen la celebració de la Diada de l'11 de setembre de 1714 en la Diada Nacional de Catalunya, i la segona va ser l'inici de l'autoorganització d'aquest independentisme inicial. D'aquesta acció, uns dies després, el 30 d'octubre de 1901, els engarjolats, els 30 detinguts, doncs creen una agrupació que es va dir La Reixa, agrupació catalanista La Reixa, més concretament, del qual, o de la qual podien formar part tots aquells que havien patit en pròpia, la seva pròpia carn, doncs la persecució repressiva de les autoritats, no? I té importància perquè La Reixa, jo crec que hem de fer dues consideracions. La primera concreta, que és que va servir de primera organització coordinadora d'aquests petits grups ja amb clau política. I la segona, 20 anys abans del primer partit, el que està considerat el primer partit polític independentista, que va ser Estat Català l'any 1922, aquest independentisme es veia obligat a crear una organització antirepressiva. Una mica per entendre dintre de quin ambient es va tenir que desempallegar l'independentisme durant molts anys. I això explica coses sobre aquest independentisme durant aquests anys. N'hem vist una, o n'hem comentat una, que és l'estratègia insurreccional.
1: Mm-hmm. Quines altres podríem citar?
2: En comptes de tirar endavant una estratègia de tipus, jo l'he anomenat pedagògic, és a dir, d'intentar tirar endavant, explicar a la població, com s'han fet, per exemple, en els darrers 30-40 anys, de les avantatges que podia la independència de Catalunya, doncs tira endavant l'estratègia insurreccional, que era molt típica. Hem de pensar que a aquesta legislació que ja existia des de l'any 1900 amb la llei Sivela, que va permetre la detenció d'aquests militants el 1901, s'agreujarà encara més a conseqüència dels fets de Cucut de 1905, quan el govern espanyol, en comptes de castigar els militars que van cremar doncs la Veu de Catalunya i el Cucut, que eren els portaveus escrits de la Lliga, doncs va tirar davant una llei, les dicciones, que va estar present fins al temps de la República, va estar i que deia, bàsicament, que tot atentado contra la unitat de la pàtria passava directament a la jurisdicció militar. Exacte. I no sols això, sinó que fins i tot va tenir un caràcter retroactiu, va treure del calaix moltes condemnes que estaven sobressegudes o fins i tot doncs, algunes qüestions. Per això, a causa d'aquesta llei de jurisdiccions, el mateix Josep Maria Folch i Torres, que no ho hem dit, va ser elegit president de la Reixa, va tenir que marxar a l'exili el 1905. Entre el 1905 i el 1908. I precisament seran una sèrie d'exiliats a aquesta llei de jurisdiccions que van marxar a Cuba i serà a partir del 1906 i el 1907 a Cuba, Santiago de Cuba, més concretament, on apareixen les primeres reivindicacions obertes de la independència. Primer, a una revista que es va dir Fora Grillons, que publica des de la primera pàgina la intenció i la reivindicació clara i oberta amb aquestes paraules de volem la independència de Catalunya, i aquests mateixos refugiats, junt amb alguns residents ja a Cuba, com Salvador Carbonell, doncs creen el Grup de Salvador, que és la primera entitat que des de que taxativament el primer article dels seus estatuts parla en castellà. Llegaremos hasta donde haga falta, més o menys, per aconseguir doncs, la independència de Catalunya. Mentre que a l'interior, aquesta paraula de la independència de Catalunya pràcticament no surt en alguna publicació clandestina o ja temps de la dictadura de Primo de Rivera i també amb butlletins clandestins. I per això aquest moviment independentista serà conegut molt més pel nom de separatisme.
1: Sí, exacte. Sí, sí, que és una paraula que de fet, els últims anys alguns també han com tret d'algun calaix i sempre doncs, vinculat això al moviment catalanista quan es parla de la independència de Catalunya. Sí. No, que és el que dèiem, no? Aquestes paraules que sembla que si algú les diu ha de generar algun tipus de, no sí. sé, de problema o de dificultat, però és el que deia en Fermí Rovirota, que són en tabú.
2: Sí, sí, perquè jo he pogut estudiar, doncs, si comprendrem ràpidament que cap independentista del poble aspira en aquesta condició política es diu separatista. És evidentment una paraula despectiva creada pel mateix poder que lluita en contra d'aquests moviments independentistes. Llavors, com és que el propi moviment independentista utilitza la paraula separatista? Molt clar, perquè és l'única paraula que en les seves publicacions, perquè pugui passar la censura pertinent que existia aleshores, doncs la pugui acceptar el mateix moviment. Uh-huh. Es veu que en un començament la paraula feminisme mateix va succeir un fenomen molt paral·lel, molt semblant. Feminisme en les publicacions anglosaxones, inicialment, estic parlant de la dècada de 1870-1880, s'utilitzava per referir-se despectivament al moviment de les dones, al moviment organitzat de les dones. I les dones, davant aquesta mateixa censura, van fer el mateix, utilitzar aquest terme que, per la seva utilització, es va transformar en un element propositiu.
1: Clar, al final les paraules també és l'ús que se'n fa i el significat que se'ls dona a cada moment, no?
2: Evidentment.
1: Uh-huh, clar, clar, sí, sí. Bé, és un tema interessantíssim que no és dels més recordats i precisament per això la Fundació Reixida ho ha volgut recordar aprofitant el 125 aniversari, aquest 11 de setembre de 1901, on hi havia aquest grup de joves que van anar a fer aquesta ofrena floral al monument enterrament de Rafael de Casanova, que llavors era al costat de l'Arc de Triomf. Un sereno va tocar el xiulet per avisar la policia, perquè se suposa que estaven fent crits independentistes o separatistes. I a partir d'aquí, vaja, surt la Fundació La Reixa, s'organitza tot aquest moviment que hem anat desgranant amb l'historiador i doctor en Ciències Polítiques per la Universitat del País Basc, Fermí Roviralta, amb qui avui hem volgut conversar sobre aquest episodi. Fermí, moltíssimes gràcies.
2: Doncs a vosaltres. El tren de la història.

Al començar el trajecte d'avui, la Laura Estrada ens explicava la història de les estacions fantasma de Berlín, arran de la construcció del mur el 13 d'agost de 1961. Aquella frontera de ciment i ferro espinós que partia la ciutat en dos es va convertir en una de les imatges icòniques del món dividit per la Guerra Freda. Les notícies sobre el mur van circular arreu del món i Berlín es va convertir en un símbol de l'enfrontament entre l'est comunista i l'oest capitalista. L'impacte va arribar també a la cultura popular. Als Estats Units, el compositor Wayne Shalkin va convertir aquella nova frontera en una història d'amor. El 1962, la cantant Toni Fischer va publicar West of the Wall, una cançó pop que traslladava la geopolítica de la Guerra Freda al terreny dels sentiments. Dues persones enamorades, separades pel mur, que esperen tornar-se a trobar. What?

Toni Fisher era una cantant nord-americana de Los Angeles que havia començat actuant en espectacles i clubs abans d'entrar en el món discogràfic. El seu gran èxit havia arribat al 1959 amb The Big Heart, també escrita per Shanklin, que va arribar al número 3 de les llistes d'èxit. La gravació es va fer famosa, a més, per un efecte de fase que li donava un so sorprenent per l'època. Fisher encara va aconseguir altres èxits, entre ells How Deep Is The Ocean i també amb la que estem sentint ara mateix, que és la que ens serveix per aparcar el tren de la història. West of the Wall, amb l'estil típic dels 60, aborda el cas d'una parella separada a banda i banda de la frontera. Des de l'oest del mur, una veu espera la persona estimada i confia que algun dia la separació s'acabarà. El tema associa explícitament l'altra banda amb la falta de llibertat i converteix el retrobament amorós en una esperança de futur.

0: La veritat és que West of the World no va ser un èxit de vendes, perquè només va arribar al número 37 dels 40 principals dels Estats Units, dels Top 40, que n'hi diuen allà. Ara bé, tot i això, és un testimoni revelador de fins a quin punt el mur de Berlín va entrar immediatament en l'imaginari popular occidental. Una frontera aixecada en plena Guerra Freda podia convertir-se, en qüestió de mesos, en matèria per una cançó sentimental destinada a sonar a les ràdios americanes.
1: El tren de la història. Cada diumenge, de 12 a 1, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
0: I amb aquest West of the Wall arribem al final del trajecte d'avui. Com sempre, comandat a les palanques i els botons per Manel Saiz a la màquina, donant-los la benvinguda a l'estació hi havia la Laura Estrada, i passejant pels vagons, conversant amb els convidats, qui us està parlant, en Xavier Carmeniu. La setmana que ve tornarem a posar en marxa la màquina del tren de la història. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Hauríem de començar felicitant, no, la Tina?
1: Jo em sembla que sí.
0: I què ha passat amb aquell llibre, Tina? Perquè el vau publicar l'any passat i encara va de premi en premi.
2: Ja, bueno, perquè això dels premis és un any després. És a dir, ara s'estan premiant els millors llibres, per entendre'ns, del 2025. Per tant, el llibre va sortir el 25 i el 26 és quan, si hi ha fruits, els reculls, no? És una mica... és com un cicle. Però què ha passat? No ho sé. Realment, bueno, ha passat una cosa, que és que tant la Mercè i Galí, la il·lustradora, com jo, ens ho vam passar molt bé fent el llibre. I jo crec que això també és un factor que arriba. I ha passat que hem fet el llibre que teníem ganes de fer, i jo tenia ganes de fer un llibre de cartes, i de cartes que no fossin entre persones o animals, sinó que fossin entre objectes.
3: Que tu estàs una mica obsessionada amb això, no?
2: Una miqueta molt. Tant, sí.
3: I dona't bé, ara, això dels objectes, de pensar...
2: De petita, amb ma germana, som animistes. O sigui, tots els objectes tenen vida, tenen història, i jo són coses que em pregunto. Si jo m'he posat els auriculars, ara fa un moment, us ho juro, sí? I el primer que he pensat és qui se'ls deu haver posat abans. No? Però no per un
0: llista,
2: tema higiènic,
0: si
2: no per un tema de què em poden explicar aquests auriculars, no?
0: Està molt bé, això.
2: I això, és que ho penso cada dia de un munt de coses.
0: Sí.
2: I llavors és... he tret l'obsessió fora i es veu que hi ha més gent obsessionada amb això i ara hi ha, bueno, aquest recull de premis que també tant la Mercè com jo fa molts anys que treballem en el món del llibre, escrivint i il·lustrant, i per tant, doncs, tenir aquests reconeixements, encara que siguin tots simbòlics, perquè són premis així, doncs, més simbòlics que altra cosa, però és una satisfacció rebre aquest reconeixement.
0: Veus, Marta, un premi a literatura infantil i juvenil i n'estem parlant a la ràdio.
1: Sí, però perquè ho vaig recomanar jo abans.
2: Gràcies, Marta.
0: Ostres.
3: Va així, això, va així.
1: A veure, és veritat o no?
3: I tu, aquí, ho has reivindicat més d'una vegada, que també això, hi ha premis per a llibres així.
1: Sí, perquè no en parlem, no? Sempre ens fixem en els grans, de literatura d'adults, però també hi ha premis i això, i és que pots recomanar precisament Cartes imprevistes, a part que és molt bon llibre i a mi em va fer gaudir molt, perquè estava guanyant tots els premis grossos, diguéssim, de la literatura infantil, i vaig dir, ep, això ho ha de conèixer més gent, perquè a vegades aquests premis, els que ho coneixem som els que ja treballem, vull dir, és una mica allò, acaba sent autoconsum, i és com, ei, jo típic de no sé quin llibre buscar per aquest... Mira, busca aquest que té molts premis, per exemple. Que a vegades els premis ja sabem que sinònim de qualitat no és, no? Però és una... A la literatura infantil i juvenil, la gran majoria acostumen a ser segell de qualitat.
3: Mm. I a més que també a vegades, és l'altre debat que planteges bastant tu, que sembla que són llibres de segona o llibres poc profuns, i aquest, Tina, potser trenques una mica, no, amb tot això, bueno, parles de temes prou grossos, com algú que no vol sortir de casa, què fem amb això...
2: Sí, però és un tema que hi és i el pots veure o no veure, que era el que m'agradava fer una mica, com allò dels llibres aquells 3D de quan eren petits, i jo no he vist mai res en 3D, o sigui, no he aconseguit mai veure res.
0: Però no, en tot cas, ni les ulleres aquelles que regalaven a les revistes?
2: Impossible.
3: Mareig total.
2: Exacte. Però volia fer com diferents capes de lectura, no? Llavors, doncs, algú més petit, amb menys motxilla emocional, per entendre'ns, doncs, llegirà una història d'objectes que s'escriuen entre ells i que fan la guitza una mica aquella humana que
3: no surt mai.
2: Que no surt de casa. I les aventures, les agulles d'estenda i totes aquestes històries, però a mesura que són una mica més grans aquests lectors,

0: capes que hi ha al darrere i què li està passant a aquesta humana i com ho resol i què passa en aquella casa.
1: I té una gran cosa, que és que la literatura infantil, malauradament, està anant cap a llibres que parlen de... I aquí sí que hi ha un tema. Hi ha un tema important, no?, que és hi ha una persona que no surt de casa i el per què. Però no és el tema principal, vull dir, la gràcia són les cartes, veure què diuen els objectes, com es comuniquen, com van pensant en dallonses, no? I clar, és això, que també ens faltava això, no?, perquè està tot tan mastegadet a la literatura infantil que al final dius, vale, però aquí, ostres... dona molt per parlar del llibre.
2: Que ja veus allò, amb els llibres, veus la moralina des del principi,
0: exacte,
2: no? Una mica?
0: Sí. Bueno, perquè s'escriu des de la moralina.
2: Exacte.
0: No des de la voluntat d'explicar una història.
2: Que
0: I,
2: això...
0: I ha de ser l'ordre... Jo penso que l'ordre ha de ser contrari. És a dir, primer has de voler explicar una història i quan ja estàs construint aquella història, pensar què pot embolicar, no? O sigui, què pot haver-hi a sota, però no al revés. No
3: però
0: dir.
3: Això perquè no es converteixi en dogmàtica, la literatura?
0: Exacte, perquè llavors és un llibre on ja des del
3: això
0: principi...
3: Això és el que han de pensar els petits sobre aquest tema. O...
0: Exacte, és que tu no, tu no li has de dir a ningú què ha de pensar. En tot cas, li has de servir una pista perquè a partir d'aquí pensi, però no pots controlar què pensaran a partir del que llegeixen.
3: A mi m'ha divertit molt com cada objecte va agafant una personalitat. Suposo que us ho vau passar molt bé, tu
0: sí.
3: Vas passar molt bé
0: molt.
3: Sí? En construir això, la personalitat de les agulles d'estendre roba, que no té res a veure amb les sabates o amb els jo què sé, qualsevol objecte.
1: Esclar, les sabates
3: sí.
0: La clau de la bústia.
3: El tovalló de cuina.
2: Ai, pobreta.
3: Què li passa a la clau de
0: bueno,
3: la bústia?
0: Bueno, pues que la ignoren, la resta de claus, perquè, clar, és més petita i només obre una bústia. Quina importància té una bústia avui dia? No obre cap porta perquè entri ningú. Llavors,
1: doncs,
0: sempre la ignoren, li fan un xantatge emocional, bueno.
2: I les pinces són fantàstiques,
0: sí.
2: Que a més tu les veus com una mena de societat assembleària,
0: sí.
2: No? Que ho discuteix tot, que tenen debats, que s'enyoren, no?
0: Sí. Clar, és que les agulles d'estendre... són uns éssers una mica això, assemblearis per una banda, però per l'altra van perdent gent.
2: Clar.
0: Perquè sempre ens en cau algun al cel obert, no?
2: Clar, però cauen, no s'avancen.
3: Ara, no?
0: Bueno, no ho sé.
3: O fugen,
0: jo aquí he obert el debat, a veure.
2: I a més això, en el pròleg ho poses, de Josep Maria Espinàs, que deia, les agulles d'estendre roba són uns objectes meravellosament aptes per a la fantasia. Ho hem comprovat, Tina?
0: Sí. És que Josep Maria Espinàs té un llibre que són els nostres objectes de cada dia, on des de l'assaig, i adreçant-se en principi a un públic adult, però jo penso que aquest llibre admet lectura des de qualsevol edat, fa una petita reflexió de com utilitzem els objectes i com han evolucionat, no? I explica, per exemple, una cosa tan bonica com abans l'hora la teníem a la paret, no? I sorties de casa i no duies l'hora a sobre. De cop i volta ens la van penjar del coll o de la butxaca, després ja la portem al canell i ara ja està integrada dins del telèfon, com això també determina el pas, com la concepció del temps que tenim tots plegats, no? Vull dir que abans no estàvem pendents dels minuts, sabent quina hora era ja n'hi havia prou, no? I ara en canvi minuts i segons.
3: Algun objecte preferit aquí a la sala, que ens hem llegit el llibre?
2: Ai, en Marta.
3: El meu favorit, i ho dic ja, és el telèfon de paret, que accepta el seu destí. Ara que parlaves de mòbils.
2: Pobre
3: telèfon de paret.
2: Doncs ja està, potser sonaré per última vegada. I mira, doncs haurà valgut la pena. I ell ho accepta. Marta.
1: Crec que sortint unes sabatilles, no?
0: Sí.
1: Sí, perquè és, a mi el meu moment preferit de quan arribo a casa és posar-me les sabatilles i vaig dir, vale, aquest és el meu objecte preferit.
0: A més s'enamora, la sabatilla.
1: Sí.
2: I parla en vers, que és fantàstic.
0: Sí.
3: I el teu? Tots.
0: El meu és l'agulla d'estendre número 17. Perquè
3: què li passa a aquesta?
0: Que està abandonada des de fa tant de temps en el balcó de sota, que parla català antic.
3: Ara sí que això es mereix un aplaudiment.
0: Gràcies.
2: Menester.
0: Va ser la meva oportunitat de posar català antic en un llibre, per fi.
2: I aquest també triomfa, allò, amb els alumnes.
0: Sí, aquesta fa gràcia.
3: Cartes imprevistes de Tina Vallès. Pep Garrido, tu estimes els objectes també?
4: Prou, sí, no tots. N'hi ha que em generen més rebuig, però sí, en general sí, que m'identifico bastant amb això que explicava.
3: Entens
4: sí.
3: Algun que mai de la vida, amb un canvi d'aquells canvis que fem durant la vida, justament, de cases, abandonaries? Sempre portes a sobre?
4: Que abandonaria no ho sé, però, per exemple, no sé si en podem dir objecte, però jo sóc molt bibliòfil. M'agraden molt els llibres, per exemple. O hi ha un objecte que sempre va amb mi i que aquests dies el tinc molt present perquè he tingut tot de qüestions, que són les ulleres. Que he hagut d'anar a l'oculista i començo a tenir vista cansada, però aleshores canviar d'ulleres em genera totes unes qüestions i tal, i m'adono, hosti, clar. Han anat tota la vida amb mi, no? Són dos objectes molt importants per mi, els llibres i les ulleres.
3: Doncs en el llibre de la Tina hi ha de tot, hi ha sofàs avergonyits, sabatilles, com deia la Marta, enamorades,

0: Una humana que no surt mai, ho hem dit abans, de casa. I els protagonistes, queda clar qui són, els objectes, que decideixen fer alguna cosa.
1: Sí, però no decideixen fer alguna cosa perquè vulguin ajudar la humana, sinó perquè els estan deixant d'utilitzar, estan perdent el seu propi sentit de viure, no? De dir, si no em fas servir...
0: La seva identitat, segons
1: clar,
0: com, no?
1: Clar, sí, sí, llavors hi ha un... La revolució és de dir, ei, una cosa que ens han d'utilitzar, o sigui, què està passant? Que ja només surt un plat, només surt una forquilla... Què està passant? I llavors hi ha aquesta reacció que no és, que es pot llegir com altruista, però no ho és, que és pròpia d'això, d'un col·lectiu que està deixant de tenir sentit de viure.
0: Mm-hmm. I tot il·lustrat per la Mercè Galí.
2: Exacte, que ara ella no ha pogut venir aquí perquè està en un festival d'il·lustració a Itàlia, però com ho veu treballar, totes les il·lustracions? Em sembla que la portada, tu, coberta...
3: Coberta, molt bé.
1: Ui,
3: és que estic ben educats.
1: Molt bé, Marta.
3: Bueno, abans has dit una cosa malament, Màxim, però jo parlarem fora de mi.
0: Sí, no, ho digueu ara,
2: es passa nota, es passa nota.
1: Gomet vermell.
0: La coberta.
2: Jo ho havia apuntat bé, però bueno. La coberta, doncs, tu et va dedicar una sorpresa, que és el teu gat, que apareix
1: allà. Sí, la meva gata, la Selva.
0: De fet, tenim aquí el llibre, a veure si el podem mostrar així a càmera. Sí.
2: Que això no t'ho esperava.
0: Tenim càmeres aquí a la ràdio.
1: El moment hostessa, que no falta. Sí, bueno, clar, amb la Mercè ja havíem treballat en un llibre anterior, Mira, i ens vam entendre molt bé, o sigui, tenim un tarannà molt semblant, una manera d'entendre també la literatura molt semblant, i llavors des del moment que vaig començar a tenir aquesta idea de fer cartes d'objectes, ja li vaig dir, Mercè, estic fent això, ho hem de fer juntes, i llavors li anava enviant coses, i realment... ha sigut, així com em Mira, jo vaig escriure el llibre i després va arribar la Mercè, aquí sí que l'escriptura era simultània a la conversa amb la Mercè i ella anar pensant, doncs faré postals. De fet, ella, com que jo vaig fer cartes, ella va fer que les il·lustracions fossin com postals i de fet les repartíem quan fèiem promo del llibre, encara en queda alguna, i em va fer aquesta sorpresa, no? Com que dins del llibre surt un gat, que és l'únic ésser animat així que participa una mica, bueno, i la bugambília, i el cactus, etc. I el gerani, doncs m'hi va posar a la Selva.
0: Com es diu el gat o gata?
1: Selva.
0: Gata. Ah, selva.
1: Gata.
0: Sí. Més de gats o de gossos?
4: Jo en tenia una que es deia Sofia. I a la pel·lícula i en el llibre de tenit en surt un de gos que es diu Xuc.
0: Bueno, és molt important, el gos.
4: Molt important. I és molt curiós perquè a la pel·lícula anterior que vaig fer, diguem que era Sense sostre, quan encara... no recordava res de tenir, ni tan sols era un projecte, ens vam fer sortir un gos que a la pel·lícula es deia Tuc, i no sabia res de tenir. I tot d'una vaig obrir tenir. Ara no li canviarem el nom a Xuc, per no, i és raríssim, perquè he fet dos pel·lícules de ficció, i en una hi ha un gos que es diu Tuc, i en aquesta es diu Xuc.
1: A veure, la propera
4: m'he proposat intentar que no surtin més gossos.
0: Treballar amb animals i amb nens petits, sí. Qui ho deia allò? Que era...
4: Això amb diverses persones, però Hitchcock és un dels més celebrats.
0: Bueno, que no era una bona idea.
4: Sí. Bueno. Sí, no, és una idea meravellosa, però bueno, vull dir, és posar-s'ho molt difícil.
0: Molt bé. El més maco de tot és la reacció del públic lector, especialment dels nens. Aquestes escoles, no?, que han treballat al llibre de la Tina Vallès.
2: Sí. Bueno, que suposo que et van arribar, per exemple, les cartes que els alumnes d'una escola d'Esplugues de Llobregat van escriure inspirant-se això en el teu llibre, havent-lo llegit. Què et va semblar? O sigui, les vas poder llegir?
1: Sí. N'he llegit un munt perquè realment és... Clar, és un llibre que provoca aquest tipus d'activitats a l'aula i són molt divertides perquè és que realment tenen molta més imaginació que nosaltres. Jo recordo un, per exemple, que va fer una carta entre un encenedor i un paquet de llumins. I els llumins li deien, clar, és que tu encens i després tornes a ser tu, però nosaltres un cop encenem,
0: morim.
1: Ja no tornem.
2: Ens consumim.
1: No? I després hi havia un altre, també molt semblant, entre una forquilla i uns escuradents, que també... quan un de nosaltres se'n va ja no torna. I dius, Déu meu, clar, o sigui, semblava un camp de concentració de cop i volta al pot dels escuradents, no? O també l'altre tema que els agrada molt era cartes enfadades, no?, de renyar-se. Ara no en recordo cap, però...
2: Ui, no pateixis, que sí? N'hem agafat alguna.
0: Perfecte. La de la rentadora, Marta. No? I la roba o què?
2: Marta, la vols llegir tu?
3: Sí. La primera,
2: el favor.
3: No, sí.
2: Sí, la segona, deia en Màxim.
0: Carta de la rentadora a la roba.
5: Estimada roba, sóc la rentadora. Ja porto dies farta que tota la roba me la portis bruta.
3: Sempre em dones molta feina, ja que et passes el dia saltant amb els teus amics al bassal, també jugant a futbol, llançant-me al terra i moltes coses més. El que et demano només és que tinguis compte, si us plau. Et puc donar 3 consells per no embrutar la roba.
2: I aquí ens quedem.
0: I aquí molt bé. Tres punts suspensius. Meravellós, en tenim més, però ens podríem passar així el dia i ja se'ns acabaria el programa. Bé, dona per una segona i una tercera part aquesta idea, sí o no?
1: Sí, dona.
0: Quina?
1: Sí.
0: Estàs en ello o què?
1: No, perquè no acostumo fer-ho. O sigui, m'agrada fer projectes nous cada vegada, però sí que és veritat que de tots els llibres que he fet, si algun fos susceptible de fer segona part seria aquest. Però hauríem de replantejar molt perquè tornar a fer sortir la mateixa humana no... És a dir, potser la idea seria semblant, però no ho sé, està allà. Tinc molts projectes ara en marxa i aquest, de moment, simplement està allà com a possibilitat futura.
0: Escriure'ns més cartes. Hauríem d'escriure'ns i enviar-nos més cartes.
2: Escrius cartes,
1: sí.
2: Tina?
1: Sí. Ah. Mira, i aquest estiu n'he escrit moltes. Però sí, m'agrada escriure cartes, m'agrada escriure postals. Durant el curs és bastant difícil, però a l'estiu tendeixo a fer-ho i m'agrada molt. I quan era més joveneta i tenia més temps, ho feia moltíssim.
2: I quan la reps, és que fa il·lusió.
1: És molt xulo. És de... Sí.
0: Aquí?
3: Jo he enviat postals aquest estiu i la meitat no han arribat.
0: No han arribat.
2: Van molt lentes, eh?
0: Un moment, des d'on?
3: Des de Berlín, ja veus tu. Oh. Qualsevol diria.
0: Pep, tu escrius cartes?
4: Oh. Jo n'escrivia moltes, sí. I ara ja no n'escric. Però, en canvi, utilitzem molt la correspondència, diguem-ne així, com a gènere d'escriptura o com a disparador creatiu. I aleshores, amb molts alumnes, fem correspondències de molts tipus, correspondències entre textos, fins i tot correspondències cinematogràfiques, d'enviar-nos plans mútuament, etcètera, etcètera. Per tant, és tremendament fèrtil. Però escriure cartes per estar en contacte amb altres persones, això ho he deixat de fer i és una cosa que em fa molta pena, perquè tinc arxivadors plens de cartes del passat.
0: Ah, o sigui, les conserveu?
4: Jo sí.
2: Jo també les guardo.
0: Sí. I les torneu a llegir de tant en tant?
4: Doncs, de tant en tant, algunes sí.
2: En aquell moment de fluixera...
0: Les d'amor, voleu dir?
1: Però no es poden llançar. Jo sí. no hi torno, però
2: s'han de guardar.
4: No, llançar una carta és una cosa terrible. No.
2: Home, algú que s'ha estat allà una bona estona. No.
1: A més, és que hi ha la cosa de la lletra manuscrita, exacte, que jo trobo que és una cosa molt bonica. Ara mateix coneixem molta gent amb qui tenim relació habitualment que no sabem quina lletra fa. Jo trobo que diu coses.
0: És veritat, això. Mira, aquesta tarda em poso. No sé qui li enviaré.
2: Enviem una carta.
0: Alguna carta escriure.
1: Et passem les adreces.
0: I alguna carta li enviaré a algú. De moment teniu aquest llibre, Cartes imprevistes, Premi Llibreter de Literatura Infantil i Juvenil, de la Tina Vallès, que sí que es va publicar l'any passat, que no és una novetat, que en podem parlar i la podeu llegir.
3: Per què m'ho dius a mi, si sóc la primera que no porto novetats?
0: Per això, perquè és una guerra teva que tens.
3: Sí.
0: No, és al contrari.
2: Vale.
0: Bé, doncs... Ens està quedant una mica especial Literatura Infantil i Juvenil.
3: Maco,
0: aquest programa, aquest Tot és Comèdia, perquè avui, Marta, que abans portes clàssics per la mainada.
3: Sí.
0: Però abans hem de parlar d'aquesta adaptació al cinema de Tanit, un llibre que imagino que a l'època devies llegir i devia atrapar, no, Pep Garrido?
4: Sí, tant jo com la meva parella el vam llegir, jo diria que als anys 80, a ella el va atrapar molt i en tenia molt record. Jo tenia un record més difús, però una amiga comú ens el va regalar quan va néixer la meva filla, que es diu Tanit, i no es diu Tanit pel llibre. I aleshores jo el vaig rellegir en aquest moment, i just estava en un moment de pensar diferents projectes i de seguida vaig dir en podríem fer una pel·lícula. No? Diguem que ha sigut una redescoberta en el meu cas.
0: Doncs de seguida, Tanit, que arriba als cinemes divendres de la setmana que ve.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: Com et diuen?
3: Em diuen la Perona.
2: Jo em dic Tanit.
3: Que n'has parlat amb algú de mi? No us ho digues mai.
4: Tanit, de Núria Albó, que va guanyar el premi, el primer premi, de fet, Vaixell de Vapor l'any 1984, en el repartiment Isabel Rocati, Sara Espígol, Sergio Caballero i la nena, que és l'autèntica protagonista d'aquesta història, que és la Dolça Salvans Portell. Ens has portat el teu Tanit.
5: Sí, sí, he portat el meu exemplar. No ho sabia, que era el primer cop que es donava el Premi Vaixell de Vapor.
4: Doncs sí.
5: No ho sabia.
4: Sí, sí.
5: Doncs sí, us he portat el meu exemplar, que és aquest que em van regalar, devia ser l'any 2016-17, i el tinc dedicat. Tinc dos dedicatòries molt, molt estimades, no? Una de la Núria Albó i l'altra de la Tanit. Però és la Tanit, que és la neta de la Núria Albó, i que la Núria Albó, en aquells primers anys 80, va escriure un llibre infantil juvenil amb el nom de cadascuna de les seves netes, no? I la Tanit ara té, doncs, és una persona adulta. I va escriure aquí una dedicatòria que diu: espero veure ben aviat aquesta feina tan bonica que vol fer el Pep, m'agradarà molt veure-la amb el Jeb i la Tanit, que són els meus fills, i signa de la Tanit que va conèixer l'àvia Perona.
4: Wow.
5: Sí, sí.
4: Amb il·lustracions d'Irene Bordoi, que devien, bueno, es fascinen.
5: Sí, les il·lustracions, i no ho desvetllo. En fi, tenen un lloc en la pel·lícula, aquestes il·lustracions.
4: Però han d'aguantar fins al final, els espectadors.
5: Han d'aguantar fins al final, però no han de tenir gaire paciència al final, perquè de seguida les trobaran. I, de nou, ha sigut una cosa meravellosa, perquè abans en parlàvem amb la Tina, aquest llibre ara mateix està descatalogat. Es pot trobar relativament fàcil de segona mà, o, en fi, a biblioteques i així, però per alguna raó no es pot comprar. Que ara dèiem, aviam si podríem fer-ho possible a partir de la pel·lícula, de trobar algú que s'animés a reeditar-lo. En qualsevol cas, jo vaig parlar amb la Núria Albó al principi perquè volia fer una pel·lícula, i la vaig trucar i li vaig dir: tu no em coneixes de res, sóc un cineasta de Barcelona, però em vull fer una pel·lícula. I amb la Irene Bordoi ha estat igual. La vam trucar a Mallorca i li vam dir: ara al·lucinaràs, no saps ni qui som, però ens deixaries aquestes il·lustracions? I sí, i totes dues, sense cap problema, ens van deixar tant la novel·la com les il·lustracions per fer la pel·lícula.
4: Clar, la Irene com la Núria són senyores molt grans. La Irene crec que té 85 anys, la Núria Albó 96.
5: 96, sí, és increïble. De fet, això ho explico molt, però va ser talment així. En aquella primera trucada, ella em va dir: jo sabia que en algun moment de la meva vida algú em trucaria per fer-ne una pel·lícula.
4: Uau.
5: Això et parlo de fa potser 7 anys o així. I també em va dir: aviam si la poguessis fer abans de que em mori.
4: Ai.
5: Em va dir
4: Ai.
5: Això. No, no, però ho va dir, però no de manera negra,
4: sinó però tu vas sentir el pes d'una responsabilitat.
5: I una de les coses més boniques de fer aquesta pel·lícula és que l'hem anat tinguent molt present. Ella va poder venir al rodatge, que tenia moltes ganes de venir, però principalment per conèixer la nena que feia de Tanit. Per ella era tot l'important. La resta, sí, però, bueno, més o menys, no? Però volia conèixer la Dolça, no?
6: I van parlar?
5: Hi ha fotos precioses de la Dolça i la Núria Albó xerrant. I sí, i després, bueno, aquests últims anys, ja, com que el cinema és molt lent, més lent del que ningú es pot arribar a imaginar, la gent que participa de pel·lícules i que no n'ha fet mai, sempre et va preguntant: què passa amb la peli? I tu has d'anar dient: tranquil, que hem d'aconseguir els diners, hem de rodar, hem de muntar... En fi, és molt lent, no? I teníem un pacte amb la Núria Albó i amb la seva filla de dir: ostres, si en algun moment veiéssim que hi ha algun risc de que no pugui arribar a l'estrena, nosaltres venim amb el material tal com el tinguem i fem un passi privat, no? Però per sort no va ser així. Va poder venir a l'estrena mundial, que va ser al Festival de Barcelona, i el diumenge, dia 20, hi ha una projecció molt especial als cinemes Alhambra de la Garriga, on hi haurà la Núria Albó, doncs, veient la pel·lícula, doncs, al lloc on ha estat escrita i on passa el conte, no? Ah, que és
4: ella,
5: la Garriga.
4: Ella és de la Garriga. És de la Garriga. Va ser la primera alcaldessa democràtica.
5: Exacte.
4: De la... És que ella també té una pel·lícula, eh?
5: Sí.
4: Sí, docent, sí, sí. Una gran defensora de la llengua durant el franquisme, primera alcaldessa democràtica, poeta, escriptora...
5: Mm. I... Sí, sí,
4: Núria...
5: sí, sí.
4: Ah, un moment. I és la iaia de la periodista Viviana Ballbé.
5: Sí, sí, sí.
6: Que no falti la por lectures, eh?
5: Sí, sí,
6: bueno.
5: Sí.
6: Que volia dir, una, i segur que la Tina està d'acord, que sempre s'ha reivindicat... es reivindica poc els autors de literatura infantil i juvenil i estem estancats en tres o quatre noms, mm-hmm. que són els que segueixen en actiu, però hi ha gent que potser ja està en un segon pla per tema d'edat o perquè ja no ha volgut seguir escrivint, i no els reivindiquem encara. Mm-hmm. I no és qüestió de dir, no, no, s'ha de llegir això perquè això era l'UBOP. No, no, no, és qüestió de... Aquesta gent en el seu moment va fer una gran aportació i hem de reivindicar aquests noms també, mm-hmm. perquè sembla que la gent ha quedat oblidats o en un segon pla, i només recordem els que encara ara ens tenen un gran hit que s'està reeditant i ja va per la 35a edició i tot plegat. I clar, també hem de mantenir viva la carrera d'aquesta gent.
5: Sí, sí, no, no, a part també una de les coses, abans que en parlàveu, una de les coses que em va impressionar molt quan el vaig rellegir és que, en fi, és un llibre, aquí diu, a partir de 9 anys, però a mi em va interessar i emocionar moltíssim. I jo la pel·lícula no l'he fet exactament pensant només en nens i nenes. Vull dir, jo he fet una pel·lícula que espero que agradi a tothom i que faci emocionar a tothom i que es pugui veure en família, diguem, petits i grans junts, però no específicament, no? I en aquest llibre hi ha coses escrites que jo penso, no ho sé, si ara s'escriurien així o es publicarien així. Vull dir que utilitza un llenguatge, un tipus de cruesa, un tipus de... Parla de coses molt gruixudes, però en parla amb nens i nenes, que és molt important.
4: Parla de la soledat, parla de la mort.
5: Sí, sí, sí.
4: Em va recordar molt aquella secció que ens vas fer, que ens vas portar aquests llibres,
6: dol,
4: exacte,
6: sí.
4: Perquè per acostar, diguem, el dol als infants...
5: Sí.
4: Se'n pot parlar.
5: I tant. Vosaltres, s'ha de parlar.
4: Jo crec que, i crec que ho aconseguiu d'una forma com molt honesta, no? Clar, hi ha preguntes que et quedes parat de la Tanit, de la nena. Li ha arribat l'hora? Ja era hora que se morís, clar. I el pare, doncs, posa aquella cara... Té una resposta.
5: Sí, sí. Clar, aquestes...
4: Hi ha una conversa,
5: exacte,
4: sobre això.
5: Exacte. Aquesta és la pregunta que travessa tot el llibre. No? Ja li tocava.
4: Ai, sí.
5: És una nena molt, que li agrada molt preguntar a la Tanit. Això és meravellós. Els personatges, a mi el que em va atrapar més de la novel·la són la Tanit i l'àvia Perona, que és una dona rondinaire, seca...
4: El poble diuen que és una bruixa.
5: Diuen que és una bruixa, és una mena de boja del poble, diguem, és una figura molt maltractada, no? I que és la història que explica la trobada impossible entre la Tanit i l'àvia Perona. Doncs la Tanit és una nena que fonamentalment té una gran curiositat i fa preguntes. I la pregunta central, son pare és metge i es dedica, diguem, a treballar, bueno, veu de prop malaltia i mort, i la Tanit tota la pel·lícula va preguntant, ja li tocava en aquest, ja li tocava, és una pregunta molt grossa.
4: Molt, molt.
5: Sí, ja li tocava. Què vol dir exactament? Que li diu, hòstia, i el pare li diu, és una pregunta molt difícil, no?

0: gotes de mel. Pep, ens has de parlar de la Dolça. Dolça Salvans Portell, quina descoberta pel cinema.
1: Sí, noi, és el millor de la pel·lícula.
0: Ara, quan vau rodar, fa a finals del 24...
1: Sí, exacte.
0: Sí,
1: exacte.
0: Ella tenia...
1: Ella tenia 10 anys, a punt de fer-los, 9 cap a 10. Sí, sí,
0: com
1: sí,
0: una nena de 10 anys aguanta gairebé totes les escenes d'una pel·lícula?
1: Ui, li hauries de preguntar a ella. És molt difícil, és molt difícil. Ni tan sols els adults aguanten amb facilitat. No, és increïble el que fa la Dolça. Mira,
0: i on la vau trobar?
1: La vam trobar entre més de 300 nenes que la volíem buscar per allà al Montseny. Vam dir, ostres, aquesta pel·lícula l'hem de fer amb gent del Montseny, no? I vam començar a penjar amb la persona que portava el càsting, l'Helena, va començar a penjar cartells, doncs, a caus, esplais, escoles, en fi, ajuntaments, i de sobte ens van començar a escriure famílies de tot el Montseny doncs, que volien participar de les proves, no? I la Dolça va arribar per accident. Ella sempre explica que ella no havia de venir a aquest càsting i que va assabentar que a la seva escola hi havia un cartell, una amiga hi anava, i va anar i la vam descobrir, que té molt sentit, perquè una nena com la Tanit difícilment es presentaria a un càsting per una pel·lícula. No? O sigui, que no, o havia de passar per accident. I sí, sí, i de seguida vam veure que era una que tenia un tipus d'energia, de naturalitat, una mirada, un tipus de curiositat que encaixava perfectament amb la Tanit. Quan almenys jo, quan busquem nens i nenes actors, no busquem tant nens que facin bé al teatre. Busquem nens que ens interessi tal i com són, i aleshores el que fem és adaptar la pel·lícula a aquella nena en concret, que és el que ha passat. No, que la Tanit nostra no és exactament la Tanit del llibre, és la Tanit que fa la Dolça, no?
2: I com la Tanit, la Dolça també era de preguntar, allò, i ara què farem? I ara això què? I això com es fa?
1: Sí,
2: era preguntona?
1: Tot, és molt preguntona, és molt tabalot, és molt... Sí, és una nena de bosc, no? S'enfila per tot arreu, li encanten els animals, és molt, molt, molt, molt, molt intuïtiva, no? Sí, sí, té tot de coses que tal com la veus a la pel·lícula, no? Sí, sí, sí, es resisteix molt a entrar en les lògiques adultes. Això és molt interessant i és una de les coses que li passa també a la Tanit a la
2: pel·li.
1: Ara,
2: que diu que allò, jo no em vull fer gran.
1: Que dius de fer-me gran, és el contrari. Canvi, evidentment és una pel·lícula sobre fer-se gran, Tanit. Mm. És una pel·lícula sobre fer-se gran. Però fer-se gran d'una determinada manera, no? I la Tanit tot el rato diu, jo per fer-me gran i ser com vosaltres passo. Jo estic molt bé com estic, diguem.
2: Quan em veus tots els nens, allò de voler estar a la taula dels grans,
1: exacte,
2: o sigui, va una mica
1: exacte,
2: a la contra.
1: A la contra, totalment. Sí, sí.
0: I Tanit també és una gran carta d'amor que escrius al Montseny, a la terra, a la natura, sí. Hi ha uns paisatges filmats meravellosos, no?
1: Sí.
0: I aquest to... lent, pausat, tranquil, molt al contrari d'aquest brusit i aquest frenesí de l'audiovisual d'ara, segurament marcat per l'escroll infinit, no? I
1: sí.
0: El mòbil surt un cop en tota la pel·lícula i només per una emergència.
1: No surt gaire.
0: Tot això és volgut, imagino, no?
1: Tot això és volgut, té a veure també amb l'edat dels nens i nenes i té a veure amb el que parlàvem al principi, no? Que jo penso que no ens hem de posar la bena preventivament, ostres, i posar les coses fàcils per por de que els infants o els joves no hi arribaran. Hòstia, això ja ens ho fan, diguem, tota la cultura de consum. O sigui, està bé que ens posem una mica exigents i jo volia explicar un conte de bruixes, és això, no? I jo estic sempre molt fascinat per contes i sempre he explicat contes, i els contes de bruixes, el món, la natura, hi té un lloc central, i la Perona en sap molt d'herbes. Aleshores vaig dir, home, si això ho convertim en una mena de torbellí accelerat, desnaturalitzarem el conte i no tindrà cap sentit. I vaig dir, no tinguem por. Llavors, pot ser que la pel·li sigui una... Costa, de fet, la pel·li no és gens avorrida, però els nens, quan la veuen, diuen, ostres, no s'assembla a altres pel·lícules que veiem. Mm. Això està molt bé, que l'art es resisteixi, que l'art no es doni fàcilment. És el que ha de ser.
0: Sí, sí. És que els dibuixos d'ara... Hòstia, les escenes que duren 5 segons
1: i
0: bum, bum, i la música, pa, i els efectes, no?
1: Sí, sí.
0: És tot un nervi. Sí,
3: sí. Els dibuixos per nens i els de grans també, vull que anem cap aquí, escenes curtes, fetes, ara diuen que roden tot perquè entri a TikTok. Els plans estan fets perquè es vegin després de TikTok, dius, hòstia.
0: Sí, sí. Ell, que és professor, en sabrà més.
1: Fa molts anys dèiem el mateix d'MTV. Que tots els plans duraven 5 segons, que és el que duren MTV. Però sempre hem fet resistència.
3: Sí.
1: I és la manera que tenim nosaltres d'anar fent, de dir, vale, el món va com va, però, home, no donem per perdut de la batalla, no? sí, sí. Bueno, per...
4: i es creix no entenent les coses.
1: Exacte, exacte, sí. Exacte. No cal sobreexplicar-ho tot, està molt bé. I per això jo dic, molt, molt humilment, que tant de bo... llibres o pel·lícules com Tenit, hi ha un punt de militància. Tant de bo, ostres, les famílies diguin vale, clar que hi ha moltes pel·lícules super cridaneres al cinema, però també és un acte, diguem, de resistència i gairebé polític de dir, hosti, si hem d'anar al cinema amb la família, portem-hi i anem a veure aquesta pel·lícula de Tenit o comprem aquest llibre encara que hi hagin 70 blockbusters que es puguin comprar. No? Jo, tant de bo passi.
4: També per un tema de llengua i d'identitat.
1: Exacte, eh? també.
0: A partir de divendres als cinemes, Tenit de... Pep Garrido. Doncs merci, Pep.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé la peli. I quedeu-vos, perquè sí, encara ens queda la tercera pota d'aquest especial.
2: Que també fa resistència, Marta Cava.
0: Sí, des de fa 4 o 5 anys.
3: 5 temporades.
0: De seguida, la Biblioteca Popular del Tot és Comèdia.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: No esperava una noia tan bonica darrere d'aquest taulell el teu estil.
2: La cultura clàssica dels grecs i els romans ha entrat en les nostres vides fort amb aquest blockbuster que ha sigut l'Odissea aquest estiu i amb una traducció al català
3: fantàstica,
2: meravellosa,
3: sí, sí, sí.
2: Vam tenir aquí
3: sí.
2: En Pau, el seu traductor.
3: Jo també no he vist la pel·li encara.
2: No passa res, home.
3: Però m'he empapat d'això perquè, clar, he vist molta gent aprofitant, no? Anem a recomanar l'Odissea, quina és la millor traducció de l'Odissea, i jo penso, bueno, hi ha molts llibres sobre el món clàssic per infants i joves que ningú ha aprofitat per recomanar, perquè passa el que passa sempre, no? Que sí, una anècdota, un de llonses... Bueno, ara és el moment fantàstic per introduir a la canalla en tota aquesta qüestió, aprofitant aquesta febre odisseica que hem tingut gràcies al senyor Nolan, i dic, bueno, vaig a portar llibres que serveixin per acostar la cultura clàssica a infants i joves.
2: Com el primer, que es diu Invisibles.
4: Somos las musas, diosas de las artes y proclamadoras de héroes.
5: ¿Héroes como Hércules?
6: Cariño, querrás decir músculos. ¿Quién pudiera cantar al son de la música de...
4: Nuestra historia empieza en realidad mucho antes de Hércules, muchos eones atrás.
7: En el primer árbol.
2: I fins aquí, banda sonora d'Hèrcules, banda sonora d'Invisibles, una altra manera de veure els mites clàssics.
3: Exacte, és text i il·lustració d'Anne Arcelus i editat per Zauri, una de les editorials de llibres de coneixements més potents que hi ha ara mateix.
2: Espera, aquest ha dit latina, quan l'ha vist?
3: Aquest és boni, no sé, algo boníssim,
8: sí. Aquest llibre em flipa, sí.
3: Sí, sí, sí. A veure, és un d'aquests llibres que agradarà perquè va amb un filtre vermell, val? Llavors us explico.
2: Explicació del filtre.
3: Sí. Què passa? La cultura clàssica és bastant masclista, les dones que hi apareixen són secundàries, apareixen, tenen tres frases i hi ha de llonses, o bueno, la retraten d'una manera que ara als nostres ulls ja, bueno, ja no considerem que s'hagi de fer així. No? Llavors, el que fa l'autora és agafar dones que estan vinculades a homes, val? I el que fa és, tu agafes el llibre, val? I val, amb un filtre vermell, ho ensenyaré a càmera, perquè ara a la ràdio tot és càmera, val? Llavors, hi ha textos a dos colors, el vermell i el blau. Llavors, tu a simple vista veus la tinta vermella que correspon a l'home. Val? I en el primer cas tenim Agamèmnon. I si li fiques el filtre vermell, bueno, recomano que l'enganxeu molt a la cara per poder veure'l, veus a Ifigènia. Val? Que Ifigènia era una de les filles d'Agamèmnon que va sacrificar i a partir d'aquí va començar tot el drama en aquella família que us recomano que bueno, ho veureu tant a l'Odissea com a l'Orestea, que explica tot el dramón que va venir aquesta família, no? I clar, és una manera de donar visibilitat a les dones, val? I juga amb això de les tintes per poder-ho veure. Vull dir, això no és nou, vull dir, llibres d'aquests amb filtre vermell sempre n'hi ha hagut, però està molt bé, no?, per poder conèixer, perquè a vegades això, no?, que aquestes dones eren importants en les històries i les trames, però queden com personatges de, bueno, sí, estava per allà, no? Sí. Home, per exemple, un cas molt clar és Teseu. Vull dir, si Teseu aconsegueix sortir del laberint és pel fill d'Ariadna. Ariadna. I clar, Ariadna és com si passés per ella i tingués un fill. No. Ell és qui pensa. Ell és qui té l'astúcia per poder... perquè l'altre pugui sortir del laberint, no? I està molt bé. I clar, sempre a les criatures aquestes coses, i més ara que els volem treure de les pantalles, els hi dones això i s'entretenen un bon rato a jugar amb un tema analògic.
2: Sobretot que no el perdin, eh?
3: Exacte,
2: que
3: sí,
2: això és fàcil
3: sí.
2: de perdre.
3: Sobretot si és de la biblioteca, que després un problema.
2: Hòstia, ara pensava a l'Odissea, les dones sembla que només serveixin el pa i la carn i rentin als herois.
3: Sí,
2: i els hi posin
3: i la pobra Penèlope està ja teixint
2: tot el dia.
3: I intentant no tornar-se a casar.
2: Doncs no, elles també són protagonistes. Següent llibre... de cultura clàssica adreçada als nens.

0: Homer i a l'Odissea, que n'estem parlant massa, i la Ilíada.
1: Exacte. I en aquest cas és una adaptació pel públic juvenil. L'adaptació nota càrrec de la persona que va traduir també la Ilíada, que és en Pau Sabater, que també ha traduït l'Odissea. I les il·lustracions són d'Arnal Ballester i ho edita Combel. Combel tenia, ja fa anys, va fer com una Odissea, que em sembla que era una versió de l'Albert Gené, i després de molts anys va quedar aquella col·lecció completament aturada i just abans de tota la febre odisseica vam tornar amb la Ilíada i jo em vaig posar molt contenta perquè realment és una proposta molt interessant i m'agrada molt sobretot també pel tema de les il·lustracions. Una cosa que passa molt amb la... quan la literatura infantil parla de... bueno, tracta el tema de la cultura clàssica és que les il·lustracions acostumen a ser totes amb molta llum, molt brillants, molts tons pastels. Zeus sembla un home innocent, que dius, home, no, per favor, sembla el pare de família exemplar. I em feia molta ràbia aquest tractament a nivell d'il·lustració del món clàssic, no? I aquí, en canvi...
0: volies més foscor, tu,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, l'Arnal Ballester agafa molt... o sigui, els dibuixos són a doble pàgina i ara no trobaré cap... agafa molt els tons de les obres plàstiques de l'època. Vull dir, clar, marrons, blaus, vermells... no? Aquestes imatges que tenim, sobretot els... ara no em sortirà el nom de...
0: està fent amb el dit unes voltes.
1: Bueno, que recorda molt més a com es feien les representacions gràfiques de l'època, no? Del text podria dir moltes coses, però és que ho ha fet el Pau Sabater, i ja sabem que el Pau Sabater fa bé de traduccions.
0: Excel·lent, sempre li posem
1: se
0: excel·lent.
1: Se li ha donat bé també fer el tema de l'adaptació. La Ilíada és bastant més crua que l'Odissea, perquè l'Odissea té aquell component més d'aventures i tot plegat. La Ilíada és més fosca, i clar, aquí juga molt bé, no?, saber com adreçar-te al públic juvenil i el tema de les il·lustracions.
0: Doncs anem cap a l'Odissea, no?

0: El que dius tu, és que és més entretinguda, que si els monstres...
1: Clar, clar, clar. La primera part és purament una història d'aventures, de tot el que s'ha d'enfrontar i tot plegat, i la segona, a mi, per exemple, la segona part de l'Odissea m'agrada més, que és el del retorn a casa i tot el que es planteja, no? Doncs hi ha també una adaptació de l'Odissea per un públic juvenil, que l'ha fet la Meritxell Blai, que és professora de clàssiques, i està il·lustrat per la Jenny Espinosa. Hi ha dos formats del llibre, hi ha un format més gran, amb tapa dura, amb les il·lustracions a tot color, i després vam fer una edició més assequible, més petit, més format de llibre de lectura, que també té les il·lustracions de la Jenny Espinosa, però ja és en blanc i negre. Però està molt bé, perquè el que ha fet l'autora és que la narració es fa en primera persona. És a dir, és Odisseu mateix qui s'adreça al lector juvenil i li explica com han estat les seves aventures. Jo trobo que aquest punt de transformar el narrador i que s'adreci directament al lector, que és un lector que ja sap que és jove, està molt bé, perquè permet que connecti més amb la història i que és algú que t'està explicant tot el que has viscut, no? Això, no? El tema de l'aventura, com ho va viure i tot plegat.
0: I tota la part més de sang i fetge, perquè també n'hi ha molt. Això com...
2: Troba un punt mig.
0: Sí. Llenguatge...
1: Clar, és que me'l vaig llegir fa una bona pila de temps. Però tant en l'Ilíada com l'Odissea no ho amaguen, però també ho rebaixen una miqueta. No? Per exemple, en les il·lustracions de l'Ilíada es veu sang, però no es veu un reguerol de sang allò empapat i es veu la pell que... No, però es veu un puntet de sang, no? De dir, mira, li van clavar una fletxa i li està sortint sang i ja està, no passa res.
0: El cíclop es menja literalment, Ulisses a sus hijos, el quadre aquell, no? Vull dir...
1: Clar, és allò que no es recreen perquè sigui una cosa gore, però tampoc ho amaguen, perquè realment era una miqueta de sang i fetge algunes parts d'aquestes històries, no? I realment són dues propostes interessants perquè els ajuda a entrar i després, quan siguin grans, ja s'hi trobaran amb tota la sang i fetge de les històries originals.
0: Molt bé. Si teniu dificultats per retenir noms d'obres, de persones que els han adaptat, dels il·lustradors, de les editorials, doncs tranquils, perquè tota aquesta secció la podeu recuperar després a l'aplicació de la SER, de la cadena SER. Seguim, ens queden dues propostes.
3: Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más.
0: Qui són Filemón i Baucis?
1: Filemón i Baucis surten de les Metamorfosis d'Ovidi. Val, llavors, l'autora d'aquesta obra, que signa amb el nom de ploma de Lemnis Kates i està editat per Ecaré, el que fa és agafa aquesta història que eren un matrimoni gran que de sobte acullen a dues persones que estan buscant un lloc on fer nit i on menjar un plat calent. Ningú els vol, però ells els ofereixen hospitalitat. Els diuen, quedeu-vos aquí, mengeu tant com vulgueu. Resulta que aquestes persones són realment Zeus i Hermes. Llavors,
0: ja ho tenien,
1: com agraïment,
0: això, Zeus, eh?
1: Sí, que es transformaven, ja i es feien passar per altres persones. Clar, i el que fan és, els hi concedeixen un desig, és a dir, m'heu ajudat, cosa que l'altra gent no ha fet, un desig, i ells demanen morir a la vegada i poder estar a prop de casa seva.
0: Oh.
1: Llavors, quan moren alhora i es transformen en dos arbres, un tiler i una alzina, que comencen a fer arrels davant de la que havia estat casa seva. És preciós. O sigui, la història ja és preciosa, perquè jo em vaig llegir les Metamorfosis fa pocs mesos i era d'aquestes històries que em va fascinar, no? Però la gràcia també és la manera com està il·lustrat, que agafa una miqueta l'estil del que seria el gravat, la xilografia, que és molt blanc i negre, i l'autora el que fa és posar puntets vermells que fan que et cantin l'atenció i t'entretinguis a veure per què ha destacat això en vermell, no? Que a vegades té sentit i a vegades no té cap mena de sentit, no? Però el text és molt, molt, molt breu i la imatge té molt de poder per veure com era i, clar, quan arriba el moment que moren i es comencen a transformar a poc en arbres, et posa la pell de gallina.
2: Amb la llagrimeta.
1: Sí.
0: Que bonic. Quin desig demanaríeu al Déu?
4: Ostres, no ho sé, eh?
0: Ma, penseu.
4: Penseu.
0: Tina, Pep, mentre la Marta acaba ens fa l'última recomanació d'aquesta selecció de llibres de cultura clàssica adreçada als més petits.
5: Ton pare tornava de sa guerra. No era un home qualsevol. No anava abastament alerta. Li deien Agamenón.
0: Què és La saviesa dels clàssics?
1: Mira, La saviesa dels clàssics és un llibre del Jordi Rincón i il·lustracions de la Núria Solsona, editat per Aquiara. El Jordi Rincón és professor de clàssiques a l'Institut i el que fa és recollir aforismes, no? Aquelles frases, diguéssim, que tots coneixem més o menys i que a vegades ens sonen, ens pensem que sabem què volen dir, però a vegades no ho sabem bé del tot, no? I el que fa el Jordi Rincón és fa una selecció d'aforismes tant del llatí com del grec i ho explica, amb un to com si estigués a classe, com si estigués adreçant al públic juvenil, ho connecta amb coses, vivències que es poden haver viscut, coses actuals, per ajudar-los a reflexionar també, no? És una manera també de tenir un debat a filosofia, per exemple, i està molt bé perquè també, mira, com el llibre de la Tina i la Mercè, les il·lustracions també són com petites postals. Val, la Núria Solsona és una gran, gran, gran il·lustradora i aquí, per exemple, he obert un a l'atzar i és Homo homini lupus. L'home és un lloc per l'home, no? I aquí t'explico una miqueta el significat, però no és un significat aquell avorrit de llonça, sinó que és això, no? Que intenta explicar a un públic del segle XXI què vol dir això i quina aplicació tindria o per què s'utilitzaria en l'actualitat, aquest aforisme, no?
0: Bé, el cap ara, in vino veritas, no sé per
1: exacte.
0: Què.
1: Sí, aquest tipus de frases, no? I es nota molt això que és professor de clàssiques, vull dir, he portat dues obres que l'han fet dues persones que estan a classe amb alumnes joves i saben quin és el to i quina és la manera també d'adreçar-se, no? Que no hem de deixar d'explicar aquestes coses, sinó que hem de trobar la manera de fer-ho, i aquest llibre realment és molt bo tant per les assignatures de clàssiques com la de filosofia.
0: Heu ajudat a un déu i una deessa i ells us han concedit un desig, recordeu? El teniu ja o què?
2: Jo sí.
0: Tina.
2: Entendre tots els idiomes.
4: Uau.
2: Sí.
4: I el dels objectes, sobretot.
2: És que sóc filòloga, eh?
4: Això, claro.
0: I escoltar el que diuen els objectes, també. I tu, Pep?
6: Jo potser... A veure, anava a dir-ne un de justícia social universal, però...
0: Aquest ja se sobreentén, aquest el volem tots.
6: El més egoista, ostres, viatjar allà on vulgui, quan vulgui, en el moment que vulgui.
0: Teletransportar-te.
6: Sí, exacte, la teletransportació.
2: T'hauré d'acompanyar perquè ho entenguis tu.
4: Aneu tirant.
0: Mira, s'han fet amics avui, el programa Latina Vallès i en Pep Garrido, escriptor i cineasta. Moltíssimes gràcies per haver vingut al Tot és Comèdia. Més Biblioteca Popular d'aquí unes setmanes.
1: Puc demanar una cosa?
0: Sí, sisplau.
1: Que no faci aquesta calor espantosa mai més. Per favor.
0: Fins dimecres hauràs d'aguantar. Clàudia Arcarons,
4: ens veiem,
0: bona setmana.
4: No? Igualment.
0: Mirem el Mercat de Música Viva de Vic.
4: Cap a casa.
0: Molt
4: quina
0: bé.
4: Il·lusió.
0: Dani Puntibrats al control. Us quedeu amb l'Hora 14 de Gemma Alegrí i podeu recuperar aquest programa tots els continguts a l'aplicació de la SER. Favorita, emissora favorita, SER Catalunya. Adeu.
7: Tot és Comèdia. SER Catalunya, Barcelona.
8: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
9: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
8: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
10: La Recopa de Basilea, la primera del Barça, en català a Ràdio Barcelona.
11: Néstor puja cap l'atac. Vol centrar Néstor cap a Reixac. Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac,
10: 50 anys de futbol en català, perquè tot comença a Ràdio Barcelona.
11: El Barça campió! El Barça campió!
12: Aquest dilluns al Llapis de Memòria sonarà...
13: La bellesa, la bellesa.
12: La bellesa de Luis Eduardo Aute és una de les cançons que ha escollit el mític actor Pepe Sacristán.
13: La bellesa.
7: Llapis de Memòria, cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'app i web de la SER.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno traslada a un nuevo grupo de 864 personas migrantes que estaban viviendo en la calle en Ceuta a uno de los campamentos habilitados en la ciudad autónoma. El sonido del traslado que se está coordinando entre la Policía Nacional con la ministra de Migraciones, Elma Saiz, y con Ángel Víctor Torres, nombrado mando único, desde primera hora de la mañana. Son 864 personas que llevaban durmiendo en la calle desde hace mes y medio y que aseguran buscan un futuro y no problemas.
2: Buscamos a la camping para entrar un poco satisfecho, un poco relaxo.
3: Vives en la calle, ¿no?
2: Sí, vivir en la calle también. Era un poco de problemas con los inmigrantes también, con la gente. Por eso, buscar la paz por nosotros, buscar el futuro, no hay buscar los problemas.
1: Buscan la paz y un futuro, no buscan problemas. Son testimonios recogidos por nuestro compañero Antonio Martín, que se encuentra a esta hora en la puerta del campamento del barrio de Los Rosales, allí en Ceuta, al que se está produciendo ese traslado. ¿Cuál es la imagen a esta hora, Antonio? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora presencia policial, se ha reforzado la zona, incluso se ha cortado el acceso a esta nueva parcela. Pasada las 7 de la mañana, un importante despliegue policial sorprendía a los inmigrantes que dormían en la calle, en Loma Colmenar concretamente, cerca de donde se encuentra otro punto de acogida temporal. Han sido trasladados a pie, algunos lo hacían sin nada, otros con sus pocas pertenencias, ya están realojados, y otros muchos, miles de personas, se esperan ahora una de las plazas que se va a habilitar por parte del gobierno. Adelatif se muestra esperanzado.
5: Yo quiero para Jaime, da árabe, no sabe viajar. Todas las personas le duermen aquí, quiero Jaime, ¿vale?
4: Esta parcela es uno de los puntos que generó el rechazo de los vecinos y ciudadanos en general, puesto que este nuevo espacio de acogida se encuentra cerca de una guardería pública que de momento no ha podido abrir sus puertas a la espera de analizar la situación una vez se haya producido el traslado efectuado esta mañana. De momento, como decimos, se ha cortado el paso y se ha reforzado la presencia policial.
1: Según datos del Ministerio de Migraciones, son 4.300 las plazas habilitadas ya en la ciudad autónoma con estas de hoy y próximamente se superarán las 6.000 temporales. Eso las que dependen del gobierno, pero Ángel Víctor Torres asegura, acaba de hacerlo hace unos minutos, que otras 2.000 de las que se está encargando el gobierno de Ceuta también están habilitadas.
6: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Y hay que ser claros, están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
1: Mientras en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular se siguen negando al traslado de 500 niñas y adolescentes a la península. Hoy hablan incluso de que el gobierno pudo promover lo que pasó. Escuchar para creer, lo dice Esther Muñoz, portavoz popular en el Congreso.
7: Es evidente que tenían la información y no quisieron proteger nuestra frontera. Si además eso le añadimos las informaciones que salieron ayer, que dicen que el jefe de gabinete trasladó la información del CNI la noche anterior al delegado y que hubo orden de Marlaska de no hacer nada, pues es evidente que tenemos un gobierno que no solo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasará lo que pasó.
1: Esther Muñoz dice que hubo orden de Marlaska de no hacer nada sin una sola prueba.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: Y en la redacción de informativos más titulares del día, Suecia se enfrenta hoy a la amenaza de la ultraderecha. Almudena Lopesino, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Aida, que ha ido creciendo en las encuestas durante los últimos días de campaña hasta situarse como segunda fuerza política. Esta es Magdalena Andersson, es la ex primera ministra sueca que está liderando la coalición socialdemócrata, que es la favorita en estas elecciones, desbancando al actual primer ministro del Partido Moderado.
1: Y en el campo de la inteligencia artificial, Almudena, después de la dimisión de uno de sus ingenieros, el CEO de Anthropic sale ahora a pedir que se ponga freno a esta tecnología.
8: Darío Amodei ha pedido que haya una especie de pacto global para relativizar la inteligencia artificial y evitar que se nos pueda volver en contra. El CEO de Anthropic ha dicho en la CNN que si se toma el camino correcto, las probabilidades de que pase algo malo con la IA son muy bajas. Amodei ha sido respaldado por Sal Altman, es el director de OpenAI, y también por el magnate Elon Musk, que tiene una empresa de IA, además de dirigir a Ida la red social X.
1: Esto en un domingo que es día grande en el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid.
9: Súper bien, aquí con mi pareja que hemos venido desde Zaragoza a ver el Gran Premio y nada, yo cumpliendo un sueño que siempre he querido ver a Fernando Alonso competir antes de que se retire.
1: Día de carrera que empieza a las 3 y que vamos a contar en carrusel. En el circuito está ya Rodri González, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, aunque las esperanzas esas de los españoles no son las más indicadas, porque sale 18 Fernando Alonso y Carlos Sainz vigésimo por una sanción ayer que le costó 3 puestos de parrilla, pero el Gran Premio comenzará a las 7 con Lando Norris desde la pole, perseguido por Kimi Antonelli, por Max Verstappen, en un día en el que hace muchísimo calor, pero que hay muchas ganas. Sobre todo las gradas van a estar prácticamente llenas, hasta 125.000 personas nos han dicho que va a llegar a llenarse todas esas gradas para disfrutar de este primer Gran Premio de Madrid, el primer Gran Premio de España.
1: Esto después de una mañana de protesta también de los vecinos del barrio de Valdebebas, donde se celebra ese Gran Premio, que se quejan del exceso de ruido, los problemas de movilidad o incluso la tala de árboles por el evento. Y nos queda el tiempo. El panorama, Saray González, es hoy de estabilidad. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sol en prácticamente toda la península, salvo por algunas nubes en la zona del Cantábrico, Cuenca del Ebro y en Cataluña, aunque tenderá a despejar a lo largo de la tarde. En cuanto a las temperaturas, aumentan de forma generalizada. Las máximas las encontramos en Jaén, Sevilla y también en Badajoz, donde llegaremos a los 38 grados. Más fresco en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, donde no superaremos los 30 grados. 27 grados de máxima en Asturias, en Cantabria. En Canarias, los termómetros subirán hasta los 32 grados.
1: Empieza ahora a 14 en la cadena SER, 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias.
0: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
12: Bona tarda. Una de cada tres dones majors de 60 anys víctima de violència masclista és agredida pel seu fill o net.
13: Les dones grans tenen molta vulnerabilitat. En termes generals, són les que se'n fan càrrec de situacions familiars complicades, homes que tenen problemes de salut mental, que es fan grans. Les mares els atenen, són l'últim recurs.
12: Segons dades del Departament de Justícia, que avui detallem a SER Catalunya, aquestes agressions han anat a l'alça en els darrers anys. A hores d'ara són més les dones de més de 60 anys agredides pels seus fills o nets que les que ho són per les seves parelles o exparelles. De seguida sentim què en diuen els experts. Diumenge d'operació tornada a les carreteres catalanes, el Servei Català de Trànsit preveu que 260.000 vehicles tornin aquesta tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona en un pont que ha estat negre. 4 persones han perdut la vida a la carretera en les últimes 48 hores. Interior demana extremar les precaucions. Les entitats independentistes i l'oposició demanen explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per l'actuació policial la nit de la Diada. Els 18 detinguts per aldarulls, 10 dels quals menors, ja estan en llibertat. I dels esports, el Barça buscarà consolidar el liderat a primera hora d'aquesta tarda al camp del Llevant. La novetat a la convocatòria és Eric García, que haurà de jugar, això sí, amb màscara. A Tarragona, el Barça s'ha endut la final de la Lliga Catalana de Bàsquet, que s'ha jugat entre el Barça i el Lleida. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Dani Puntiprets al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14. Amb Gemma Alegrí.
12: Una de cada tres dones de més de 60 anys víctimes de violència masclista són agredides pels seus fills o nets. Les dades del Departament de Justícia demostren que són agressions que des de fa 3 anys són cada vegada més freqüents. Èlia Pijoan, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
12: Èlia, què més diuen les dades?
14: En el que portem d'any, de les quasi 350 dones majors de 60 anys ateses a les oficines d'atenció a la víctima, 113 van ser agredides pel seu fill o net, superant per gairebé 20 punts les agredides per la seva parella o exparella. I ja fa temps que això va a l'alça. L'any passat, el Departament de Justícia ja va atendre un nombre gairebé idèntic d'agressions per fill o net, unes 210, i d'agressions per marit o exmarit, unes 206, les quals han augmentat un 21% respecte a l'any 2024.
12: El mes de juliol passat se situa com el mes amb més agressions per part de fills o nets contra dones de més de 60 anys pel simple fet de ser dones. Representen el 40% dels casos. Els experts alerten que hi ha moltes situacions de violència cap a mares o àvies que no es denuncien.
14: Antonio Andrés Puello, catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona, creu que les mares i les àvies tenen més por a denunciar el seu fill o net que algú desconegut.
13: Té que veure molt amb una falsa creença. Una dona de 65 anys va al mercat i un home l'empenta i li roba el bolso, ho denuncia. Si és el seu fill, això ja no és tan fàcil, perquè moltes vegades aquesta dona és de la que depèn aquest fill.
14: Això porta que hi hagi un gran nombre de casos invisibilitzats que no es denuncien per decisió de la víctima.
13: La gran majoria de casos d'abusos dins de les famílies denúncies no es denuncien, perquè moltes vegades les dones grans abusades pels seus fills tenen vergonya o se'n senten responsables, fins que la cosa és molt greu i intervenen serveis socials o la policia, i llavors és quan aquesta dada passa a les estadístiques.
14: Si es tenen en compte les agressions per part d'algú del nucli familiar, en els últims 5 anys la xifra arriba gairebé a un 90%. Són 8 de cada 10 dones grans que han sigut agredides per algú del seu entorn.
12: Des de la Societat Espanyola per l'Estudi de la Violència Filioparental, l'única organització científica del món dedicada a investigar aquest fenomen, coincideixen amb els arguments de Pueyo i assenyalen altres factors que poden explicar-ne l'augment. Eva Albarrán n'és la presidenta.
15: L'accesso a los servicios comunitarios generales para perfiles de personas pues con problemas de salud mental, con problemas de acceso al mundo laboral. Todos esos problemas generales, esos dos que hemos dicho, más el acceso a la vivienda, pues hacen que esas personas adultas permanezcan más tiempo del natural o del que tenemos en nuestro ideario social, más tiempo en el hogar familiar.
12: Son declaraciones a Ser Catalunya. 2:11 de la tarda. D'aquí poc més de 2 hores comença a les carreteres un dispositiu especial de trànsit coincidint amb l'operació tornada del pont de la Diada. Una Diada negra després de la mort de 4 persones en accidents de trànsit, l'última ahir a la tarda. Interior demana extremar les precaucions i adverteix que el gruix dels desplaçaments es concentraran entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, Andrea Villòria.
16: Especialment a la P7 entre Sant Celoni i Martorell, a la C32 a l'altura de Viladecans i Mataró, i als accessos a la costa. Trànsit preveu que 260.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest migdia i la mitjanit. Per evitar retencions, han desplegat un dispositiu especial amb carrils addicionals i a la P7 la circulació de camions està restringida entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Durant tot el dispositiu, més de 1.600 agents dels Mossos faran més de 1.000 controls amb especial atenció als motoristes, ja que 2 de les 4 víctimes mortals dels darrers dies anaven amb moto. La darrera víctima és una dona que va morir ahir a la tarda en un xoc frontal de 2 cotxes a Torroelles de Llobregat. A més, ha mort també un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a la Nacional 260 a Fiscal, a Osca. Dins la ciutat de Barcelona, a Pedralbes, aquesta nit també un accident entre 2 cotxes i una ambulància han causat 7 persones ferides.
12: Des del RAC, Albert Vilà, quina és la situació a aquesta hora a les carreteres?
17: Bon dia. Ara mateix a la P7 trobem 4 quilòmetres de densitat a la circulació a l'altura de Banyeres del Penedès, en sentit nord, i també hi ha 2 quilòmetres de circulació intensa a l'altura de Sant Celoni, en aquest cas en sentit sud. D'altra banda, a la C65, a l'altura de Santa Cristina d'Aro, trobem més de 3 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona, mentre que a Jorba, a la comarca de l'Anoia, trobem 2 quilòmetres de circulació intensa també en direcció a la capital catalana. Finalment, pel que fa a la ronda litoral, trobem densitat a la circulació a l'altura del port i en sentit sud. I de moment això és tot des del RAC. Bon dia.
12: Albert, gràcies. Ja estan en llibertat els 18 detinguts la nit de la Diada per Aldarulls a l'Arc de Triomf. Pau Puig, bona tarda.
18: Hola, Gemma, bona tarda.
12: Des de l'oposició, Junts i la CUP demanen explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la detenció de 10 menors d'edat la nit de l'11 de setembre. Des de l'ANC i Òmnium Cultural han dit l'actuació policial d'injustificable.
18: Els detinguts pels incidents la nit de divendres a Barcelona han quedat en llibertat. Les causes s'han quedat obertes per atemptat a l'autoritat, per danys o tots dos delictes, en funció de la informació de cada atestat policial. En les últimes hores, Junts i la CUP han criticat l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Els de Puigdemont demanaran explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon, pels arrestos amb un ús, han dit, desmesurat de la força i amenaces. Els cupaires també han qüestionat la intervenció policial, que han qualificat d'imperdonable i d'injustificable. En un cas de davall és el secretari general de la CUP.
19: Una vegada més, no podem deixar de denunciar una actuació dels Mossos d'Esquadra que és imperdonable, que és injustificable dintre d'un espai democràtic.
18: Les entitats independentistes també han criticat les detencions. Des de l'ANC han denunciat la detenció irregular de menors amb tracte vexatori, mentre que des d'Òmnium Cultural parlen de detencions arbitràries i demanen que s'investiguin.
12: Precisament aquesta serà la primera patata calenta del nou director de la policia catalana, el comissari Ferran López, a qui el govern designarà oficialment aquest dimarts. López substituirà així el major Trapero, que aquesta setmana ha dimitit deixant enrere una breu etapa política en una carrera que l'ha convertit en el policia més famós de Catalunya. La trajectòria de Trapero ha estat una muntanya russa, amb descensos als inferns, també amb èxits i reconeixements i destitucions. Ho repassem amb l'Andrea.
16: El seu nom va saltar a la fama en un dels moments més durs per Barcelona.
20: Atenció, atenció, vehicle baixant per la Rambla! S'estan duent a la gent!
16: El dels atemptats del 17 d'agost.
21: Sala central. Els informem que des de la prefectura s'ha activat el dispositiu Cronos de reacció davant l'atemptat terrorista consumat.
16: Trapero, com a cap dels Mossos, es va convertir en la cara visible de la gestió d'aquella tragèdia amb rodes de premsa constants i en un comentari espontani.
22: Jo, si em fan la pregunta en català, responc en català. Si me la fan en castellà, bueno, es que, escolti, bueno, pues molt bé, pues adiós.
16: El va convertir en ídol de l'independentisme, del que es van fer samarretes i tot, fins que... va arribar l'1 d'octubre i el referèndum. Trapero va ser cessat pel 155, processat per rebel·lió

0: pondríamos a disposición del órgano judicial si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
1: ¿Acciones cómo?
0: La detención del president i de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
2: Un any després va arribar el judici contra ell i, per sorpresa...
3: Noticia que adelanta a esta hora la cadena SER. Trapero absuelto. La Audiencia Nacional absuelve al mayor de los Mossos de Escuadra durante el otoño separatista del año 17.
2: La Audiencia Nacional va a avalar el seu model policial i el govern.
4: Ahora nosotros tenemos muy claro, yo personalmente como...
2: El va restituir com a cap del cos. Tornava Trapero, però no era el mateix.
0: Todos pudimos hacer mejor las cosas y no me cuesta reconocer que yo el primero.
2: El seu retorn no va durar, però, més d'un any.
5: Que entendemos que es necesario realizar un cambio en relación al mayor Trapero.
2: El govern d'Esquerra Republicana el va cessar per desconfiances i va ser en campanya electoral que Salvador Illa va recuperar el seu nom.
6: Com que vull professionalitzar la gestió a Catalunya, el director general de la policia, si sóc president, serà el major Josep Vistre.
2: I així ho va fer la consellera Parlon.
7: Una persona amb una trajectòria professional i coneixement del cos en profunditat.
2: La mateixa que dos anys després.
7: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés...
2: Ha anunciat la seva dimissió.
8: La dimissió del major aquesta setmana va eclipsar el nomenament de la nova cap dels Mossos, que per primer cop a la història és una dona, és la comissària Sílvia Catà. La seva tria va ser justament una de les darreres discrepàncies entre la consellera Parlon i el ja exdirector Trapero. En una entrevista a La Vanguardia, avui Catà ha assegurat que continuarà amb el projecte dels darrers anys, posant especial atenció a la lluita contra les armes blanques, la delinqüència urbana i el crim organitzat.
9: Incrementar els recursos policials disponibles per lluitar contra el crim organitzat. Per què és important? Perquè el crim organitzat ens crea molta inseguretat, crea molta alarma social. És cert, ja portem alguns mesos a nivell de tota Catalunya que les dades delinqüencials de fets delictius ens estan baixant, però en canvi la gent se sent insegura en determinats llocs de Catalunya.
8: Justament, els Mossos han anunciat avui que han detingut 6 persones a Badia del Vallès per tràfic de drogues i per estar, Andrea, darrere d'un tiroteig.
2: Sí, un intercanvi de trets que es va produir de nit a Badia del Vallès a mitjans d'agost i que els Mossos vinculen a un enfrontament entre famílies vinculades al narcotràfic. Amb les detencions, la policia ha pogut desmantellar ara dues plantacions de marihuana on hi havia prop de 400 plantes.
8: A Barcelona, un home ha ingressat a l'hospital després de ser apunyalat en una baralla aquesta nit.
2: Una baralla, en aquest cas, al districte de Sant Martí, al carrer Llacuna, passades les 9 de la nit, i que ha enfrontat més d'una desena d'implicats. Segons ha avançat BTV, la disputa ha acabat amb dos detinguts i un home ferit d'arma blanca.
8: I també a la capital catalana, dos menors han resultat ferits per arma blanca al barri del Carmel. Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís a 2:15 de la matinada per un jove ferit. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets.
10: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14. Amb Gemma Alegrí.
8: 2:19 de la tarda, pràcticament. A partir de demà, sobre el procés d'inscripció pels cursos de català que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística. En total, més de 48.000 places de tots els nivells. Tot plegat després de la polèmica, Pau, dels últims cursos, quan més de 13.000 persones es van quedar sense plaça.
11: Sí, les persones que en l'últim any ja han fet un curs de català es poden inscriure a partir de demà i fins dimarts. La resta d'interessats a partir de dimecres. El Consorci, que depèn del Departament de Política Lingüística, ofereix 44.500 places, a les quals cal sumar les prop de 4.000 que depenen d'ajuntaments, sindicats o col·legis professionals. És el curs que s'oferiran més classes, malgrat aquest augment, però caldrà veure si es repetirà la tònica dels últims anys, quan més de 13.000 persones, 6.000 el curs passat i 7.000 l'anterior, es van quedar sense plaça. Des del departament obren la porta a ampliar l'oferta de cursos de català després de la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern de Pedro Sánchez. També recorden que la formació en nivells bàsics és gratuïta.
8: Encara en educació... Una trentena de joves catalans han començat el curs en centres educatius terapèutics pensats per adolescents que rebutgen les normes i els límits, tenen conductes disruptives i en bona part dels casos també problemes d'absentisme escolar. És el segon curs en què el Departament d'Educació impulsa aquesta iniciativa.
11: Es tracta d'una mena d'instituts adreçats a joves d'entre 12 i 16 anys que funcionen com a recurs temporal. Els adolescents, quan ho necessiten, són apartats dels seus centres i traslladats a aquests altres, on els atenen més enllà de docents, psicòlegs i educadors socials. La directora d'Educació Inclusiva, Susana Trapailliria, ens explica en declaracions a Ser Catalunya quin és l'objectiu de la proposta.
12: El nostre objectiu principal és poder estabilitzar la conducta d'aquests joves, la situació desregulada emocionalment d'aquests joves, perquè puguin retornar als centres educatius.
11: El curs passat, Educació va començar una prova pilot en dos

0: Què tal? Bona tarda. Bueno. Benvinguts al Què t'hi jugues, Barça. Des d'ara i fins que s'acabi la festa, t'acompanyarem aquí al Què t'hi jugues, Barça, amb tota l'emoció de la Lliga, tota l'emoció del futbol, tot preparat per viure el nostre Barça, per veure el campió, el líder contra el Llevant, per veure la trituradora de Hansi Flick, per veure una altra maneta per celebrar els gols de Lamin, de Rafinha, que viurem aquí al Què t'hi jugues, Barça. Anem al Ciutat de València. Albert Bermúdez, què tal? Bones.
1: Calma, calma, paciència.
0: Home, queda, no,
1: queda, queda una hora i quart per començar el partit des d'aquí al Ciutat de València i de moment ja us aviso, pels que escolteu el Què t'hi jugues entre setmana, que tenim ja, el Santi ja té una de material per la contracrònica, ens han rebut d'una manera tan bonica que bé, ens han dit que saludéssim a Negreira, que este és un estadio legal, que no és com el vuestro, que bueno,
0: un sonat
1: que hi havia fora, però que fotia uns crits espectacular.
0: Sí, un aficionat.
1: Una rebuda espectacular. Jo de fet vaig venir aquí l'any passat, però vaig venir a un concert de Rigoberta Bandini. O sigui que avui espero veure un espectacle bastant diferent, i és que avui juga el Barça i per tant, amb les alineacions ja les tenim per aquí, no, Nil Solà?
2: Ja tenim per aquí l'alineació del Barça que avui jugarà. Fem bé, Cristo, o fem bé, no?
3: Fem-ho bé, va.
2: Amb el número 1, Joan García. A la defensa, amb el 24, Eric García. Amb el 5, Pau Cubarsí. Amb el 18, Gerard Martín. I amb el 12, Xavi Espart. Al mig del camp, amb el 16, Rodrigo Hernández. Amb el 8, Pedri. Amb el 7, Fermín. I a davant, amb el 10, Lamine Yamal. Amb el 17, Anthony Gordon. I amb l'11, o capitao, Rafinha.
4: És segons com t'agrada, no, el jugador?
5: Sí, perquè a mesura que ens acostem al trident és ja
4: ue.
5: I ja Rafinha ja és l'esclat definitiu.
4: Ja aprenc.
1: Hi ha hagut bastanta feina aquí, eh?
0: Avui acompanyats amb l'Alejandra, amb el Fermín Suárez.
5: Bona tarda a tots, com esteu?
0: El Gonzalo Álvarez, el Nil Solà, que avui tenim la sort de tenir a l'estudi. I des d'una altra cabina del Què t'hi jugues, Barça, tenim el Jordi Martí, cap d'esports. Jordi.
6: Molt bona tarda a tothom, bona tarda.
0: Bona tarda, què esperem avui del Barça, Jordi?
6: Doncs un Barça que tenim una certesa, que des del minut zero serà un Barça voraç, un Barça que mossega, un Barça amb intensitat alta i un Barça que s'instal·la a camp contrari. Jo crec que això és una certesa clara, i sobretot després, Cristóbal, de l'advertiment que ha fet l'entrenador, que ja ha vist que aquest és un estadi complicat, que ja sap que el Llevant porta 8 partits consecutius sense perdre, que n'hi va fotre 5 al Betis, i va fer una advertència. Alerta, senyors, mentalitat, concentració i alta intensitat, per tant, plena confiança.
0: Fermín.
5: És que sempre que abordem el tema dels equips i de les prèvies, penses, és que són equips que estan prou treballats, que poden incomodar, que el partit se't pot fer bola, però és cert que si el Barça continua amb aquesta dinàmica tan platòrica, tan voraç, com deia el Jordi, tan exuberant, porta 3 gols abans dels primers 15 minuts en el que va de temporada. És un equip que arrenca encadenant situacions de rematada i a partir d'aquí troba el camí de l'eficàcia ràpidament i el partit ja fa baixada. Aleshores, clar, t'esperes a priori un 0-5? No. T'esperes un partit més incòmode, més difícil, però clar, el Barça també ara mateix vola, o sigui, és dels equips a Europa que està més en forma, i això es nota i qualsevol equip ho passa malament.
0: I que, com
1: una
0: veieu?
1: Cosa que hem de tenir en compte, és que estadísticament parlant, només estadísticament parlant,
5: és complicat,
1: però
5: seguir així.
1: El Llevant, tots els partits que ha jugat a casa aquesta temporada ha marcat 5 gols, també.
0: Oh. N'ha jugat un, eh?
1: Ha jugat un, però escolta, Llevant 5, Betis 2, i que no ens preocupi una mica. De fet, aquesta temporada només ha perdut el camp de l'Espanyol, i és un equip que jo crec que fins i tot està millor que la temporada passada. Tot i així, qui no juga ja aquest Llevant, ja no té gairebé minuts, és Etae Young, que és el jugador que tots volíem la temporada passada, sí, que era tan bo, que tots estàvem enamorats d'Etae Young. Doncs avui, evidentment, ja no veu un sol minut el pobre nano, ja no el veu.
5: És que és bo, però el tema amb Etae Young és que és un jugador que la predisposició no és voraç. Aleshores, no pot ser que Eta i Jong al Llevant no sigui titular i que el titular sigui Romero o sigui Brugui. Això vol dir que hi ha alguna cosa Eta i Jong que no està fent bé perquè per condicions és un jugador molt interessant.
0: De seguida activem la porra, però abans Jordi, Nil, Gonzalo, Fermín, com veieu l'onze del Barça? Hi ha Rodri ja assentat com a titular.
3: Jo crec que és l'onze de gala, no? Al final, l'altre dia jugues contra el València, Flick li està donant molta importància a la Lliga, tercer partit consecutiu de Rodri, juguen avui tant Eric com Xavi Espark, que són les dues posicions que segurament doncs, hi ha més dubtes. Crec que els tres de dalt estan molt i molt clars i que Rodri doncs, està per davant ara mateix de Marc Bernal i que Hansi Flick confia en aquests onze, que jo crec que a dia d'avui és l'onze de gala del Barça.
0: Jordi, coincideixes onze de gala avui contra el Llevant?
6: Jo crec que sí, que és el millor 11 possible. També és veritat que es van fent rotacions. Hi ha molts futbolistes, és que Hansi Flick ho va dir, tinc fins a dos i tres opcions per segons quins llocs. N'hi ha alguns que no canvien, és el cas de Joan Garcia, és el cas de Rodri, és el cas de Lamin, és el cas de Rafinha, és el cas de Pedri. De moment aquests canvien menys, però en els altres llocs té moltes opcions. Convé fer rotacions i, en efecte, com diu el Nil, per mi aquest és també el millor 11 possible.
0: Clar, és important el tema de les rotacions, perquè al final hi ha jugadors com Lamin que ho han jugat clar absolutament tot. I la temporada és molt llarga i tot just acaba de començar.
7: Hi ha rotacions, però el que és la part de davant hi ha poques, exceptuant Gordon, que a vegades surt per entrar de Yemi, Lamin i Rafinha són intocables. O sigui, les rotacions són més cap enrere.
8: Evidentment que són intocables. Evidentment que són intocables.
7: Jo crec que el lateral dret no té clar encara el fixa i el titular en un dia important. Va provant diverses opcions.
8: Jo crec que sí.
7: En canvi, el lateral esquerre, jo crec que és para guanyar la partida sense cap mena de dubte, Cancelo i a
8: Valde. Jo crec que és al revés. Mira el que diré, Gonzalo, jo crec que és al revés. És a dir, ara mateix, jo crec que aquesta és l'alineació que trauria el Barça a excepció precisament de Xavi Espart en una final de Champions.
3: Jo estic
8: és a dir, la idea jo crec és que o Cancelo o Valde comencin a recuperar forma, és a dir, si Valde acaba fent les paus amb Hansi Flick i demostra que s'implica en els entrenaments, pot arribar a ser titular. Si Cancelo recupera la forma física, patapam, també el tindràs de titular. Però precisament Xavi Espart ara mateix és una mesura de dir, us estic fotent aquí aquests dos que us espavileu una miqueta, perquè si no, ja veieu, partit important, partit que juga Xavi Espart. Espavileu.
7: Sí, però ara per això, Bermo, a dia d'avui, però a dia d'avui, Bermo, veus les alineacions d'aquestes últimes setmanes i està Espart sempre. O sigui, jo entenc el que vol dir.
8: Sí, però perquè, és a dir, però jo crec que també Hansi Flick sap que fins ara no has tingut un calendari rematadament exigent i dius, pues escolta, si jo puc intentar fer servir a Valde com a karate kid, en plan poner cera, polir cera, tu, a menjar merda, i et quedes una bona estona aquí, pues és el que toca. És a dir, jo crec que és el que està fent Hansi Flick en aquest sentit. No dic que sigui el que jo vulgui que faci ni altra cosa, però... és el que crec que està fent
7: igualment
8: ell,
7: que és bàsicament... El que està clar, Bermú, és que Espart, sense experiència a primera divisió, pràcticament, ho està fent molt bé, les coses com
8: home,
7: són.
8: No, és una locura el que està fent Xavi Espart.
6: Sí,
8: és una
6: perquè
8: barbaritat.
6: Més és d'aquells futbolistes, Albert, com l'Eric, que venen de la Masia, que venen de les categories inferiors i destaquen per la seva capacitat per entendre el joc i per interpretar què convé en cada moment i per sumar-se a l'atac i fer-ho sempre amb molt de sentit comú. Jo crec que són tots sempre, insisteixo, de la mateixa camada. Els Eric, els Xavi Espart. Però certament aquí el que anem veient també és que amb aquestes pinzellades, amb aquestes rotacions, s'acompleix la màxima de Hansi Flick, que és la qüestió de la competència. La competència entre els uns i els altres i els uns, porta la competitivitat. I té entre cella i cella que en el moment de jugar-se les garrofes vol un equip on tots estiguin connectats i amb un bon to. Alerta, que això els nostres adversaris, alerta, ja veurem si ho aconsegueixen, perquè hi ha adversaris del Barça que tenen més dificultats per introduir rotacions. En el cas del Barça ja veiem que la mà forta de Hansi Flick fa rotacions.
0: De seguida parlem de la pilota d'or i del que ha dit el vicepresident del Barça, Rafa Juste, però tenim Nil al 11 del Llevant.
3: Sí, confirmat.
8: Sí, digues, Nil, perquè és que jo crec que hi ha molts canvis, fins i tot de... un punt de dinem a rotar, que entre setmana tindrem un altre partit i avui potser no interessa tant treure l'onze de gala, no?
3: Doncs segurament, perquè evidentment el partit, els partits de la Lliga del Llevant segurament no és el Barça. El Llevant avui que jugarà amb Ryan en porteria, Toljan, Dela, fora, Mandi i Manu Sánchez, fora, en defensa. Al mig del fora camp, Requena, Hugo Sotelo i Ola Sagasti. I a dalt, Víctor García, Ratkov i Roger Brugué.
0: Soc molt fan, Albert, de les samarretes del Llevant. Sí, cada temporada, els que us agrada el futbol vintage,
9: O sigui, les samarretes del Llevant cada temporada són un autèntic festival.
8: És una barbaritat. Solapa, cada any el Llevant fot una samarreta més guapa que l'anterior, i això que tampoc és que diguis, ostres, tenen per on triar. No, però sempre troben aquell detallet, aquella cosa retro, per dir-ho d'alguna manera, que sí que fan que la samarreta sigui allò de les que et venen ganes de comprar. O sigui, està exposada ara aquí fora a la botiga del Llevant, i en un maniquí, que penso, em compro hasta el maniquí.
9: I de fet, té Fermín allò que molta gent del Barça reivindica. Que sigui blaugrana. No blau i vermell. No. La samarreta del Barça ha de ser blaugrana, com la del Llevant cada temporada.
5: Sí, a mi és una samarreta maquíssima, i és cert que innoven bastant i les samarretes són molt xules. Amb el tema de l'11, és cert que hi ha algunes absències que són cridaneres, sobretot a dalt, perquè no hi és Romero, que és el davanter de capçalera, no hi és Thiago Fernández, que és un extrem esquerre que va ser titular davant el Betis i ho va fer realment molt bé, i no és tal que segurament té més talent de la plantilla, que és Enzo Bardelli, al mig del camp. Per tant, és cridaner. Jo crec que Luis Castro és el típic partit en què fa una mica d'híbrid entre titulars suplents, perquè pensa... Està molt complicat treure-li punts al Barça, tot i així competirà perquè té De La Fuente, Mandi, Olasagasti, Ryan, que és una mica la columna vertebral, però és cert que es permet el luxe d'alguns canvis que deixen entreveure que el partit el veu magre.
9: Aviam, Víctor, si podem abaixar una miqueta el volum. Ja tenim a Alfredo, Bermú?
8: No. Són els companys de Punt Ràdio, que són maquíssims.
9: Se senten bé,
8: però és que avui el tema és que estem a centímetres, mira. El tenim aquí.
9: Aquí el tenim. Ep.
7: Has millorat de companyia, sí, Alfredo, quan tinc jo.
8: Sí, exacte. Si mireu el YouTube del Get i Jugues, ja heu vist aquí el company de Punt Ràdio, que en el fons... Sap greu perquè ell, jo també, de que està entrant, encara que sigui parlant normal, pel seu micròfon. I ell està, a més a més, ell està, diguéssim, molt respectuós, intentant mirar cap a l'esquerra i jo mirant cap a la dreta, allò perit de taro, con la rus l'una a l'altra. Vull dir que ens cauen bé. A Punt Ràdio ens cau bé.
9: Has dit, Nil, has millorat la companyia, t'estàs referint a Gonzalo Álvarez, que avui el tens al costat, no?
7: Jo sí. De fet, últimament el veig més que la meva mare.
6: Com és això?
7: Bueno, doncs perquè ens trobem a molts llocs, últimament.
9: De nit? És possible que sigui de nit?
7: De nit, de dia, de tardes, com avui, com... Bueno, sí. Últimament ens veiem molt.
6: Feu.
7: Bueno, fem, al final fem. La ràdio...
9: Això confirma que sou dos golfos, vosaltres dos?
7: No, el que confirma és que a la ràdio hi ha bones persones, sí. I es creen amistats, sí. Sinergies positives... I tot el que sigui sumar en aquest grup humà tan fantàstic, doncs és molt bo.
9: És cert, és cert.
4: Però de nit on? O sigui, és que la pregunta és...
9: No, aquí vaig al tema. Víctor, tira atenció, perquè aquí hi ha un tema. És cert, Gonzalo Álvarez, que...
8: Heu fet la cullereta?
9: Divendres a la nit. No parlo de ningú. Però és cert que algú, en una coneguda discoteca de Barcelona, volia marxar al crit de demà tinc Hansi Flick.
7: Ens han arribat diferents informacions, que hi havia un company nostre que estava l'altre dia donant voltes per Barcelona, que té molts plans i molts llocs on anar, i els amics li deien quédate, quédate.

0: Si flic vaig ser jo, per tant no és gaire complicat.
1: Ronda ràpida, qui creieu que ha de guanyar la pilota d'or? Comencem per l'estadi Ciutat de València. Bermúdez, qui ha de guanyar la pilota d'or?
2: Només un candidat es pot?
1: Un candidat, un.
3: No, només un nom, eh?
1: Un.
3: Doncs jo aposto per Leo Messi.
1: Leo Messi. Jordi.
4: Como?
3: Sí.
5: Jo apostaria per Lamine Yamal.
1: Alejandra.
6: Jo Lamine, encara que ma germana m'ha dit Cubarsí, però jo Lamine.
2: Lamine, que quedi clar, però només perquè consti en acte, Lamine i Kane, els dos els veig molt rodons, però si m'he de quedar amunt, Lamine.
1: Aviam, el director del programa, Sique Rodríguez, no cal que parlis, no cal que parlis.
6: Home, amb el robot, no?
1: Mira, fes-me el dorsal.
6: No el
1: dorsal.
6: Robot?
7: Amb el robot, aviam. Parli,
5: estic Pau Cubarsí.
1: Pau Cubarsí.
6: Mira, fantàstic.
1: Em sap molt de greu,
2: des de Cannavaro, que no guanyaria un central.
1: Per cert, hem demanat a les xarxes, hem penjat un vídeo abans amb el Sique, demanant remeis, la botica de l'abuela, remeis per recuperar la veu. Si en teniu, feu-nos arribar al 666-32-72-11, remeis perquè Sique Rodríguez recuperi la veu. Segurament té molt a veure que presenti el que t'hi jugues de dilluns a divendres, que presenti el bar, que presenti el que t'hi jugues Barça. Aviam, vol parlar a través del robot?
6: Aviam, sí que... el robot així vale. Ràpid no és.
1: Sí, no és una cosa àgil.
4: Hay que pagar el premium.
1: Vale.
4: Hay que pagar el robot premium.
1: Sí, premium, sisplau. Nil Sula, qui ha de guanyar la pilota d'or?
0: La Minya Val.
6: Molt bé.
1: Aviam. Gonzalo Álvarez.
4: Jo crec que és que em sembla que no hi ha dubtes. Té que guanyar Kylian Mbappé.
0: Però una cosa, tenim tots clar que si la guanya Kylian Mbappé, l'endemà tindrem una foto de Gonzalo amb la pilota d'or, no?
1: Això és evident.
0: La
4: realitat és que en registres personals no hi ha cap jugador millor en aquesta temporada.
1: El guanyador del Navaplete ha de guanyar la pilota d'or.
2: Per tant, compliria un dels tres criteris, Mbappé.
4: No, és que...
7: Però una cosa, màxim golejador d'Europa, Harry Kane, a la Champions. Millor jugador
2: de la Champions
7: Carabatxelia. Millor jugador del Mundial, Rodri.
1: Miau, miau.
7: Millor jugador de la Lliga,
2: Lamin.
4: El que segur que no està és Leo Messi, El que segur que no està és Leo Messi.
1: Va.
7: Bueno, aviam, és un nano que als seus 94 anys ha portat Argentina ell sol a la final del Mundial.
1: És incontestable, Gonzalo. És incontestable.
4: A veure, jo sincerament...
1: És que no són opinions, és que són dades, són dades.
4: O que demaneu per Harry Kane, ho puc arribar a entendre, però que demaneu per Leo Messi...
1: No, no, Bermo, o sigui, el premi l'hauria de guanyar Leo Messi fins que es retiri del futbol.
0: No, és que s'hauria d'inventar un premi nou.
1: El premi Messi.
7: Efectivament. El premi hauria de dir-se Premi Leo Messi. I a partir d'aquí ja busquem que sigui per un altre jugador. Però el nom de Leo Messi ha d'estar vinculat cada any, des del moment en què debuta, al millor jugador del món. Cada any.
1: Aviam, per què obrim el debat de la pilota d'or? Perquè a la prèvia d'aquest ja van Barça, Nil, hem tingut la reacció del vicepresident del Barça.
0: Sí, ha parlat Rafa Juste i ha deixat claríssim, com ho estan fent en aquests dies tant Hansi Flick com alguns dels seus companys, que Lamine ha de ser el pilota d'or.
8: Lamine lo veo muy bien, lo veo absolutamente merecedor del Balón de Oro. Y mira, que me lo preguntas por diversas razones. Es un chaval joven, está dando muchísima ilusión a jóvenes y de todo el mundo. Da una genialidad que a su edad es increíble y hacía muchísimos años que no veía un jugador como él. Y por tanto, creo, deseo que se le haga justicia y que este tan merecido Balón de Oro por sencillamente dar tanta felicidad a tantos niños y niñas de todo el mundo y a nosotros que nos gusta el fútbol.
6: Gracias. Un missatge per Lamine,
8: A Lamine, que jo crec que es té que fer justícia i que s'ho mereix tot i més per lo genial, per lo bona persona que és i sobretot per fer feliç a tanta gent com ho està fent.
1: Aviam, com el guanyi Lamine Yamal, a més d'un a la capital, Jordi Martí, a més d'un en el Sanedrín, en l'Arguero...
0: En aquesta taula.
1: O en aquesta taula, Gonzalo Álvarez, sense anar més lluny...
5: Jo crec que la capital...
1: Faria molt de mal, això, no?
5: Ells prefereixen Rodri, que també seria raonable, també es podria raonar que Rodri guanyés, però a mi em sembla que Lamine va ser el que va quedar segon en l'anterior edició.
2: Correcte.
5: Els seus números també s'han millorat amb escreix, i després hi coincideixen les dues coses, les lligues consecutives i el Mundial. El Mundial hi té una importància decisiva a l'hora de decantar la pilota d'or. I després, això que deia el vicepresident Juste també és interessant. És a dir, ningú no pot amagar que la pilota d'or té un aspecte, un perfil també una mica comercial, que no se m'interpreti malament. I el pes, l'impacte de Lamine en el conjunt del món és formidable. Home, tant de bo.

0: tant de bo Cristóbal poguéssim, el veiéssim aixecar la pilota d'or amb aquella fotografia magnífica, amb el braçalet de capità abraçat amb una fusió infinita amb Rafinha.
1: Aquesta setmana no he vist cap programa de Ser Catalunya, ni cap programa de Cadena Ser, ni cap programa en general d'esports, parlar del comentari que va fer el germà de Geni Hermoso a un Instagram, en el qual va explicar com Vinícius va convidar a sopar a Geni Hermoso perquè en teoria celebraven que Geni Hermoso li entregaria el premi de Balón d'Oro a Vinícius, i que al final va passar una cosa molt rara i no el va guanyar. No, bueno, escoltat...
2: Es...
1: No, no, no, però llavors...
2: Esto es pasado,
1: no,
2: Gonzalo.
1: Ya, ya,
2: esto,
1: pero
2: no,
1: después,
2: esto no interesa.
1: A mí, a eso voy, a eso voy, a eso voy.
2: Balón de playa.
1: Em diuen que les relacions entre el Madrid i France Football són molt, molt, molt, molt millors que fa un any, i que també hi ha una intenció d'apropar una altra vegada el Real Madrid en aquest
3: sí,
1: tipus però... de gales.
3: Sí,
1: I pot ser que amb aquesta nominació de Kylian Mbappé sigui una manera també de que si guanya pugui una tornar-hi al Madrid el que li van treure amb Vinícius el 2024.
3: No és que li, no és que li prenguessin, és que ho va guanyar Rodri. No, no, li, no, o sigui, no, el premi no el tenia el Vinícius i li van prendre,
1: no,
3: i ell va pujar
1: que...
3: a recollir-lo i de sobte van dir no, no, ha sido, no ha sido la LAN, ha sido no sé
1: no,
3: què.
1: Ja, ja sabem no, que, no, no, que no et cau molt bé, Vinícius, tampoc tu a ell, no et preocupis. Però la cosa està en que jo el que estic dient és que a Vinícius se li va dir que guanyaria i no va guanyar.
4: També pensava la Minga guanyava l'any passat.
1: I no va guanyar.
4: També pensava la Minga guanyava l'any passat. I ho saps tu.
0: Ja, però sí, com vale. Sigui.
2: Aviam, el sí que
3: ja, crec, doncs crec, ja
2: que, crec que té configurada doncs que... ja la resposta, a Verbo.
5: De fa dues
3: hores. Per favor, per favor.
2: Pilota d'or, aviam.
6: Cristo, estic d'acord amb el gran Juste. Et deia que m'he flipat. En realitat crec que ha de ser per la Mina Yamal. Perquè Mina Yamal és dels pocs jugadors que valen el preu d'una entrada d'avui dia.
2: És cert.
3: Jo no pago la preció de l'entrada. Jo no pago la preció de l'entrada de un Real Madrid.
7: Tu també, no, Kylian, però el problema és que amb el teu rendiment i els teus gols no acostes de moment els teus equips a guanyar. És el tema, és l'únic tema.
3: Ayer dos goles más, ayer dos goles más.
7: Si no, no, si amb això ets inigualable.
3: Oh, entonces, claro, que... que si yo soy aquí el mejor del mundo.
2: Sí, el Madrid.
3: Ya está, yo tengo que merecer.
2: El Madrid que va guanyar el Rayo, però va haver un moment, Fermín, que jo fins i tot vaig pensar que el Rayo, no sé si guanyar, però empatar o remuntar, feia pinta de, no sé, de, va generar moltes ocasions contra la porteria del Madrid.
4: Courtois MVP.
7: Sí,
2: MVP.
7: Com també va succeir contra l'Inter, però és que el Real Madrid no acaba de ser de moment un equip rodó pel que fa control, pel que fa govern, pel que fa sotmetre l'adversari, o en tot moment tenir més o menys les situacions controlades, no? Hi ha un moment en què quan no esclafa el rival veu que hi ha marge com per dir-hi la seva, no? Però crec que a poc anirà trobant, entenc, la fórmula Mourinho.
3: Crec que si Mbappé guanya la pilota d'or, la notícia a nivell equip pel Real Madrid serà horrorosa.
7: No, i a nivell global també.
3: Del que això pot arribar a significar per un Madrid en què seria com donar-li la raó a Kylian Mbappé en moltes de les coses que han passat i que han generat l'estat actual del club, eh? Vull dir, si li donen la pilota d'or a Kylian Mbappé, intentaré veure-ho the bright side of life.
2: Va, Jordi, per tancar el tema pilota d'or, que estem a la prèvia d'aquest llevant Barça.
0: No, no, és que em sembla molt interessant el que has plantejat. És que, aviam, a l'espera de saber si Mbappé guanya o no la pilota d'or, ahir el Bernabéu va tornar a xiular el seu equip. Alerta amb aquesta qüestió.
1: I ell marcar dos gols.
0: Manem?
1: I ell va marcar dos gols.
0: Bueno, bon profit.
2: Està bo l'entrapada.
3: Un de penal i l'altre el 4-1.
0: No, però el
2: primer
0: de
2: penal és una tradició.
0: Però el que vull dir és que de manera preventiva, Fermín, el públic del Bernabéu està xiulant el seu equip, però no pel que estan veient aquesta temporada. És que això té connexió amb l'herència dels darrers dos anys. És dir, xiulen el Madrid en bona part per culpa del Barça, que els hi ha passat la mala pala a la cara. I aleshores la gent del Bernabéu no vol veure alguns tics, algun punt de desídia, no vol veure els adversaris fent-se amb el control de la pilota i els xiulen preventivament. Em sembla un fet molt notori, sincerament, que els xiulin.
2: 3:25, estem al Què t'hi jugues, Barça, la prèvia del llevant Barça. Obrim la porra.
8: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
10: Arroba Què t'hi jugues.
2: Ara, de seguida, obrim la porra amb l'Alejandra, però abans escoltem l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
11: ¿Cómo está el equipo?
12: Bien.
11: Bien. Hemos entrenado bien, como siempre. Estoy muy contento por ello, pero al final empezamos con 0-0 aquí. Y el Levante en casa es un equipo muy bueno. Creo que ha ganado, lleva 7-8 partidos sin perder aquí, así que va a ser un partido duro. ¿Qué es lo que más te preocupa del partido de hoy?
12: No,
11: no hay nada. ¿No estás preocupado para nada?
12: No.
11: Debemos controlar el partido, ser dominantes. Tenemos que marcar los tiempos del partido. Tenemos excelentes jugadores en el campo y tienen que demostrarlo. Has dicho que el Levante es un equipo fuerte en casa. ¿Qué partido esperas de ellos? Tienen algunos cambios en el día de hoy. No esperábamos eso, pero bueno, lo respetamos. Tenemos que gestionarlo y para mí, bueno, veremos si nos vienen a presionar o si guardan en bloque bajo. Tenemos que gestionarlo y tenemos que ganar.
13: ¿Has escuchado las palabras de Hansi Flick?
2: Las paraules de l'entrenador del Barça, els micròfons de Movistar, i ara sí, obrim la porra. Alejandra, aviam, tenim un premi espectacular.
14: Molt xulo, eh?
2: Sí. Entradetes per...
14: Dues entrades pel concert d'Antoni Orozco al Palau Sant Jordi el 22 de desembre, eh? Sí, per participar, molt fàcil. Ens seguiu a Instagram, @aquetijugues, encerteu el resultat i el primer golejador i etiqueteu a una persona als comentaris. Em sobta perquè tothom molt positiu, com sempre, normal, amb el Barça que estem veient, 0-6, 0-5, 0-4, però també hi ha alguns que diuen empat, 0-0 o 2-2.
7: Ostres!
14: Per aquí. I és una cosa que no havia vist fins ara, no sé.
7: Perquè en l'històric, el Ciutat de València acostumava a ser un territori d'algun empat.
2: Perdona, potser, la temporada, sí. Perdoneu, la temporada passada, Vermo, Fermín, vosaltres que controleu, Nil, el Barça no va tenir que remuntar de forma agònica?
3: El Barça va haver de remuntar amb un gol en pròpia porta a centrada de Lamine Yamal a falta de res, de minuts. De fet, venim de 2-3 seguits, diguéssim. I em sembla que l'anterior fins i tot vam empatar.
15: Els últims 6 partits del Ciutat de València, Vermo, són 2 victòries pel Llevant, un empat i 3 victòries pel Barça.
14: Doncs potser se'n recorden d'això i d'aquí que facin empat.
1: Però aquest és un Llevant més, per mi és un Llevant pitjor que el de l'any passat, eh?
3: No, per mi no, eh? Per mi és bastant millor, eh? És a dir, no té Carlos Espí, però és veritat que el Llevant d'avui, jo hagués dit un resultat abans de veure l'alineació, però jo ara en diria un altre, perquè jo crec que no és que tirin el partit, però roten moltíssim de cara entre setmana, suposo que
15: és
3: també...
15: És que juguen, Vermo, juguen a casa contra l'Atlètic Club, a casa s'han de fer forts, no poden tirar cap partit, evidentment, però... És millor jugar amb els titulars contra l'Atlètic Club que contra el Barça.
3: Però he de dir que a mi, Brugui, Ivan Romero, aquest any amb més importància, encara m'ha agradat molt. Thiago Fernández em sembla un tros de jugador. L'any passat amb l'Oviedo... Passa que és que avui no juga.
7: Apuntem, Nil. Thiago Fernández, de cara a la segona meitat...
15: Quan entri, algun dels que jugui, Vermo, per ja tenir-lo apuntat
7: i marcat. Thiago, l'apuntem.
2: Anna...
16: El millor jugador, això sí, és Antoni Orozco, l'alcoholista de la porra... I, per cert, amic del programa, perquè quan vam fer a Ser Catalunya la final del Mundial, el mes de juliol, vam tenir-lo de protagonista de luxe.
2: Gran.
16: Momentassos, Antonio Orozco.
2: Grande.
15: Jo vull anar.
17: Antonio Orozco, què tal? Muy buenas.
18: ¿Qué pasa, chique? ¿Cómo estás?
17: Aluciné cuando vi que habías puesto tus sillitas ahí con la gente ya llenando la Plaza de Toros ahí en Almería, esperando tu concierto y todos siguiendo el partido hasta que no terminó España. Contra Bélgica no lo empezaste.
18: Ah, tú lo sabes. Mira, normalmente los músicos que estamos de aquí para allá siempre nos toca ver los partidos solos. Y me cayó del cielo. Dije, ¿cómo? Retrasamos el concierto y lo vimos con 6.000 personas en Almería. Creo que ha sido una de las experiencias más impresionantes de mi vida.
2: Molt bé, doncs si voleu aconseguir aquestes dues entrades per anar a veure Antoni Orozco @aquetijugues amb el resultat de la vostra porra, us anirem llegint durant el programa i també us recordo que hi ha una altra forma de participar, Anna Palet, i és a través de les narracions del Vermo.
16: Exacte, perquè li podeu proposar les paraules al 666-3272-11 i hem rebutjat, vés-te-la apuntant, Bermúdez, vés pensant les propostes que tens per avui.
19: Hola, qui tal, que t'hi jugues? Vermo, m'agradaria molt, em faria molta il·lusió que avui, quan el Barça marqui un gol, puguis dir pastanaga i rodolí. A veure com tu fas, petonet.
2: Hòstia, nen. Pastanaga. I l'altre?
3: Vale. Perfecte, Pastanaga i Rodolí.
2: Pastanaga i Rodolí.
3: Apuntades estan.
2: Sí, estigueu pendents a la narració del Albert Bermúdez en aquesta retransmissió, en aquest Que t'hi jugues Barça, i sentireu les paraules Pastanaga i Rodolí. Clar, podeu enviar...
3: No tenim, si Cristo, no tenim jugadors pèl-rojos, no?
2: Crec que no.
15: No, no. Inventa't un Jordi Pasqué, com Jordi Pasqué, com si fos Jordi Pasqué.
3: Sí. Si marca Jordi Pasqué ho tinc claríssim, però si no, què?
2: Bueno, o potser Covarsí amb el tema de les dents, no?
3: No, estic veient, ostres, mira, no. Estic veient ara, està escalfant ara Joan García amb Chesney, sí. I els porten aquests pantalons així taronja
15: color pastanaga.
3: Temporada 2007, crec que és el color pastanaga aquest d'aquí, una mica taronja, bueno, radioactiu, no? Pastanaga que ha passat una mica per Escó, diguéssim. Per tant, no et sabria dir.
15: Pastanaga, per exemple, Cristo, si et sembla, recordem l'11.
2: Sí, senyor. 11 del Barça i 11 del Llevant.
15: El Barça, que avui jugarà amb Joan García en porteria, defensa per Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart, al mig del camp Rodri, Pedri, Fermín, a dalt Lamín, Gordon i Rafinha, i al Llevant de Luis Castro, que jugarà amb Ryan en porteria, Toljan, Dela, Mandi i Manu Sánchez en defensa, Hugo Sotelo, Requena i Olasagasti al mig del camp, i a dalt Víctor García, Ratkov i Roger Bruguer.
2: Doncs aquest és el 11 confirmat del Barça en aquest partit. Esperem que acabi amb victòria. Anem a fer un repàs de l'actualitat, perquè atenció, hi ha notícies importants i hi ha un derbi a la Premier espectacular. Som-hi.
12: Deixa de cridar-li a la ràdio. Si vols insultar-nos, ho pots fer al nostre WhatsApp. 616-32-72-11.
2: Que hem demanat les paraules, però podeu enviar el que vulgueu al 606-32-72-11. Anna Palet, a banda d'aquest Llevant Barça que viurem aquí, avui juga l'Atlético, atenció, sense Julián Álvarez, que s'ha lesionat.
16: Doncs sí, li ha durat les titularitats un cop només a Julián Álvarez, de moment aquesta temporada, perquè comunicava l'Atlético de Madrid que ahir a l'entrenament va patir una sobrecàrrega muscular, per tant és baixa pel partit d'avui, 9 de la nit, Real Societat Atlético de Madrid a Anoeta. Aquest serà el partit que tancarà el diumenge, l'està obrint el Celta Màlaga, està guanyant el Celta 1-0 al minut 72 amb gol de Ferran Jutglà, i a banda també del Llevant Barça, a 6:45 Getafe Depor, veurem si en presència de Marc Casado o Bamé Young, també a 6:45 a segona divisió, Mallorca-Sabadell. Recordem que ahir el Girona va perdre, li van remuntar 1-2 contra el Castelló.
2: I en futbol internacional, atenció, destaca el derbi de Manchester.
16: Sí, un derbi, un partidàs a 6:45 a Anglaterra entre Manchester City i United. Es juga a Old Trafford, el City és segon, el United 13è, i en futbol internacional també destaquem el partit a França, 9:45 Brest-PSG amb un Ferran Torres que està de dolç.
2: El Fermín ja el tenim preparat, multipantalla.
7: Fantàstic, m'encanta.
2: Per seguir-ho tot. I en bàsquet, el Barça campió de la Lliga Catalana.
16: Amb victòria 96-87 contra el Lleida, però una nota negativa aquesta victòria del Barça, que és la lesió segurament greu de Darío Brizuela. Estem pendents del comunicat mèdic.
2: I molta activitat en motor amb la Fórmula 1 a Madrid i el Gran Premi de Motos a San Marino.
16: La Fórmula 1 que és en marxa, aquest primer Gran Premi a Madrid, ara mateix és primer Charles Leclerc, segon Antonelli, tercer Verstappen, estan a la volta 17 de 50 que es correran, i en MotoGP celebrem la victòria de Marc Márquez, que és líder virtual, gràcies a la cinquena posició de Jorge Martín.
2: Aviam si després podem parlar amb el tio Faja, que ahir a Twitter s'estava barallant amb Ayuso.
1: I una Fórmula 1 en la qual està pràcticament tota la plantilla del Real Madrid, inclòs José Mourinho, Florentino Pérez i Sergio Ramos, retrobament amb Mourinho.
2: Bueno. I última etapa de la Volta a Espanya, on Enric Mas es proclamarà campiona.
16: Sí, una última etapa que és a punt de començar, Granada. Enric Mas es proclamarà campió per primera vegada. Té un avantatge de 2 minuts 15 segons sobre Roglic, que és el segon classificat des de la victòria d'Alberto Contador al Giro d'Itàlia del 2015. Ara fa 11 anys que el ciclisme espanyol no vivia una jornada com la d'avui.
2: Fem una petita pausa al Que t'hi jugues Barça i de seguida parlem amb el gran capità, amb l'heroi, amb José Mari Vaquerio. Aquí, Que t'hi jugues Barça.
12: Que t'hi jugues Barça amb el Sique i el Bermo. Si t'avorreixen les retransmissions convencionals, escolta el Que t'hi jugues Barça. Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez. Segueix tots els partits amb nosaltres al Que t'hi jugues Barça amb Sique Rodríguez a Ser Catalunya.
20: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Jamón Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Jamón Vertical.
21: Dilluns, dimarts, dimecres... Per què hem d'esperar el diumenge per tastar un bon arròs? A Bana 75 no comptem els dies, sinó els moments que compartim i les ganes de gaudir la vida. Manà 75. El plaer de ser-hi. Manà 75.
22: Diuen que de mare només n'hi ha una. I de Manà 75 també. A Manà 75 cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres.
23: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
24: Ei, com va? Com et dius?
25: Tenim un nom que el sap tothom.
24: Però d'on surts tu?
25: Tant se val d'on venim, si del sud.
24: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
25: Ara estem d'acord, estem d'acord.
24: Sí, i una estrella ens agermana.
26: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
27: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
28: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
29: A MCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
30: I també totes les eines i ferreteria.
29: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
30: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat.
31: Un glob de vi.
32: Un glob de cervesa.
33: Un glob entre amics.
34: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
35: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
36: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
35: Amb un Barça a les Palmes va començar tot.
37: Amb un Barça Racing la història continua.
35: El Que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
37: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
38: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
35: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
37: Sique Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
35: Que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
37: 50 anys de futbol en català.
39: M'expliques un conte, papa?
40: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
41: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
42: Què t'hi jugues?
43: Barça!
42: Amb Sique Rodríguez.
44: Entesos de papers?
45: Som el que ens agrada fer la prèvia al bar, mullar-nos a la grada, portar l'entrepà de casa i ara tenim un micro! Que t'hi jugues, Barça? Som feliços amb molt poc.
46: I puc parlar català, però com porto quasi 3 hores parlant en castellà, prefereixo parlar en castellà...
47: O euskera.
48: Molt bé, sí, també podria.
46: En euskera.
48: Parlo euskera.
46: Vale,
48: sí, sí.
46: Vale.
49: Com es dice que t'hi jugues, Barça, en euskera?
46: No la jocatzen de su, Barça.
48: Que doncs m'agrada, eh?
49: Grande.
50: M'agrada molt.
35: Opa! El gran capità, el Que t'hi jugues, Barça.
3: Vinga, va, que queden 5 minuts per 3 quarts de 4. Per tant, això vol dir que queden 35 minuts per començar el partit des d'aquí del Ciutat de València. I com sí, ja hem dit, el gran capità ja el tenim per aquí. No sé si vol parlar en català, si vol parlar en castellà, o si vol dir, és cara esta cacatua. Què tal? José Mari Vaquero, com estem?
51: Caixo, arratsaldeon.
3: Caixo, caixa. Sorionac, eh?
51: Bona tarda. Vale, vale.
3: Bona tarda.
51: És que, mil esquer. Aupa.
3: Opa. Opa. Bona tarda. Opa. Opa.
51: Com estem?
3: José Mari, aviam, cinquena jornada de Lliga. Sí. En quatre hem fotut 5 gols. I avui tinc la sensació que el Llevant surt amb una alineació una mica de... Ostres, tengo partido dentro de poco, igual descansem. Com ho veus avui?
51: No, home, no, jo crec que en aquest moment la veritat és que la temporada ha començat molt bé pel Barça. La veritat és que, sobretot de l'aspecte físic, però també dona la sensació que l'anímic, en quant individualment cada jugador i també com col·lectiu, dona la sensació que tothom està molt tranquil, disfrutant, per dir d'alguna manera, i aleshores... Endavant, sobretot, hi ha moltíssima qualitat, moltíssima eficàcia, perquè jo crec que tampoc el Barça està fent, per dir d'alguna manera, 15 ocasions cada partit, però sí que està fent la feina molt bé i aleshores doncs, és un partit. Com sempre, en aquest estadi, jo he estat veient el Barça i sempre ha patit una mica, aleshores l'hora també és una mica diferent, farà calor... Bé, és un partit... Sí, sí, la veritat
3: és que...
51: És
3: clavat just fa una setmana, no? Vull dir, clavat.
51: Sí, sí, però vull dir que al final són d'aquests partits que quan guanyes tot és normal i si no guanyes, pues, tothom parla de carències o falta d'actitud o qüestions d'aquest tipus. Aleshores, interessant veure aquest partit, la veritat.
3: Però, José Mari, partit a les a un quart de cinc, diguéssim, a 16:15 de la tarda... la setmana passada, vale, sí, guanyes 0-5 a València, sí. Però aquesta setmana jo ja tinc la sensació que el Barça fins i tot li pot anar bé jugar a les 4 i quart de la tarda en comptes de en temporades anteriors, perquè els veig tan bé físicament que fins i tot tinc la sensació sí. que jugar amb tanta calor i tant de sol igual hasta els funciona, no. Perquè és que el físic ja, tira que no vegis.
51: Saps la diferència?
3: Digue-me.
51: Que los canvis entren i milloren el rendiment de cada moment. I potser això fa temps no passava. Entens? És a dir, hi ha dos aspectes. Per això t'he dit que estan físicament bé, però sobretot el concepte de que, com vaig parlar la setmana passada en què te jugues, deia que és en aquest moment, després ja ho veurem, esperem que sigui així, però en aquest moment és una plantilla equip, i no un equip plantilla, és a dir, que dona la sensació que tothom està per la feina i quan entren millora, perquè lògicament si tu portes una hora doncs ja tens un desgast, però quan surt, no sé, avui per exemple juga el Gordon, doncs surt Adeyemi i aleshores millora, o Fermín i després surt Olmo i millora, aleshores, és a dir, aquest complement per mi és molt més important que això de l'hora que tu estàs dient. Entens? És a dir, això és la meva apreciació.
0: I Bermú, això que diu el José Mari es tradueix en el fet que el Barça en els últims 15 minuts de partit suma ja 7 gols. És a dir, que el Barça és 90 minuts d'atacar i de perseverar, i això també és en part gràcies als de la banqueta.
49: Tuneladora.
3: I clar, perquè, de fet, però... mira...
51: que estem parlant, per exemple, juga a Kubarsic. Ara, la veritat és que el Barça té 6-7 jugadors que sembla que són la columna vertebral, val? Però a partir d'aquí hi ha 4 posicions que són 8 jugadors que han de guanyar això, entens? I aleshores aquesta sensació és la que jo crec que Flick està acceptant. I ara, per exemple, avui juga Gordon i no juga Adeyemi, juga Pedri, però Rodri, però juga Fermín i no juga Olmo, és a dir, al final juga Skaich com lateral, Christiansen no juga, juga
3: Gerard Martín.
51: Martín. Aleshores, això jo crec que és la veritat en aquest moment. Hi ha un estil de joc molt clar, hi ha una idea de Flick molt clar, però sobretot en el apartat aquest que t'estic dient de connexió emocional entre els jugadors, a dia d'avui hi ha una connexió de que tothom és una plantilla equip.
3: Jo sempre que... Bueno, ara veieu... Sentiu una mica xiulets, i és bàsicament perquè surt el Barça a escalfar. Abans sentíeu la música, era perquè sortia el Llevant, ara surt el Barça, i evidentment hi ha una mica de xiulets. I hi ha una cosa en la que sempre em fixo de l'alineació de l'equip rival, que és qui és el mig esquerre. És a dir, normalment el mig esquerre del Llevant és Thiago Fernández, que és toquetero, pelotero, dels que li agrada tocar, dels de tècnica. Avui juga Víctor García, que és, bàsicament, perquè a la banda dreta del Barça hi ha Lamine Yamal i aquest tio l'hem de parar com sigui. Tu com a entrenador faries sempre aquest canvi de dir voy a poner dos tios a la banda perquè a la mínima, si no, no sé com parar-lo.
51: Mira, hi ha una cosa que, per exemple, el Johan faia, no? El Johan faia al revés de lo que tu estàs dient. Sí. Però per què? Perquè era entrenador del Barça, no del Levant. Entens? És a dir, ell deia o tu o jo, i aleshores deia qui és el jugador que més ataca, lateral, per exemple, no?
3: Pues no, dir... sí, pues i, que suba todo.
51: Això mateix. I jo posaré l'extrem més ràpid per aquesta banda. Aleshores ell deia o tu o jo, i és normal. És a dir, s'ha de respectar que normalment quan tu jugues amb el Barça o amb el Madrid, doncs la veritat és que tàcticament l'equip contrari ha de treballar una mica durant la setmana, i això també vol dir, més enllà del resultat final, que l'entrenador ha fet la seva feina independentment de que després li surti bé o no, entens el que sí. Vull dir? És a dir, que cadascú a la malla que tu tinguis, en aquest cas, per exemple, t'he posat l'exemple de Johan, ell deia, no, qui és el lateral que puja aquest? Doncs posaré a Stoico, per dir d'alguna manera, no? Que és rapidíssim, aleshores ja veurem quin guanya, o tu o jo. Però quan tu jugues en un equip suposadament inferior com concepte de, amb tot el respecte, al Llevant, no estic parlant despressivament, però entenc que ells, l'entrenador, ha treballat aquesta alineació.
49: José Mari, no notes que hoy nos falta una voz en el programa?
3: Sí, la psique oficial.
49: Sí, la del, bueno, el director, vaya, falta Psique Rodríguez. Lo tenemos aquí, en cuerpo y alma, está presente. Pero tiene un problema que tiene una fonía tremenda, no puede hablar. Utiliza un robotito, mira, que te quiere decir algo el robotito, a ver.
51: No, diré yo avance, escucha, una cosa.
49: Escucha, José Mari, que te habla con una... Tiene una aplicación con la que te habla, pues no tiene... Está a cero de voz. Entonces, tú que eres un tío sabio, igual tienes algún remedio para que recupere la voz. A ver. Está seleccionando...
3: Ahora no funciona. Ahora no le funciona. La inteligencia artificial no funciona.
1: A ver. Aquesta joguina que m'ha donat el Josep Noval Parrés. Oye, José Mari, digo que eres el mejor, una leyenda muy cercana, pero ¿puede ser que le hayas llamado Scatch a Xavi Espar?
51: Sí, és veritat.
3: Per cert, sí que et recomano...
51: Diré una cosa, lo havia escrito Scatch malament. És a dir, per dir-lo en concret, saps? No, però mira, al voltant de Psique que m'estàs dient, el sap que les grans decisions es prenen en silenci. Aleshores, tranquil, estàs dins de tot.
49: ¿Y tienes algún remedio, José Mari? ¿Algo para...?
1: Yo también te estimo.
49: Sí, ¿hay algún remedio, alguna cosica?
51: No tengo.
49: ¿Tú cuando
51: no
49: tienes afonía, aquello? ¿Tú eres un tío sabio, vivido?
51: Yo lo que tengo es las piernas con artrosis, tengo muchas cosas, pero no tengo tanta sabiduría, no tinc tanta.
49: Molt bé, José Mari. Pues gràcies per estar com cada partit aquí al que t'hi jugues Barça.
51: Molt bé. Esperem el partit a dos braços oberts.
49: Sí, senyor.
3: Bueno, ens escoltem després, això sí, evidentment.
51: Molt bé, parlem després.
3: José Mari, que vagi molt bé. Digues. No, que vagi molt bé, hombre, que ens escoltem després del partit i que vagi molt bé pel carrusel. Sí, bueno. Una de les coses que hem escoltat avui és hem d'escoltar avui a Roger Bruguer, que per cert avui és titular, i Nil Solà, ens vas portar un tros d'entrevista l'altre dia.
2: Sí, el màxim golejador de Llevant, un futbolista de bàsquet amb el que vam poder parlar entre setmana al que t'hi jugues, i que ens reconeixia la dificultat d'enfrontar-se sempre al Barça, i que a banda de tu estar molt i molt bé i el Barça malament, hi ha molts factors perquè puguis competir-li i treure-li punts al Barça.
4: Sí, per mi ara està clar que el Barça és, òbviament, el millor equip. Es planteja com una setmana normal. Al final s'han de buscar alguna debilitat que pugui tenir el Barça, s'ha també d'esperar una mica que no els hi entri... En plan, s'ha de tenir aquesta... petita fortuna també, no? Perquè saps perfectament què et generaran, intentar que et generin el menys possible, intentar generar tu també ocasions i estar molt acertat. I bueno, sabem que és un partit que durant el 100% no ens val, sabem que haurem de donar molt més, sabem que hem de ser un equip molt, molt sòlid, un equip molt solidari, i bueno, i després que s'ajuntin altres factors, però també sabem que a casa venim de 6 o 7 victòries seguides i sabem que estem forts, i ja et dic, anem amb respecte, no?, perquè ho mereixen, però, però sense cap por i a per als 3 punts.
2: De fet, el Llevant, que no perd a casa des del 18 de febrer, quan va perdre amb el Villarreal, precisament Roger Brué comparteix agència de representació amb Gerard Martín, a qui coneix bé, a qui s'enfrontarà avui, i del que ens deia això a l'entrevista.
4: Sí, sí, la veritat que el conec, no el conec molt, però el conec en persona i és un exemple, el Gerard, és un exemple per mi, per tots els nanos, i ja no només pels del Barça, sinó per tots els nanos, de que els somnis a vegades es compleixen, de que s'ha de tenir il·lusió i sobretot molt de treball darrere, fer molts esforços. I el Gerard, pues, com tu dius, ha arribat al primer equip del Barça amb treball. El seu primer any jo crec que no va ser fàcil, però està clar que a dia d'avui per mi és un jugador molt important per al Barça, perquè crec que els hi dona alguna cosa molt diferent a lo que tenen, i no n'hi ha cap com ell. O sigui, és molt guanyador de duels, corregeix molt bé l'esquena. Bueno, sí. És un jugador supercomplet i a sobre en pilota ha millorat molt, o sigui que ara mateix té un nivell molt alt i és un jugador molt important per al Barça.
2: I havent acabat d'escoltar Roger Brué, notícia d'última hora, perquè cau el primer entrenador de primera divisió, Carlos Corberán, destituït com a entrenador del València, també Ron Gurley, que era l'actual CEO de futbol, agafarà el València, de moment de manera provisional, Òscar Sánchez, que fins ara era l'entrenador del filial, aquest València que ara mateix és cué de la primera divisió i que juga el dimarts a Vitoria.
3: Rodri tenia raó.
2: En el vestidor,
49: sí,
2: en el vestidor sorpresos, perquè avui i en els últims dies s'ha treballat el partit, fins i tot avui, treballant el partit amb normalitat de cara al dimarts, per tant, primer entrenador que cau de...
49: Doncs notícia, la primera víctima en aquesta lliga, en aquesta temporada. Som els del Quet i Jugues Barça. Recordeu que l'entrevista a Brugué i tots els continguts els podeu recuperar al web de la Cadena SER. De seguida, Anna, truquem al tio Faja. Aviam què és el que diu. Està especialment actiu a Twitter.
3: Sí, ho he vist.
49: Repartint a tres, sí, sí, sí, a tort i a dret contra tots.
5: Els seus deures professionals, que és vindre aquí, no els compleix, bueno, o què?
49: No, ha tingut un altre ensort. Ara ens ho explicarà ell.
5: Jo també vull gaudir del diumenge, vull dinar amb els amics, amb la família. No, perdona.
49: Està agafant.
5: Estic acabant de parlar, deixa'm parlar. És de primer el presentador.
49: Vinga,
5: va. El que no pot ser és que
49: vinguem
5: aquí tots els companys a treballar. Tenim una família i uns amics i fa molt bon dia avui, i aquest senyor estigui a casa.
49: Sí, sí. I també...
5: I és culpa teva.
49: Clar, és cert. Tots tenim vida.
6: I jo, Alejandra... Per què és culpa teva?
49: Perquè diu que he creat un monstre.
5: I tira
49: amb el Diego Faja. De seguida, els flaquicinis, la bola màgica del professor Flaquer, però Alejandra, és cert que tots tenim vida i que jo els partits d'aquesta hora, normalment, a la meva vida, sempre els he patit molt, perquè si el partit està avorridot, caic, m'adormo. I tinc la sensació que avui no em passarà.
5: No, avui no et deixaré.
49: Perquè amb el Barça de Hansi Flick jo m'estic divertint. I l'altre dia no recordo si ho va dir Vaquero o si ho va dir Santi Jiménez, però els partits del Barça fan curs. I jo és una cosa que no experimentava, feia moltes temporades. O sigui, estic encigalat i engrescat amb aquest Barça.
0: Home, és que el tema és que Flick ha recuperat l'essència d'un Barça atrevit i atractiu, que jo crec que des de Luis Enrique no ho vèiem, però ja no des d'aquesta temporada. És a dir, la 24-25 ja ho vam veure, la 25-26 es va mantenir, i em sembla que l'exigència i com està millorant aquest equip s'està notant en aquesta temporada. Però és un fet increïble el que ha portat Flick en aquest Barça, perquè a part de respectar els fets identitaris, la tinença de pilota, el ser protagonista, li ha incorporat un segell vertical increïble, que això no ho veiem des de l'època de Luis Enrique. Per tant, és un equip amb el que tu passes molt bé i amb el que saps que 90 minuts i sempre hi ha coses.
49: Recordeu que podeu participar a la porra, @ketijugues, que tenim en joc dues entrades per anar a veure Antonio Orozco. El seu últim disc m'encanta, és brutal.
2: També.
49: Però el tema migdiades, clar, tu seus allà a les 4 a veure un partit del Barça, te sents molt còmodo, i com el partit estigui avorridot, comença a tancar un ull, comences a badallar, vas tancar l'altre, i et quedes tieso. Escolta, jo m'he quedat mirant la tele amb els ulls tancats allà, i et despertes de sobte a la segona part, Bueno, vaig dormint per trams.
2: Això és alguna falca?
49: No, són els...
6: El... Jo també estava pensant a veure si no, ficaria no alguna cosa, però no.
49: Sí, parlant Cristo. De falques, parlant de falques, tinc les estrelles exacte. Preparades. Estrelles preparades, ja sabeu que el Keti juga al Barça, amb cada gol del Barça, que darrerament hi ha molts gols, Albert Mocanta molts gols, i per sort no té afonia, com el Sique Rodríguez, de moment l'afonia al respecte, amb cada gol obrim una estrella d'en Bermo. Anem als flaquicinis.
3: Ens cantarem uns quants avui. Avui espero que obrim bastantes estrelles.
49: Moltes,
3: i abans,
49: moltes.
3: Però, és veritat, hem d'escoltar els flaquicinis,
2: la
3: perquè avui
2: màgica,
3: m'ha dit, crec que avui no n'encertaré massa.
49: Anem a veure què dit el flaquicini. L'altre dia va ser una exhibició, Nil.
3: Sí, però crec que l'altre dia va fer una exhibició i avui se l'ha jugada una mica més. Per tant, anem a veure-ho, anem a veure-ho.
49: Aviam, Víctor, fòligues.
7: Els flaquicinis.
8: Per què ens costa sempre tant guanyar en aquest estadi? Guanyarem per primer cop aquesta temporada sense gol de Rafinha. Veient les coses que fa, com pot ser que encara hi hagi gent que no li donaria la pilota d'or a la Lamine Yamal? Gordon, ja tocava.
9: Gordon.
8: Hi ha millor central al món que Pau Cubarsí?
9: N'hi ha.
3: Al tanto, eh? Per tant, costarà molt, és a dir, bàsicament que costarà molt, que guanyarem però sense gol de Rafinha, però amb gol de Gordon, amb gran actuació de Cubarsí i el tercer és el que no he acabat de caçar.
0: I també bona actuació de Lamine Yamal.
3: De Lamine Yamal, efectivament. Home, doncs, i que un altre pas endavant per la pilota d'or, no? Per tant,
2: arriscadíssim, dir que bon partit de Lamine Yamal, senyor Esforquer.
0: I recital de Pau.
3: I recital de Pedri.
2: Arriscat molt.
3: Potser és una bé Pedri avui.
2: Arriscada, no, Esforquer.
6: Anem malament perquè si diu que no hi ha gol de Rafinha, la majoria a la porra han dit que el primer gol és de Rafinha.
0: Aquesta és bona del Lluís de guanyar sense gol de Rafinha.
49: I al tanto, perquè com marqui avui hi haurà rècord golejador històric. Anem al Big Data amb el Fermín Suárez i amb CaixaBank.
7: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
0: 4 partits d'inici de temporada amb almenys 5 gols és un fet que no succeïa des de fa 105 anys, temporada 1921-1922, quan el campionat principal era el de Catalunya. Per tant, en aquests paràmetres ens estem movent. En 3 dels 5 partits el Barça ha marcat el primer gol en la primera rematada a porteria. Rafinha, qui suma 8 gols de 10 rematades a porteria, podria igualar avui a César Rodríguez i Ibrahimovic marcant en les 5 primeres jornades de campionat. És un fet que només havien aconseguit fins ara César i Ibrahimovic. Són 22 gols del Barça en els primers 5 partits de temporada. Això no succeïa des del 1950. Yeah. Pedri va celebrar el partit 250 contra el Feyenoord amb només 23 anys. El Barça suma gols a totes les franges, però la més prolífica són els últims 15 minuts de partit amb un total de 7 gols. I a la primera, primers 15 minuts, 3 gols.
6: Ara
7: tota l'emoció de la Lliga. El Keti juga Barça.
10: Simplement vull dir que crec que el gafe del Barça a Europa era Araujo.
3: What?
10: Aquest any no està. I ojo, Jordi, el que tiré jo ara, eh? I potser és la clau de que arribeu més lluny del que us heu arribat.
11: No, no serà aquest.
10: O sigui...
11: T'agraeixo la voluntat, però serà cap, per cert.
7: Els merengutanes.
49: Sí, vindria a ser una variant del merenguímetre. Ja el coneixeu, aquesta secció. Tio Faja, buenos días.
3: Hola.
49: Buenas tardes.
12: Tio Faja, buenas tardes.
49: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estás aquí a nuestra
12: muy
49: vera?
12: Muy caliente, pues mira, he tenido...
49: En nuestro
12: tenido
49: peor momento. Afónico, sí, sufriendo aquí.
12: He tenido otra desgracia. Hubiera dado mi brazo derecho por poder estar hoy ahí. Hoy es el momento de pedirle un aumento de sueldo al Charles Chaplin de Lleida.
49: Sí, Charles Chaplin.
12: Estoy dolido de no poder estar ahí, ¿sabes?
49: Oye, te han hackeado Twitter a ti, tío Faja. Porque es que te veo que repartes, pero
12: Cristóbal,
49: que no te, con
12: Cristóbal,
49: una mano no
12: si
49: te
12: tengo,
49: llega. Ayuso.
12: Si tengo algo protegido en
49: Matías
12: mi vida,
49: Prat Jr. Contra el Chiringuito. Mira, te portan l'àudio.
0: És transversal,
49: sí,
0: el tio Faja.
49: No, el tio Faja ha penjat un àudio, atenció, que s'ha fet bastant viral i molt comentat a les xarxes, que és el que deia la gent del Chiringuito. Abans de que Rodri fitxés pel Barça... Espera, que ho introdueixo, ho explico. Això és el que deia la gent del Chiringuito, en el mateix àudio. Teniu el que deien de Rodri abans de que fitxés pel Barça i després.
9: Ahora. ¿Quién le va a ganar el Balón de Oro? ¿Qué opináis?
13: Rodri.
9: ¿Quién gana, pues? Balón de Oro, ¿quién sería?
13: Rodri.
9: Una ronda rápida. ¿Balón de Oro para quién? Marcos, empieza.
14: Vale.
9: A ver.
14: Kylian Mbappé.
15: Yo creo que se lo van a dar al final a Mbappé.
9: No, ¿quién se lo daríamos?
15: Yo se lo daría a Rodri. Todo España.
16: A Mbappé, por supuesto.
14: Kylian Mbappé.
15: Mbappé.
9: A la selección española, pero no puedo votar a todos, Mbappé.
17: Mbappé.
13: Es tremendo, ¿eh?
49: Es tremendo. Es espectacular.
9: Rodri. Sí, Cristóbal, pero...
13: española. Mbappé.
9: Cristóbal, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que allí pueden hacer y decir lo que quieran porque se dirigen a su rebaño. Ellos tienen su ganado, que es al que se dirigen. El problema no es denunciarlos desde aquí y hablar abiertamente de ellos, no como periodistas, sino como el sindicato del crimen. Ese es el problema. Tenemos que empezar a quitarnos los complejos y calificarlos como toca. Y creo que toca ya, en el siglo que estamos, pues llamarlos lo que son, el sindicato del crimen. Independientemente que ellos se dirijan a su rebaño.
49: Arroba tío faja oficial. Yo uso recomano o recomano que seguí al tío faja. Alejandra, al seguir.
6: No, ahora comenzaré a seguir, no sé qué comer.
49: Comences a seguir al tío faja y cuando estigui aburrida, tú entres al seu Twitter.
6: I és millor que Netflix,
49: no? I veus com vas repartint.
2: Jo ho faig de tant en tant i...
49: Sí. Bueno. Ayuso le dabas también, ¿no?
9: Bueno, adora la robadora, es que yo no he visto tipa con tanta cara, ¿sabes? O sea, de verdad, ¿eh? O sea, ayer andaba predicando que el que malgaste un duro de los madrileños la tendrá enfrente. Supongo que se refería enfrente tomando cañas con el que desfalque. O sea, es impresionante.
49: Bueno,
9: es
49: impresionante. ¿El Barça o qué?
9: El líder, Cristóbal.
49: El líder, el vigente campeón.
9: El líder está en buenas manos. Está en buenas manos. Estamos haciendo un proyecto, si no serio, porque se van a seguir riendo, si no serio, profesional. Y estoy muy contento por el Papa, estoy muy contento por Hansi Flick y estoy muy contento por el ramillete este de adolescentes que el fútbol lo toman como lo que es un deporte en el cual te tienes que divertir.
49: A això vamos, a divertir-nos. I ho farem al que t'hi jugues Barça i ens podeu acompanyar fins al final de la festa. Tio Faja, te llamamos luego.
9: Olvidéis mi teléfono, Cristóbal, no olvidéis mi teléfono.
49: Mira, está Gonzalo aquí, que seguramente algo te quiere decir. Seguramente no es bueno, pero algo te quiere decir. Gonzalo,
18: aquí hay un equipo de trabajo muy grande que le dedica muchas horas, que le dedica mucho tiempo para que este programa salga bien. Y tú has preferido irte a hacerte una paella con tu mujer y tu hijo a venir aquí a cumplir con tus labores profesionales. Eres un sinvergüenza. Y luego no vengas a sumarte cuando nos den los premios, ¿de acuerdo? Porque el premio nunca será tuyo.
9: Es un honor que un periquito me tache de sinvergüenza. Incluso lo veo un poquito justo. Pero bueno,
18: acábate
9: me
18: alegro.
49: Venga, tío Faja, una forta abraçada. Parlem després, de seguida. Recordem l'11 titular del Barça i el Llevant. Però, Gonzalo, no he parlat de l'Espanyol, ¿eh?
18: Millor que mai.
49: Nil, no haurem de fitxar a Roberto en comptes de...
18: Ojo que no vagi a la selecció, Roberto. Ojo que no vagi a la selecció. Allà ja ho deixo.
13: Una cosa, ara mateix, al tanto, la cursa pel Pichichi, triple empat, evidentment Rafinha encara no ha jugat, però Sergio Camello i Mbappé amb 6 gols, i després algun, ja venen Fabiri del Racing i Roberto de l'Espanyol.
2: Roberto, alguna cosa l'han canviat, Roberto. Bermú,
13: Gonzalo, d'ahir no vols dir res de l'àrbitre, no, Gonzalo? Ahir molt bé l'àrbitre.
18: Bermú va aplicar la lògica, però sí que és veritat que hi ha una jugada... Deixeu parlar o no?
13: Hi ha una jugada
18: que s'ha de viure en el camp. Que des de la tele sembla una cosa, però quan estàs al camp, amb la intensitat del camp, és diferent. Com ho has pensat?
49: Per cert, Bermú, Parlant de l'àrbitre, avui tenim un tio que es diu John Ander González Cuesta,
13: sí,
49: i que és el primer cop que arbitra el Barça a la seva vida.
13: No és només això, és que ell aquest any es debutant a primera, de manera que és, jo crec que és de la primera fornada d'àrbitres que començarem a dir per nom-cognom en comptes de primer cognom, segon cognom, perquè ja, com aquell qui diu, ja no saps quin és el seu segon cognom. Per tant, és John Ander González. I això se'm fa curiós, és la primera vegada que xiularà el Barça, però al Llevant ja l'ha xiulat una pila de vegades a segona divisió. Mm-hmm. De fet, l'única derrota del Llevant que ha xiulat John Ander González John ha Ander. Estat a segona contra l'Espanyol.
49: Va, anem a, estem a punt de, està a punt de començar aquest partit entre el Llevant i el Barça. Tira Víctor Cinto Ètica.
7: Jugues Barça amb el Sique i el Berni.
49: Sí, amb el Sique Rodríguez avui en hores baixes, segurament en el seu pitjor moment, tira Cinto Èpica perquè anem a recordar l'onze del Barça i del Llevant, Nil.
16: El Barça que jugarà avui amb Joan García en porteria, defensa per Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart, al mig del camp Rodri, Pedri, Fermín, a dalt Lamine, Gordon i Rafinha. I pel Llevant avui, Ryan en porteria, defensa de 4 pel Toljan, Dela, Mandi, Manu Sánchez, al mig del camp, tribot amb Requena, Olasagasti, Hugo Sotelo, a dalt Víctor García, Ratkov i Roger Brugué.
49: I recordeu que podeu participar a la porra del Quet i Jugues Barça, ho podeu fer, Alejandra, com, a través d'on?
6: De l'Instagram, @QuetiJugues, ens seguiu, encerteu el resultat i el primer golejador i etiqueteu una persona en els comentaris.
49: Ei, podeu guanyar,
6: bones entradetes
49: per veure l'Antoni Orozco.
6: Exacte, al Palau Sant Jordi el 22 de desembre.
49: Crec que va ser Antoni Orozco el que va cantar a No va ser Estopa, no? El Ovio va de la minya mal, de cada dia te quiero más. Això va ser Estopa, no?
13: No et puc ajudar.
6: Bueno,
49: va ser Estopa, sí, ara me... Anna Palet, ha parlat l'àrbitre? Ha parlat l'àrbitre? Mira, el tenim.
17: Igual lo que más cambia es que no podemos comer a la hora habitual y tienes que hacerlo pues a las 11, hacer un desayuno fuerte, que igual en tu día a día no estás acostumbrado a comer tanto tan pronto. Pero bueno, eso es lo único así relevante que puede haber, diferente.
49: O sigui, les declaracions de l'àrbitre eren això?
13: És que, clar,
19: o sigui... És que entrevistar els àrbitres...
13: És que ho vaig dir, la setmana passada. No serveix de res. És el més buit de la història de la humanitat.
19: Perdoneu. Si han fet arròs a la cubana, si prefereixen...
13: No, és que avui he esmorzat a les 11. Ok, molt bé, però ja està.
49: En sèrio? O sigui, fem parlar l'àrbitre... Podeu tornar a posar aquest tall de veu, sisplau? Aquest és l'àrbitre...
13: És que no diran res més.
49: Fa uns instants, l'àrbitre que xiula per primer cop al Barça, John Ander González, i aquestes han sigut les seves declaracions.
13: Que s'ha fet un branch. Sí. Endavant.
49: Llevant Barça. Mira, fot-li. Fot-li gas. Arbi! Tenim o no?
16: Arbi!
49: Vale, ara el trobarem, el recuperem.
13: Si voleu, us el reprodueixo jo.
49: Va, sí. Endavant, fot-li, dim.
20: Bueno, esta mañana he intentado comer un poco de desayuno y la verdad que se me ha besado el jugo de naranja.
49: Se sent ambient ja, el Ciudad de València. Vermo?
13: Sí, avui ara ja estan anunciant les alineacions. De fet, queden poc més de 6 minuts per començar el partit. Els jugadors saltaran en qüestió de res, en qüestió de ben poc. I aviat començarem a sentir l'himne del Llevant. O sigui que, bé, acabem d'escoltar un altre cop les meravelloses declaracions de John Ander González i ja començarem el partit.
49: No les tenim, Vermo, les declaracions. Sembla que s'ha extraviat aquest tall de veu, però...
6: Com era una merda, ja l'havien borrat.
13: Jo crec que és l'ordinador que s'ha avorrit.
49: Sí, s'ha avorrit.
13: Jo no torno a tirar això.
49: Però vaja, que...
13: Jo no torno a tirar això.
49: Si feu parlar a l'àrbitre per dir això, escolta, tanquem-ho i apaga i vamonos.
16: I avui, Cristo, Vermo, una altra vegada amb l'afició del Barça emplenant totalment la zona visitant a tots els desplaçaments d'aquesta temporada que s'ha hagut de fer sorteig perquè les peticions superaven el límit de entrades que tenia el Barça, per tant un altre camp que avui la gent del Barça estarà animant al seu equip.
49: D'això hem de parlar algun dia. Surt més barat anar a un desplaçament del Barça que anar a veure un partit al Camp Nou. Entrada i desplaçament. D'això hem de parlar algun dia. Vermo, va, ens quedem ja al Ciutat de València, en la prèvia d'aquest Llevant Barça. Som els del Quet i Jugues. Falta molt poquet, 5 minuts perquè arrenqui aquest partit de la cinquena jornada del Campionat de Lliga.
13: Des del Ciutat de València, la veritat és que quin tros d'ambient que està muntant aquest estadi, eh? És un estadi, a més, molt bonic, amb aquesta mena de coberta que hi ha al voltant per, diguéssim, protegir.
49: Fa calor, calor.
13: Sobretot davant de pluges, fa força calor,
49: sí.
13: Però, clar, com que és una coberta d'aquestes en plan carpa, el públic està de nassos. És a dir, si no et toca el sol, que és el nostre cas, s'està de nassos. Vull dir, és una temperatura bastant ideal. Ara, passa una d'aquelles coses que els que mirem la tele quan mirem un partit de futbol per la tele, a mi no m'agrada gens i crec que a un futbolista tampoc li ha de fer massa gràcia.
49: L'ombra.
13: Sol i ombra. En què comença a haver-hi sol i ombra, i a més el sol anirà caient i l'ombra es anirà desplaçant cada cop més. I això és la típica cosa que no acaba de... Jo crec que és lo típic que avui Lamin Yamal, si pot començar atacant diguéssim el Barça d'esquerra a dreta per així ell posar-se a la banda de l'ombreta, doncs jo crec que ell ho firmaria.
49: Està ple l'estadi, Bermo?
13: L'estadi comença a estar molt ple, sí, sí. Et diria que avui hi haurà ple absolut.
2: I, Bermo, hi haurà varis actes abans del partit. L'11 inicial del Llevant sortirà al terreny de joc amb camisetes de recolzament a la situació que està produint a Ceuta, i també hi haurà un homenatge per part del Llevant als 8 campions del món que té el Barça. Tot això abans de l'inici del partit. El Barça avui que no juga a Blaugrana com és habitual. Ja veiem els futbolistes del Barça al túnel de vestidors, abraçades, es desitgen sort, i Eric García, que tornarà a jugar un any després amb la màscara. Explicàvem fa només una setmana que li havien trencat el nas, però que no es perdria cap partit. Avui, titular al Ciutat de València.
13: Soc doncs de màscara, hi ha hagut un compte enrere ara de 10 fins a 0, i això vol dir que comença a sonar l'himne del Llevant. Tothom dempeus, sona l'himne del Llevant al Ciutat de València. No vindria a ser encara... Ara sí.
49: No vindria a ser Tusset el divendres a la nit, però...
13: No és Tusset el divendres, no és Tusset el divendres a la nit.
18: Sona un altre tipus de...
49: Mira, surten els jugadors amb l'himne.
13: Abans t'hagués sonat el Merlín, això.
2: Està bé la camiseta al teu costat de Converse, eh? Digue-li que surt tot el vídeo.
13: Sí, sí, és el company de Punt Ràdio, ja et dic que si sentiu alguna veu colar-se en algun moment, és ell.
6: Com el mira.
13: Espera't, és el Marco.
49: Sí, recordeu que ens podeu sentir per la ràdio, però que ens podeu seguir a través del nostre canal de YouTube i podeu anar comentant el programa.
6: Sí, que per cert, la gent està donant remeis pel Sique.
49: Què diuen?
6: Sique, per la gola, farigola. És molt bo.
13: Bravo, Rodolí, ja tenim una paraula que diré al gol.
6: Gola i farigola.
49: Quan hi ha remeis...
13: Ara sí, s'acaba l'himne del Llevant. Els jugadors que es fan la foto, com deia el Nil, amb aquesta samarreta donant suport a la ciutat de Ceuta, i els jugadors del Barça que ja es disposen damunt del camp, un últim glob d'aigua, i de moment Cubarsí i Rodri han dit: jo no vull aigua, jo el que vull ja és posar-me a escalfar. Són els dos únics jugadors que estan sobre el terreny de joc, i que és curiós, si més no, veure com tothom ha anat a córrer per veure una mica d'aigua, i en canvi Cubarsí i Rodri ja són els dos que estan... Jo crec que són d'una altra pasta, no? Vindrien a ser jugadors d'una altra pasta.
49: I recordem, Bermo, que el Que t'hi jugues Barça el fem amb el patrocini de CaixaBank Estrella d'Am i Quadis Ençà, concessionari oficial Nissan.
13: I tinc la sensació que un dia més...
18: Un dia més, eh?
13: Tornarem a anar amb algun minut de retard.
18: Salta la sorpresa.
13: Queden segons perquè siguin exactament i quart, o sigui que encara estan fent el sorteig de camp. Ja es disposen al centre del camp Rafinha, evidentment, i Brugui com a capità del Llevant, i veurem qui comença servint i si el sorteig de camp és el que ens esperem, si els jugadors es canvien de banda o no. I mentrestant, doncs, veiem a dos granotes que més que granotes semblen alienígenes. Les mascotes del Llevant, de veritat, semblen dos alienígenes. Són, abans et diria que són alienígenes que no pas mascotes. Bé, aquesta és la pedrada d'avui.
18: La meva pedrada, Bermo, és que no és gens seriós que cada dia no s'arrenqui cap partit de forma puntual.
2: Gens seriós.
18: A una de les lligues més potents del món, on hi ha 50.000 aspectes per controlar, i això no. No ho entenc.
49: This is Spain, la lliga espanyola. Avui el Barça que juga amb la samarreta verda.
13: Un estadi més, com és el Ciutat de València, homenatjarà els 8 campions del món que són avui damunt de la gespa.
2: Aplaudeix, Gonzalo.
13: Eric, Daniel, sí, Lamin Yamal, Joan García...
18: Sí, clar.
49: Això, perdoneu, perdoneu. Ei, això ho faran digues també al Bernabéu?
18: Sí, al Bernabéu,
49: Bernabéu faran un homenatge.
18: Ho van fer l'altre dia amb Oyarzabal i Cucurella, sí, Cristóbal. Sí,
49: no, no, però dic quan vagi al Barça.
18: Oh. Ho tindràs a comprovar el dia del Barça.
49: Ovacionaran els jugadors del Barça al Bernabéu?
13: No, Cucurella va dir a Oyarzabal que vingués.
18: No, sí, des de la megafonia de l'estadi ja van dir el nom.
13: Sí?
18: De... home, és que...
13: Ja sé, aleshores, sí, tota la raó per tu.
49: Mira, els hi fan una entrega d'una placa
18: del Madrid, en aquest cas.
49: Nil, els entreguen com una placa, no?
2: Sí, els entreguen una placa, sí, de campions de campions del món.
13: A més, a cada estadi els donaran una placa. Això sí,
2: quan dura?
1: Placa.
2: Quan dura això?
13: No, fins ahir 20, és que no...
49: O sigui, clar, o sigui, si en cada estadi que van i els han de donar una placa, una copa, una medalla...
13: No, no, o sigui, els jugadors del Barça poden muntar una xatarreria amb els... amb els premis, clar, que els donaran a tot arreu.
2: Creieu, creieu que arribarà a casa de la Mina aquesta plaga, per exemple, sí, o que es quedarà ja al Ciutat, sí, de València?
13: Bueno, igual li dona algú. Jo crec que són aquestes coses que fan il·lusió que et donin, sí, simplement rava, no? Pel fet de rebre el distintiu.
49: Sí, però quan tens 50 a casa...
6: És, ja, potser fa menys gràcia.
13: Que li dones a una tieta àvia...
6: I tant, i fa molta il·lusió.
49: Clar.
6: I tant.
13: Mira, sí, mira, tia abuela, he pensat en ti, podria pensar en tota la família.
49: Clar, la samarreta, Vermo, és blava o verda? Pregunto.
2: Turquesa.
13: La samarreta és més verda que blava, no?
49: Més verda que blava.
13: No ho sé. Nausica, ajuda'm des d'aquí. La meva parella és l'encarregada dels colors, en aquest cas. Un dia el Decathlon...
18: Molt semblant a la que portes tu, perdona.
49: Sí, sí.
18: Un color molt semblant.
13: Taronja o vermella.
19: Sembla. Verda o blava?
13: Recordo un cara del dia...

0: Vam arribar a preguntar a gent, escolta, això és taronja o és vermell? I evidentment tothom va donar-li la raó a ella. Per tant, jo no sóc qui per dir si això és blau, si això és verd...
1: És bonica, és bonica.
0: Això
1: bonica
0: està a punt de començar.
2: Turquesa.
0: Amb CaixaBank i Quadis llançant.
2: Som-hi.
1: Sí, senyor.
0: Xiula, ja sí. Jon Ander González comença el partit.
2: Som-hi, va.
0: La pilota ja és del Barça.
2: Tres minuts després, som-hi.
0: I jo crec que avui és un partit en què el Barça seria bastant important marcar un gol abans, ja poso molt d'allò,
2: sí, sí.
0: Abans del minut 60.
3: Va, doncs, Bert, m'ho dic una cosa, t'explico una cosa ràpida.
0: Digues.
3: Li han marcat a llevant 5 gols aquesta temporada. Un entre el 0 i el 15, 3 entre el 30 i el 45, i només li han fet un gol a la segona part.
4: Doncs seguim fent-ho a
3: la primera part. A la primera part,
4: perfecte.
3: Sí, total.
0: De fet, els 5 gols els hi han fet en dos partits, 3.
3: Correcte.
0: Que van rebre en la primera jornada, crec que contra l'Espanyol, pot ser?
3: Sí, i també i va marcar els dos al Betis.
0: Al tanto. Sí, però aquell dia el Betis els en va fotre 5. Vull dir, jo avui també un 2-5 també te'l firmo. Pilota de Rodri al mig del camp, juga enrere. Toca ja Fermín ho fa amb Cubarsí. Cubarsí s'està plantejant la banda dreta, però ha decidit controlar i canviar cap a la banda esquerra, on hi és Gerard Martín. Gerard Martín davant d'una pressió bastant alta del conjunt granota. Xavi Espart li ha de tornar enrere la pilota. Gerard Martín, avui Xavi Espart i Gerard Martín, jo crec que és per on intentarà fer més pressió al Llevant, més que res perquè al final, entre una banda que intenta treure la pilota, Cubarsí, Eric García, amb Rodri i Fermín, doncs potser es millora a l'altra banda, on hi són Xavi Espart i Cubarsí.
2: I la gespa, Bermo, està una mica flantota,
0: Sí, l'han regada, però l'han regada potser fa 3/4 d'hora.
2: Clar, és que es nota, és que no llisca bé.
0: Sí, és una pilota lentota, però crec que avui serà un molt bon partit per Rodri, que té aquest desplaçament alt en què tant li fot si la pilota està bé o no. Si avui Rodri està fi, pot fotre bastantes assistències, la veritat. Juga Anthony Gordon, enrere amb Rodri, ja hi és aquí el timó del Barça, jugant amb Pedri. Pedri canvia de banda, juga amb l'home de la màscara un altre cop. Pobre nano, Eric García, un cop per temporada s'endura nata.
1: Soc molt de màscares.
0: Al mig, i és Pedri que s'equivoca intentant filtrar la passada i recupera Ola Sagasti, la intenta sortir a la contra. Recupera molt bé Xavi Espart, ara mateix al Llevant. Fent una mica a veure per on vol anar el Barça, per després a partir d'aquí veure si poden sortir més o menys, jugant amb una 4-4-2 bastant marcada al Llevant. I ara toca ja Rodri al mig del camp, ho fa amb Gerard Martín, intenta colar-se Xavi Espart, gairebé fent de davanter centre, Xavi Espart intentava colar-se. La pilota és per Pedri, canvia la banda dreta, al tanto que ja hi arriba la pilota a Fermín, ve Lamine Yamal gairebé com a mitja punta, Fermín i Lamine Yamal ja canviant-se la posició, jugant entre ells. Hem parlat molt el que t'hi jugues d'aquesta associació, i la veritat que és de les que més estan funcionant al Barça. Al tanto la deixa passar Lamine Yamal, deixa per Pedri. Pedri deixa la pilota enrere. No s'esperava que Lamine Yamal deixés passar la pilota. No se l'ha creguda i ha hagut de sortir de la posició. Ara intentava filtrar una passada, no li sortia. Al Llevant li duren de moment la pilota dues passades i el Barça torna a recuperar.
5: Però què esperàveu? Sí, estava claríssim la diferència
1: doncs
5: de nivell.
1: La tuneladora.
5: És que la diferència de nivell entre el Levante i el Barça és molt gran.
1: Home,
5: o sigui, jo he escoltat aquí a la prèvia que poc més que semblava el Levante era millor que...
0: Pues si ho he dit al revés, jo. Jo he dit al revés.
5: Que no dic per tu, Bermo.
0: Però avui és veritat, crec que estan jugant un partit de... Anem a intentar aguantar el minut 60, i si al minut 60 tenim opcions, ja entraran
1: al fons. Ho firmen en sang, això.
5: Jo el que no he entès és les rotacions que ha fet avui. El Fermín explicava abans que era més per un tema de que al final...
3: Però si juguen dimarts.
2: És que juguen aviat.
5: Igualment, tu tens que lluitar a casa teva contra el que sigui el Barça, que sigui...
1: Dimarts o dimecres.
5: És que planteja el partit per guanyar sempre. Dona igual al rival que tinguis davant.
3: Tu creus que lluitaran els que juguen?
2: Però volen guanyar. El tema és que no... No, però a veure, per exemple, està jugant Ratkov de davanter centre. Aquest nano els ha costat a la Lazio 13 milions. Vull dir, el tenen cedit. O sigui, que tampoc és un jugador qualsevol.
0: Sí, sí. No, però em refereixo que evidentment...
2: Però no és Romero, que estava sent titular.
0: Exacte, és a dir, jo crec que ells venen amb una alineació, un pèl de circumstàncies pel fet que juguen dimecres...
2: Però competitiva igualment,
1: Claro.
0: Al tanto, Rafinha entre línies, arriba Xavi Espart, és a la frontal! Xavi Espart, el xut, gol, gol! Sí! Escolteu bé, ho esteu escoltant bé! Ha marcat Xavi Espart! De tantes verdures que pots anar a buscar a una verdureria i agafes la pastanaga! La mare de Déu, ha marcat Xavi Espart! Quina cosa més estranya! És part d'aquest equip! I això sí, pots fer un rodolí! Marca Xavi Espart el primer gol del Barça. Ho fa amb una mica de sort, ho fa de rebot, però tot i així puja el marcador. Minut 4.

0: partit. Llevant 0, Barça 1.
1: Puja, puja, puja. I el primer gol del Barça, el primer gol d'Espanya amb la samarreta del Barça. Ho celebrem com? Doncs ja ho sabeu, sempre amb una estrella d'am. Salut, company, salut!
2: Marca el primer gol, Xavi Espar, amb la camiseta del Barça, amb la cama dreta, un pèl de fortuna, celebra fent un petó. A l'escut s'estrena aquest polivalent futbolista de la durada generació del 2007. Guanya ja el minut 5 de partit del Barça. Llevant 0, Barça 1.
3: Per tercer partit consecutiu, el Barça marca el primer gol amb la primera rematada a porteria. Primer gol amb el primer equip de Xavi Espar en 11 partits.
4: I crec que això no s'ho esperava ningú, perquè estic mirant la porra baixant i baixant comentaris i no hi havia...
5: No, haurem de fer sorteig, segur,
6: Bueno, jo he parlat de Xavi Espar a la prèvia.
7: Que vols les entrades? I,
6: bueno, sí, doncs me les mereixo. No, he parlat, i és que a mi m'encanta aquest jugador, i crec que la gent la segueix veient com suplent, però jo crec que és un jugador que està demostrant que pot ser titular.
1: Al tanto, Vermo, què passa aquí? Un altre, no?
6: I molt competitiu al Levante, Fermín.
5: Jo crec que Vaquero ha beneït a Xavi Espar canviant-li el nom. Per tant, a partir d'ara intentaria que Vaquero li canviï el nom a més jugadors i a veure si així tots estan engolejats.
3: Però Gonzalo, anem a veure. És a dir, que els rivals que s'enfronten davant un dels equips més en forma de tota Europa, juntament amb el Bayern, són competitius. No he dit molt competitius, però són competitius. És a dir, el Levant és un equip de primera que lluitarà per estar a la categoria. O sigui, que el millor equip ara mateix del món juntament al Bayern et faci un gol no vol dir que tu siguis un equip que no val res. Sí, crec que hem de ponderar les dues coses.
8: I ara, de fet, el Llevant en té una falta des del mig del camp, però sembla assajada, buscant la pilota al segon pal llarga, buscant De La Fuente, toca de cap, al tanto la prolongació, l'ha de treure des de dins l'àrea, Eric García, gairebé amb la màscara, se l'està recol·locant, mentre el Llevant encara juga a la banda esquerra, la centrada la treu Rodri, hi havia fora de joc, per tant, el Barça intenta sortir al contraatac, i ara sí, intentava fer una passada llarga Eric García, i clar, l'àrbitre ha xiulat el fora de joc previ, per això ara la gent s'està queixant perquè la passada d'Eric García no ha estat bona i l'àrbitre ha dit, doncs clar, jo he donat ella de l'avantatge, però ara li he de donar la pilota al Barça.
1: El que està molt clar és que no li falta benzina a aquest Barça, la teva benzinera és Meroil, comprova'l tu mateix, tenen el millor preu i la màxima qualitat, i pots estalviar sempre que omplis el teu dipòsit amb les teves targetes de proximitat. Meroil, i omple el teu dipòsit.
8: Pilota, em fa molta gràcia que el bombo se'l tira ell,
4: Sí.
8: És un
1: Meroil.
6: Avui el Nil està veient el que és patir el Cristóbal al costat i crec que no tornarà més a l'estudi.
1: No, vols provar el tema bombo?
6: No, ara ho estàs entenent a mi,
5: Entre l'Orxata de València o el bombo del que té cas.
1: Estàs bé? Diu que està bé, sí.
6: Aquest bombo no acaba la temporada, t'ho dic ja, Cristóbal.
5: Els comentaris del YouTube li diuen al Sique que per la gola, farigola.
4: Sí.
1: Gola, farigola.
8: Hi ha un jugador del Llevant estès, és Sotelo, que crec que s'ha fet mal i ara estan les assistències esperant per entrar. Imagino que podrà seguir jugant, però tot i així s'ha endut un bon cop i s'ha quedat estès una estona al terra, i torna a haver una falta un pèl perillosa del Llevant, que envia pilota llarga i de sobte hi ha dos o tres jugadors intentant anar com el refús a la caiguda de la pilota, i allà poden fer bastant de mal, la veritat. Ha fet un molt bon control Bruguer.
7: I Ratkov, que s'ha fet mal en aquesta falta amb Fermín, ja recupera. Per cert, Fermín, l'alada que acabes de donar, que les deixes així passar molt ràpides, és espectacular, Tres gols, tres partits marcant en la primera rematada de porteria.
3: Sí, i a més, tres partits consecutius, Nil, en què el Barça marca abans del minut 6.
7: Sí, aquestes són les que després es fan virals.
1: El que us deia, que no pots dormir la migdiada amb aquest Barça, que no et deixa.
3: Trepidant.
8: Era Hugo Sotelo, per cert, qui s'ha fet mal. Pilota al tanto, que aprovarà el xut directe. Re, a les mans de Joan García, el xut de la Sagasti. Fàcil pel porter de la Masia. És que rima, és un rodolí. Avui estic pensant en rodolí.
6: Jo és que... En fi, no diré res al respecte.
8: El dic perquè és un rodolí, Si
6: no, però és que a mi, cada vegada que dieu Joan García i Masia...
1: De la Masia de la Dam, ja ho hem dit.
8: Si es digués Joan Ragú, seria de la 21, saps? Joan Ragú és de la 21, però no rima.
6: Jo me n'alegro que li vagi molt bé al Joan, però
1: si
6: sempre
1: fos Joan Montoya...
6: Hi ha una cosa que no podreu comprar, que és que surt de la 21. I això és el que hi ha.
1: Que burro, que animal.
8: El tanto que juga la Villamal, la deixa enrere per Eric. El Barça, que està fent una possessió bastant llarga. Pedri pot provar la centrada, no li arriba Rafinha, la treu de cap De La Fuente i toca novament Cobercí de cap per recuperar la pilota.
3: Amb el tema ja de...
8: Estan xiulant més que res perquè Sotelo és a la banda, que no el deixen entrar i s'ha de quedar un minut fora. Recordeu això, que si et t'atenen les assistències i marxes del camp has d'estar un minut fora.
3: Clar. I recollint una mica, Bermo, el que deia el Gonzalo sobre Xavi Spar, és que és molt interessant perquè ara la banda esquerra l'ocupa el Gordon, és el que eixampla, i això li dona molta llibertat a Spar per anar a posicions interiors i a partir d'aquí rep l'assistència de Rafinha i ell acaba trepitjant gairebé àrea com si fos un davanter centre.
7: De fet, Fermín, és el que l'altre dia explicava jo en aquestes indicacions que donava Hansi Flick a Deiemi, que li deien que estés completament enganxat a la línia perquè fos Joao Cancelo en el partit de Champions que pogués anar per dins.
8: A mi em fa bastanta gràcia ara mateix el paper d'Anthony Gordon, més que res perquè ell deu estar acostumat als tapetes de la Premier i s'està avui no està sent partit de Gordon perquè cada cop que intenta encarar la pilota li queda enrere.
3: Frenada.
8: No està acostumat als céspeds que
1: I
8: no van
1: passar els camps de patates.
8: És la Minya, mal que se'n va de dos. Intenta tirar una ruleta, li queda la pilota a Eric García, juga amb Pedri. I ara s'està encaixant també un jugador del Llevant perquè la Minya Mal, al fer la ruleta, l'ha trepitjat. Juga la Minya Mal des de la frontal, intenta controlar la pilota, se li escapa, intenta recuperar el Llevant. Entre tres jugadors intenten endur-se-la. Finalment ha fet falta Fermín, l'àrbitre no la xiula, li queda la pilota a la Min. La Min davant Ryan acaba aturant la pilota. I el camp del Llevant, que entenc que es pugui queixar perquè al final Fermín, fent molta pressió, ha aconseguit recuperar la pilota. Alguns diuen que era falta i això és el que reclamava el Ciutat de València.
1: Què ho deia, el Sique? Justifica el preu d'una entrada.
6: La Minya Mal, que ha sigut pare aquesta setmana. Pare de dos gossets.
4: Sí, boníssims, eh? Petitets
6: i molt monos, la veritat, amb la seva parella, amb la Inés García.
4: Això vol dir que la relació està superbé, eh? Perquè si no, tu no ho adoptes.
6: Millor que mai.
5: També és veritat que hi ha lectura de que si hi ha dos gossos és perquè en cas de ruptura cadascú tingui el seu.
4: No, això és molt cruel.
6: Jo t'explicaré alguna cosa. Té tota la raó a la paret perquè a mi m'ha passat. Jo, les meves últimes dos exparelles s'han quedat amb els meus gossos.
5: Clar, és que això llavors,
4: és... Llavors què fas? Separes els germanets, els gossos?
5: Però,
4: No.
8: Crec que els gossos es consideren unitat familiar.
4: Clar
8: i no es poden separar.
6: Ja, però bueno, jo vaig prioritzar el benestar dels meus gossos.
8: Ho entenc, però vull dir que no us podeu quedar un gos un i l'altre.
5: O sigui, la lectura
8: de l'altre.
5: Cadascú amb el seu gos no és possible.
4: Els gossos junts.
8: Efectivament.
1: Sabem el nom de gos, de la Min.
5: Crec que buscaven nom, no?
4: Sí, estaven buscant nom, s'estaven barallant pel nom, deien.
1: Ah,
4: sí?
1: Ojo, podríem aquí...
4: A veure si trobo
1: entre els oients, aviam, fer propostes per la Min.
5: Un Hansi, l'altre Flick, per exemple.
1: Hansi i Flick,
6: Leo i Messi.
1: Kilian.
5: I que es barallin, no?
1: Kilian.
6: Un respeto, por favor, Cristóbal.
9: Tú tienes que vigilar lo que dice, también.
1: Vini.
6: Tú cállate, que estás en la Fórmula 1 ahora, que te he visto ahí hace un rato, ¿eh?
9: Sí, estoy bien, ¿eh? El gran premio. Gran premio de Fórmula... Porque yo estoy solo en Fórmula 1. Las dos, para abajo.
1: No, pero ya molta gente... Hi ha molta gent que li posa nom de gos, nom de futbolista al gos.
4: Sí.
1: Jo conec un Eto, conec un Boyan.
4: Els han agafat a Sant Joan de les Abadeses.
1: Si teniu vosaltres un gos...
8: Coneixes algun Manu Sánchez? Perquè, clar, una cosa és futbolista, però...
1: Però si ens voleu presentar el vostre gos i té nom de futbolista, envieu una foto amb el gos al 666-32-7211 i parlem del vostre gos aquí.
4: I, per cert, els de la Min són un gos i una gossa.
1: Ep, germans.
4: És important.
8: Pilota llarga, intenta controlar des de la línia de fons Bruguer. Se li ha escapat la pilota, servei de porta per Joan García, pel Barça.
3: Per cert, al final, Bruguer, banda esquerra. Normalment ell juga a la dreta, però avui juga en banda esquerra perquè té molta capacitat de treball i això li pot interessar a Manu Sánchez en l'ajuda per frenar a la Minya Mal i Víctor García, banda dreta.
8: Així és. Canvi de banda. De fet, ningú s'ho esperava, ni a la pròpia gent d'aquí del Llevant, els locals, que posaven tots a Víctor García a l'esquerra, més que res perquè és un jugador que es pensaven que seria bàsicament un canvi per tapar la Minya Mal. Juga el Llevant, ara mateix el Barça passant per uns moments d'una mica dosificar. Minut 14, esteu escoltant el Keti, jugues Barça, se li escapa la pilota a davant a Ratkov, serà servei de banda pel Barça.
4: Espera, que tenim nom dels gossos, eh?
1: Aviam.
4: El gos es diu Copito.
1: Copito.
4: I l'altre, la que era família, volien que es digués Coco, però diu la Minca, no, que millor, Bubalú.
1: Hòstia, però Bubalú. Quins noms, no? Copito, Bubalú.
4: Copito i Bubalú.
1: Bubalú.
4: Bubalú era un xiclet, no?
8: Faltant-ho la pilota, la perdó, Xavi Espar, li queda Ratkov! Atura, Joan! No, la pilota! sortit refusada després d'un rebot. I quina mala sortida de pilota del Barça.
3: És Gerard.
8: Quina mala sortida de pilota del Barça. La passada de Gerard Martín ha quedat molt curta. L'ha intentat refusar Xavi Espart. I la pilota ha quedat al mig sola perquè Ratkov intentés rematar. Sort que el Barça ha aconseguit, diguéssim, tancar a temps, perquè és que es quedava sol davant de Joan Garcia.
3: La gespa està malament, és cert, però la passada de Gerard no és tensa i a sobre és una passada massa per davant respecte a la posició de Xavi Espart.
1: I qui salva? Qui salva? Cuba.
8: Cuba. La treu Rafinha de cap en el córner, la pilota refusada li queda novament al Llevant, juga Sotero a la banda esquerra, la centrada! Atura Joan Garcia, la rematada de Brugui! El tanto, perquè espera't, que Joan Garcia salta ràpid buscant la Minya Mal! No, res, la passada de Rafinha, molt lenta. Avui ens haurem d'acostumar a una gespa un pèl...
3: Espesota, sí, sí.
4: L'han regat,
3: es frena
4: prèvia,
3: tot.
4: No?
1: Aviam si serà culpa de la gespa, que la gespa és igual per tothom,
8: L'han regat a tres quarts d'hora de començar el partit. A tres quarts d'hora de començar el partit s'ha regat la gespa. I evidentment és la mateixa per tothom, però clar, hi ha un equip que ja està més acostumat. I ara hi ha hagut falta sobre Xavi Espart, comesa per Requena. Xavi Espart i Gerard Martín de moment estan patint, Estan patint, sobretot Gerard Martín.
4: Crec. Perdoneu, aquí Gerard a YouTube ens estan donant idees pels noms dels gossos, Tio i Faja. Pels gossos i Oliver i Benji, que no estaria malament. Però no sé si la Min sap que és Oliver i Benji, ja.
8: Home, així després dius Tio Faja i venen els tres.
4: Tio Faja és boníssim.
6: El Tio Faja segur que no, però parlant del que estava dient el Bermo ara, al començament de temporada de Gerard Martín potser no és del nivell del que ens va donar la temporada passada.
3: No,
6: és una realitat. Gerard Martín és un jugador que s'ha guanyat fins l'últim minut al Barça, que ha demostrat que va ser de treball, pot arribar, però la realitat és que Gerard Martín no està al nivell que coneixem d'ell o que vam veure l'any passat, i no passa res per dir-ho.
8: Jo crec que Gerard Martín, en aquest sentit, el coneixem bastant. Sabem que és un jugador que potser en pilota i sota pressió pateix un punt, les coses com són. Ara bé, és un tremendo defensa. I crec que en defensa està igual de bé que sempre. El tema és que en pilota és un jugador que pateix, i sobretot si el camp està una mica fet com està, és a dir, que les pilotes se li poden quedar curtes, les passades no acaben de ser bones. Ara, per exemple, una de Pedri que se li escapa llarga buscant la Minya Mal. El Barça ha de trobar la manera, diguéssim, de connectar. I tot i així, el millor ara mateix és que vas ja 0-1.
1: Mana.
8: No ens n'oblidem, el Barça està guanyant 0-1 al minut 17 al Ciutat de València.
1: Mana.
3: Papà, per ara.
1: Mana, jo vull paella. Mana, 75. Mana, Barceloneta, paella, el manà 75. A la Barceloneta, els que manen ara mateix amb les seves paelles, 19 varietats, reserva, són els amics de Manà 75.
3: Salivant.
1: Truca'ls o entra al seu web, manà75.es.
7: Porta-m'hi ja.
6: Aquesta cançó...
1: Mana.
6: Avui t'ho juro que en el cotxe la cantaré.
1: Mana.
3: Mana.
1: Tanta gent. Mana. Jo vull paella.
3: Paella.
1: Mana 75.
3: Molt bé, Cristo.
7: Okay.
3: El rei.
6: El sí que està aplaudint, és l'únic que pot fer avui. Aplaudeix.
4: Els que ens mireu per YouTube, el plano del Gonzalo amb el sí que de fons, dona per tants memes.
1: Amb el sí que moribundo.
3: Epa, compte.
8: Sense cap mena de problema, però tot i així, ara mateix, 8 jugadors del Llevant pressionant a camp contrari, intenta sortir mitjançant Fermín i el tanto que aquí pots fer mal. Vinga, Fermín, que arrenca la moto. Intenta anar-se'n Fermín, la passada és bona, és llarga, busca Rafinha, Rafinha sol davant Ryan, Rafinha se'n va de Ryan, seguint Rafinha, busca la passada enrere, la Vin, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, s'havia de fer mal. El Llevant s'ho començava a creure amb 8 jugadors pressionant a camp contrari, però Fermín és indetectable. Fermín ha estat la passada clau. Fermín ha estat qui s'ha col·locat a la millor posició per intentar començar a muntar una contra espectacular, buscar una passada llarga per un Rafinha que s'ha anat de Ryan. La pilota se li escurava un pèl massa i ha dit jo no xuto, jo la jugo enrere que ja sé qui hi és, i és el de sempre, i és el de Rocafonda, i és la Vinya amb el que marca el 0-2, Llevant 0, Barça 2.
10: I què fue?
1: I què fue?
10: I si tenas...
1: No, que està malament, no, que està enfadat, que lamenta... Va, tu que estàs al sofà, pots aixecar-te i anar a la nevera i agafar, sí, amic meu, sí, una estrella de...
5: Vamos!
1: Salut, salut, salut!
2: Tampoc falla avui a la seva cita amb el gol, Lamine Yamal, que porta 6 gols en els últims 4 partits. No va marcar ni contra l'Elx ni contra l'Atlètic. Gols contra Rayo, València, Feyenoord. I també marca avui al camp de Llevant. Es situa amb 5 gols ja a la Lliga, Lamine Yamal.
3: Tercera rematada a porteria del Barça, 2 gols, eficàcia espectacular, gols a la primera i a la tercera. Com deia el Nil, 4 partits consecutius, Lamine Yamal trobant el camí de la porteria. Segona assistència en el dia d'avui de Rafinha, la primera li comptaran en la d'Espart, i aquesta és la segona de Rafinha. De moment no gols, però sí doblet d'assistències.
6: Rafinha.
9: S'està emprenyant un pèl Hansi Flick amb un parell de coses en la sortida de pilota, perquè tot i que Fermín ara està adoptant un paper guapíssim i ara intentava tornar a fer exactament el mateix, tot i així creu Hansi Flick que la sortida de pilota del Barça no està sent prou neta, i m'agrada evidentment que amb 0-2 tot i així es noti que el partit que està fent el Barça tampoc està sent brillant, està sent un partit, això sí, demolidor, perquè dues que tens, dues que van cap dintre, minut 20 i ja anem 0-2.
3: Tot i així, Bermu, aquest gol ve precedit d'una sortida des del darrere, és a dir, troben molt bé per dins a Fermín, els hi trenquen tota la pressió, i aquí demostra el Barça que corrent a l'espai molt bé, però també sortint des del darrere, és a dir, que si em vens a buscar tinc eines per fer-te mal, i molt bé Fermín en aquella acció, eh? Ja. És a dir, serà assistència de Rafinha, però Fermín és el que ho dinamita tot.
7: Sí, i en el Barça, més enllà d'aquests tres futbolistes que són els que millor rendiment estan tenint ara mateix ofensivament, són 380 minuts de Lliga, 19 gols a favor, i Rafinha, que ara mateix porta 6 gols i 3 assistències en només 5 partits. Per tant, l'invent de Hansi Flick de Rafinha de nou, que li surt a la perfecció el tècnic alemany.
9: Ara Eric García demanava una falta de Manu Sánchez, intentava colar-se, ho estava fent molt bé, i Manu Sánchez l'ha tapat, per dir-ho així, ha xocat, jo crec que no hi havia falta. Intenta sortir llevant, pilota en llarg, però hi és sempre el Pau Cubarsí, el cap de Pau Cubarsí, que arriba sempre a bona posició. Ara hi haurà fora de joc de Rafinha, per tant, pilota pel Llevant.
3: Ha de ser frustrant pel Llevant, perquè el Llevant em sembla que no està jugant malament, fins i tot s'està atrevint, crec que està tancant prou bé, però és que porta 2 gols ja rebuts, és a dir, de 3 rematades a porteria, aquesta eficàcia del Barça està sent inversemblant.
9: Se l'ha jugada en aquesta segona ocasió, en el gol del 0-2 se la juguen, perquè evidentment és increïble veure com intenten aprofitar una pressió bestial que fins ara els estava funcionant bastant bé, però clar, el Barça troba la banda dreta, i és que per la banda dreta la sortida de pilota no és que sigui neta, no, és que és immaculada. El tanto, pilota llarga d'Eric García, tapa Bruguer, pilota novament pel Barça, és per Pedri. Juga amb Rodri. De veritat que la sortida del Barça per banda dreta, quan juguen Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri i Fermín, és increïble.
3: Més fàcil, sí.
9: És increïble. I llavors per banda esquerra, en sortida
5: diferent.
9: De pilota, és a dir, quan el Barça està en sortida de pilota, costa més, però sí que és veritat que, ostri, la llibertat que té Xavi Espart quan el Barça és a camp contrari és bestial. Escola per dintre, que em recorda, gairebé et diria, a un Jordi Alba, aquell Jordi Alba que es colava, el de la final de l'Eurocopa, marcant aquell gol, li hem vist diversos gols així. Doncs avui Xavi Espart està fent una mica això, de gairebé entrar per la zona de mitja punta, i això també ho fa el que deia el Fermín de Gordon, que està gairebé tota l'estona tocant a la línia.
3: Però això és novetat, perquè recordeu que quan Rafinha jugava d'extrem era el que venia dins, però ara, clar, com Rafinha és el davanter, ara l'extrem esquerre ha canviat el rol i eixampla molt més, permetent aquesta llicència interior del lateral.
7: És una de les modificacions que ha fet aquest Barça, insisteixo, amb l'altre dia totes les gestions i tots els gestos que li feien a Adeyemi era per dir-li que mantingués aquesta amplitud. Han tornat a fer Rafinha i Lamine aquesta celebració particular seva. Rafinha, 9 participacions de gol en 19 gols que ha fet el Barça.
9: És que si Rafinha a l'esquerra ja em semblava una genialitat, Rafinha de nou em sembla més encara, em sembla el següent nivell, sí. Perquè és increïble. I a més amb Gordon a l'esquerra, és que de veritat, quina barbaritat el que s'ha fet aquest estiu, de dir tranquils, portem a Gordon i a Adeyemi, i el nou, si és el que volem bé, i si no, no passa res. El tanto, pilota del Llevant, és llarga, buscant Víctor García, la centrada, nen, quin meló, em recorda les millors èpoques de Dembélé. Quina centrada de Víctor García, mare de Déu, s'ha passat 8 pobles. Pilota que servirà de banda des de la dreta al Barça,
5: és que ara que deies...
9: García.
5: Això de Gordon, ja tenim sobrenom per Antoni Gordon, que és Toni Gros.
1: Sí,
5: o sigui,
1: l'Antoni Gros.
5: El tenim adaptadíssim a Barcelona, i a mi em sorprèn perquè normalment els jugadors anglesos o sigui, no vull dir que tots tinguin la mateixa personalitat, però de primeres no penses que cauran tant d'empeus a una ciutat i a un clima com el nostre, que al final és molt diferent.
8: Juga Rodri.
1: Ho fa
8: Eric García. Canvi de banda ara, buscant a Gerard Martín. El segueixen apretant, juga enrere amb Pau Cubarsí. Que ara, el curiós és que el Barça, en sortida de pilota, sembla que jugui amb defensa de 3. És a dir, són Eric García, Cubarsí i Gerard Martín, sí. I hi ha una altra escala, i s'hi posa Xavi Espart, Rodri i Pedri.
3: Ho fan molt.
8: És curiosíssim, eh?
3: Sí, perquè deixen a Eric més baix. Com ell és un central, a la pràctica, sí. Lateral més baix, i aleshores a l'esquerra té més llicència, més volada, i fan que Gerard pugui guanyar una mica més d'alçada i d'amplitud.
8: Juga Rodri. Lamine Yamal l'estava demanant, però no estava prou obert i ha preferit jugar en curt amb Anthony Gordon. Fins i tot Rodri aixeca el braç i es disculpa un pèl amb Lamine, que estava intentant aquesta arribada. Ara sí, Rodri es gira, mira Lamine, però Lamine en aquest cas li ha dit la pròxima. Juga Cubarsí.
1: Ha trobat casa ja Rodri, Gonzalo. Vull dir, per l'altre dia el que t'hi jugues parlava de l'hotel.
7: És que és molt important que li
1: viu a l'hotel.
7: Que li donem assistències aquestes a Gonzalo, perquè la cosa va tan bé que no apareix.
1: No.
7: Imagina com el tema que no
1: apareix. El tenim
5: apagat.
6: No, saps què passa? Off. És que al final qualsevol cosa que digui ho porteu al vostre terreny de malalt culer, sí. A la qual viviu en un món paral·lel. Sort que la gent que ens escolta i la gent des del carrer ho veu diferent. Però les coses com són. És que el Barça està molt per sobre del nivell del Llevant, ho sabíem tots, és un partit que teníem tots claríssim. M'heu intentat vendre aquí una història que no és, que no s'està veient al camp, i al final el temps posa tot al seu lloc. Minut 25, 0-2, partit fet, partit acabat, sí, i amb una diferència de nivell abismal.
3: És a dir, per aquesta regla de 3, de les 38 jornades, el Barça ha de guanyar segur amb la gorra 36.
6: És l'any que el Madrid i Barça estan molt per sobre de la resta de la Lliga, amb molta diferència.
3: Però tu creus que tots els partits el Barça el resoldrà per 0-5 o 5-0?
6: Evidentment, quan portem una temporada en la qual es juga cada 3 dies i els jugadors estiguin cansats, hi hagi lesions o coses, es podran complicar les coses, però en igualtat de condicions, i començant la Lliga com ara, la diferència de nivell és molt gran. I Madrid i Barça, envers la resta de 18 equips de primera divisió, estan molt per sobre. I això és l'any que més diferència estic veient. Entre altres coses, per fer el ple financiero, per Tebas i per mil coses més. I és una evidència. Doncs, si volem vendre el producte de la Lliga, Madrid, com que és un producte
8: Madrid,
6: atractiu...
8: El tanto, espera un moment, que ja surt el Llevant a la contra. Intenta jugar Víctor García. L'alt desdoblen per banda, busca una central al segon pal. Víctor, un altre cop, enviant un meló bestial. S'està cansant una mica el Ciutat de València amb les centrades excessivament passades, la pilota enrere, no hi arriba ningú, demanen penal, finalment aconsegueix tenir el Barça la pilota controlada, podrien demanir per penal de Pedri, l'àrbitre xiula falta d'un jugador del Llevant, l'àrbitre ha xiulat falta, crec que ha estat de Requena sobre Pedri, en aquest cas jo crec que Pedri intenta refusar i arriba el jugador del Llevant, diguéssim, per darrere amb la planxa, jo crec que en aquest cas sí que és falta del jugador del Llevant, però evidentment quan els dos jugadors cauen a terra el Ciutat de València es torna boig i evidentment
1: la cara rebentada,
7: Gerard Martín amb la cara pràcticament partida, sagnant de bon volum a la cara, entre el nas i la boca, mentrestant Pedri continua estès a terra.
3: El Llevant té més capacitat per sortir i per expandir-se, eh? Una altra cosa és que tingui el talent per decidir, però és que em sembla que està sortint bé en transició, eh? No va a la badà.
7: La sang de Gerard Martín és d'un cop de colze de Víctor García quan comença la cursa per intentar posar aquesta centrada, li deixen el braç i l'impacta a la boca de Gerard Martín.
1: Hauríem de jugar amb màscara sempre.
8: I un cop més, si l'àrbitre xiula el fora de joc de 2 metres que hi ha previ, ja no hi ha res més a dir. Però, clar, el tema aquí, jo crec que la jugada de Gerard Martín és fortuïta, diguéssim. No em sembla pas de falta.
1: Bravo, hòstia.
8: Però t'estalvies tot un merder després si xiules un fora de joc que és de 3 jugadors d'un metre cada un.
3: És fortuïta, però jo crec que l'àrbitre ho ha de veure. És a dir, encara que sigui accidental, és un mastegot increïble amb el colze a la nostra del jugador. És a dir, és que el jugador, el defensor, ja no pot continuar perquè l'has deixat al terra.
1: Està rebentat al terra, el pobre.
8: Tant si ho veu com si no ho veu, és a dir, jo entenc que deixi seguir un moment la jugada, perquè al final tens un jugador al Llevant que s'està anant sol a buscar una centrada que pot acabar en gol i, per tant, ja la revisaràs. Ara bé, tio, no deixis allargar tant les jugades.
3: Sí.
5: Bé, igual que hi ha jugadors que fan un sprint en el qual es poden inclús lesionar, perquè com la jugada no s'atura, doncs has d'anar seguint-la.
1: No, és que ara tens tot l'estadi en contra per una jugada que no ha existit, que és el penal que demana la gent del Llevant. Si tens a tres tios...
8: Martín,
9: és que des d'aquí no ho veig, eh? Gerard Martín li surt sang.
7: Sí, molta sang. Tot ple de sang a la boca, per tant, com a mínim hi hauran de canviar la camiseta segur. És en el llavi, ara mateix els metges del Barça que l'estan atenent, té una ferida important al llavi, i ara Hansi Flick i Luis Castro, que també es discuteixen, el tècnic alemany del Barça, que protestava l'acció de Gerard Martín.
9: Sí, defensa del Barça implica trencar-se la cara cada 2x3.
1: Sí, clar, per això deia el de les màscares.
5: És també migcampista, perquè mira Fermín.
9: Sí, és una ruleta russa de trencar-te la cara, eh?
1: Ara estan intentant aturar l'hemorràgia, li estan fotent allà el clínex aquest, o el tap aquell al nas.
6: Hi ha gent que acaba de dinar, Cristóbal, ho dic, perquè...
1: Home, però hem d'explicar...
6: Explicar les coses, però...
1: No, però hem d'explicar el que està passant. O sigui, tens un jugador estabornit amb el nas trencat per un cop de colze a la cara.
9: La gent està aprofitant per cridar Tebas vete ya. Les coses, mira...
2: Tebas vete ya! Tebas vete ya!
7: Hi haurà pausa d'hidratació. Hi haurà pausa d'hidratació a la ciutat de València. Avui altes temperatures, tot i que no estem veient a haver-m'ho suatant avui.
1: Sabeu què trobo a faltar?
9: No. Us dic, jo crec que hi ha una gran diferència avui entre qui li toca el sol i a qui no, eh? De veritat, crec que hi ha una grandíssima diferència.
1: Sabeu quin personatge del que t'hi jugues trobo a faltar en aquest programa? A Barça, Juan.
10: Bueno, tio! Això no
9: pensava, pensava que em diries a mi. Jo ara estic jugant bastant millor, estic molt còmode, així al mig del camp, allò al centre, jugant amb l'Eric a la dreta, em cau molt bé, amb en Gerard
3: bon
9: Tema. Jo li dic Gerard Tema, perquè així em recorda que estem a la classe dels Cucs, saps?
3: Ara Rodri central.
9: Ara Gerard Martín, evidentment, s'ha d'esperar un minut i, clar, com que abans Sotelo s'ha hagut d'esperar per sortir i ara l'àrbitre xiula la pausa d'hidratació, li estan preguntant, escolta, Gerard Martín ja podrà sortir tan bon punt s'hagi acabat? És a dir, el minut implica temps de joc real o no implica temps de joc real? Això és el que s'estan preguntant i, per tant, el Ciutat de València torna a xiular mentre hi ha pausa d'hidratació, Cristo.
1: I recordem que si els necessites, allà estan per solucionar els teus problemes d'humitat. Són els números 1, Murprotec. Com?
5: Murprotec.
1: Tractament antihumitat per la teva llar, amb els millors professionals. Murprotec. Com?
5: Murprotec.
9: Ara mateix Hansi Flick donant instruccions gairebé individuals a Xavi Espart, se'n va per darrere mentre els jugadors van xerrant entre ells, no diu massa cosa. Jo crec que ha donat un parell d'instruccions una mica sobretot als dos jugadors de banda esquerra, Anthony Gordon i Xavi Espart, perquè jo crec que Anthony Gordon no està gens còmode amb la gespa d'avui. Jo crec que ell està acostumat a aquestes gespes Premier que et permeten, diguéssim, celebrar els gols tirant-te de genolls i enlliscant 15 metres. Avui, si Anthony Gordon es tira de genolls, creu-me que fa la gravesinya, o sigui, directament.
1: Pot ser que hi ha dies que la pausa de hidratació a Vermo no la facin. Hi ha partits que no fan aquesta pausa. Hi ha dies que sí, dies que no. Sí,
9: depèn de l'horari, de la temperatura.
1: Sí, si és al vespre, exacte, no hi ha pausa.
9: Això és una cosa que es negocia partit a partit. Es pacta partit a partit.
6: Si és un partit a Sevilla a les 9 de la nit amb 30 graus, doncs potser farà una pausa d'hidratació. No és tant l'hora, sinó la situació meteorològica del moment.
1: Sí, el que t'hi jugues Barça la farem sempre, ja ho sabeu.
9: És a dir, si els dos equips hi estan d'acord i l'àrbitre diu, escolta, jo crec que per seguretat això s'ha de fer, endavant. De fet, per seguretat, es van fer pauses d'hidratació al Mundial en estadis climatitzats. Vull dir, fins a aquest punt arribem.
3: Estem veient el gol repetits, el segon és de córrer l'espai, el primer d'Espart em fascina perquè, clar, estem acostumats a una generació, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal, que irrompen el primer equip i ho fan amb naturalitat, i el mateix li ha passat a Xavi Espart, o sigui, porta ja aquest nano, gol i dues assistències en l'inici de curs, i la personalitat que té en pilota, la capacitat per aparèixer en zones indetectables pel rival, és formidable, la veritat, perquè sent extrem ho pots mig entendre, però sent un lateral, jugant a cama canviada, fent el que et rota, però amb criteri sempre, és una barbaritat.
1: Sí. Estem veient un primer plano de Gerard,
7: que li explicava,
1: que sembla Rocky Balboa, o sigui, tirar el nas, déu-n'hi-do.
7: Xavi Espart, en aquest cas, com s'havia produït l'acció, hem vist amb els
1: cotons
7: al nas, una cara una mica inflamada, però que està disponible per jugar.
9: Tornem de la pausa d'hidratació, juga el Llevant i Rafinha pressiona com una bèstia.
3: Ai.
9: Ho ha fet sobre Aissa Mandi, també ho està fent sobre Ryan, pressiona Anthony Gordon també sobre De La Fuente, intenta sortir ara el Llevant amb el Barça, tot a camp contrari, finalment serà Gerard Martín qui intentarà recuperar la pilota, però diu l'àrbitre que ho ha fet amb falta sobre Víctor García. Ara es nota que Gerard Martín té un punt de ràbia
8: i ha anat amb aquell punt de me lo como. Canvi de banda boníssim de la Llevant, intenta arribar-hi a la Sagasti, ho aconsegueix per davant d'Eric García, el pressiona Eric, la centrada és bona, al mig no hi arriba Pau Covarsit, no hi arriba tampoc una bona centrada i per tant la pilota cau morta a mans de Joan García, pilota pel Barça.
1: Tu per ser feliç el que necessites és un cotxe elèctric sense endolls, gama i power de Nissan. On estan? No, Aquadigensa.
8: Para ser feliz quiero un coche eléctrico.
1: Efectivament, concessionari oficial Nissan. Cotxe elèctric sense endolls. 10 anys de garantia. Aquadigensa. Concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi.
8: Ha perdut un altre cop la pilota a Lamine Yamal, que li han enviat una mica de meló i s'ho estava mirant amb cara de veure. Jo puc intentar arreglar aquesta situació, però no em demaneu o no em tireu boles a lo... o sigui, confieu una mica menys en mi, en el sentit, en el bon sentit de la paraula.
6: Que no soc Spiderman.
8: Que no soc Spiderman, efectivament. Spiderman és Rafinha.
7: Com es deia el gos? Balu Balu.
4: No, com era?
1: Bubalú.
8: Però una cosa...
4: Perdona, sí, perquè ha fet una enquesta, l'Elies García ha fet una enquesta i ha dit que és millor Coco o Bubalú, i ha guanyat Bubalú, que és el que volia la Mim.
1: És un xicle o és el de...
8: Bubalú és un xicle.
1: El libro de la selva, no?
4: No, aquest és Balú només, Balú, no Bubalú.
1: Ah, vale.
8: Juga Llevant, la treu Eric García de cap. Està el Llevant, està apretant amb bones centrades. T'he de dir que si tinguessin bons centradors, el Llevant podria estar fent bastant mal. Novament pilota per la banda esquerra, entra dins l'àrea. Juga novament Sotelo, intentava ara treure la pilota al Barça. Arriba la pilota a Rodri, que aconsegueix descarregar per Pedri. La passada tampoc és bona, recupera Manu Sánchez. Manu Sánchez davant Pedri, se'n va Manu Sánchez de Pedri amb un detall espectacular. La centrada la treu Covarsí un cop més i juga ja amb Pedri, que intenta anar-se'n de dos dins l'àrea, però Pedri no veus que això no? La centrada, segon pal, fora! Fora de Déu, Pedri! Que ha intentat una croqueta, anar-se'n de dos jugadors a l'alçada de l'àrea petita, gairebé. La centrada al segon pal i Víctor García l'envia un pèl amunt. Tot i així, crec que hi ha un jugador del Barça, i diria que és Gerard Martín, que està estès a terra. S'ha fet mal Xavi Espart. Xavi Espart.
5: Però estan, no, que ens quedarem sense defenses al final, eh?
3: Sí, sí. Estan arribant. No entenc la decisió de Pedri, perquè jugar-se allò dins de l'àrea no ho entenc, Nil.
7: Xavi Espar, a l'intent de rematada, crec que és de Víctor García, se l'emporta per davant, rep un fort cop al tòrax, encara a terra Xavi Espar, sent atesa per els serveis mèdics del Barça, se l'emporta per davant i s'ha emportat un cop bastant fort. D'aquells que
8: ara
7: no t'esperes.
8: Sentiu el Ciutat de València cridant moltíssim. I és que, clar, com que Xavi Espart està atenent-lo fora, l'àrbitre ha dit, ja podeu servir, ho sento molt, però ja podeu servir. I Joan García i Gerard Martín s'han fet una mica els burros, en plan, bueno, no, sí, saquem per aquí, saquem per allà, què fem? I, clar, evidentment, el haver perdut 20 segons...
6: Han sigut murris, no. Murris.
7: Sí, i escalfa Cancelo, per si de cas Xavi Espart...
1: Avui els jugadors del Barça estan veient les estrelles, com nosaltres, amb Estrella d'Am, ja ho sabeu. La cervesa oficial del que t'hi jugues Barça, home, bastant millors.
4: Per cert, aquí a la xarxa és una persona que diu que està al camp i que esteu a 46 graus. Això és veritat?
5: Home, potser igual, si està el sol, igual, la sensació
8: si
5: tèrmica...
8: Sol, exacte, sí. Si
5: potser sí,
8: el...
5: si vas amb abric i anorac, potser...
4: potser.
8: Igual sí. Pilota llarga, el tanto que li vol arribar a Toljan, i ara Pedri fent de lateral esquerra, envia la pilota fora, el Llevant olora un punt aquesta sang que s'ha generat a la banda esquerra del Barça, perquè, està jugant Pedri de lateral esquerra, i ara ja fora de joc d'un jugador del Llevant, per tant, pilota novament pel Barça.
7: Per mi el Barça no està còmode, no? Ha fet els dos gols en dues esgarrapades, però no està veient una molt bona opció.
3: És que, de debò, el Llevant em sembla que està jugant bé, o sigui, que està amb el bloc compacte, que tenen clar el fet de defensar cap endavant. És cert que els hi falta qualitat a les àrees i per això s'explica el marcador, però a mi em sembla que el partit que està fent és exigent. I el Barça, si aixeca una mica el peu de l'accelerador i es compliquen sorties de pilota com la darrera de Pedri, potser pateix una mica.
8: El mateix partit, jo crec que el jugues contra... o sigui, 8 jugadors del Llevant i a dalt, Olise, Harry Kane i no sé qui...
3: Ja vas 2-2.
8: I et dic jo que vas 2-2, sí. Perquè hi ha hagut moltes ocasions per Víctor García, per exemple, per fer una bona centrada des de la dreta, les centrades han estat horroroses, no el següent, I d'altra banda, clar, evidentment, a davant doncs, no és el mateix que jugui Ratkov, que sí, vale, va costar-li diners a la Lazio i no sé què, no sé quantos.
3: És molt jove però, encara.
8: Però, evidentment, no és Harry Kane. I si jugues contra el mateix equip, si el mateix Llevant, mateix Llevant, però a dalt canvies els tres de dalt per tres jugadors top i tens problemes. El Llevant està fent un molt bon partit.
3: Amb les seves eines, crec que és un partit difícil de millorar pel Llevant.
8: Però el Barça, evidentment, té a Xavi Espart, que ja ha marcat el gol del 0-1 i a Lamine Yamal i Rafinha, que dalt, evidentment, són diferencials. Juga Gerard Martín, el Llevant ara mateix, intentant comprimir la zona on es juga, la defensa tirant bastant amunt i a la que poden sortir a pressionar, i de quina manera, paret de Rodri, Eric García, que intenta sortir pel mig del camp, al tanto Eric García, que intenta creuar la divisòria, s'ha de fer enrere, ha rebut novament una trompada a la cara, Eric es tira a terra, ja. I és que es pot haver novament fet mal al nas, ja. Per la màscara, perquè al final, per molta màscara que portis, si és que està demanant fins i tot Cobercí que Lamine Yamal tira la pilota fora, però tot i així Lamine Yamal és el vèrtex de l'àrea, intenta anar-se'n, segueix Lamine Yamal, se'n vol anar de diversos, però és que els jugadors del Barça no acaben d'acompanyar mentre Eric García finalment s'aixeca. Juga Lamine Yamal, Lamine enrere, busca Rodri, la centrada, segon pal, no és bona, refusa la defensa del Llevant, juga novament Cobercí, Cobercí amb Eric García, que ja està bé, però encara un pèl atordit. Per tant, no se la juga i ve a rebre Fermín a la zona d'Eric García. Cobercí des del mig del camp. El Llevant torna a tancar de la millor manera possible, mentre Rodri, que tampoc el veig del tot còmode, és que avui realment la gespa també dificulta molt el trànsit de pilota i el Barça ja sabem a el que juga. Eric García jugant amb Rodri. Rodri buscant a Gerard Martín. De fet, hi ha moltes jugades, per exemple, ara la d'Eric García, que ha acabat amb el cop a la cara. Si la gespa arriba a estar ben regada, per dir-ho d'alguna manera,
1: la sèrie de
8: 3-4 passes aquí, que ha fet el Barça, era boníssima. Sí, però clar, Eric García no ha pogut sortir amb la pilota llarga ben controlada.
3: Perquè has de fer més tocs del que habitualment t'agradaria. És a dir, quan surts de la paret, Eric, amb circumstàncies normals l'entrega bé, però ha d'assegurar la bola, l'ha de domar i ha de fer tocs extra, que el Llevant amb això doncs, compacta el bloc i te la recupera.
8: El tanto que recupera Pedri, la passada per Rafinha no és bona, recupera novament el Llevant, la intenta recuperar Fermín, però surten a la contra, i allà va novament Ratkov, que venia de queixar-se d'una falta de Gerard Martín, i és que és veritat que estaven demanant una falta quan Ratkov, abans que arribi Gerard Martín a la posició, ja estava més a terra que altra cosa. I ara el Ciutat de València jo crec que està aprofitant per apretar un pèl, perquè creuen que el Llevant mereix més, i crec que mereixen, sí que mereixen més. El tema és que després els falta pólvora en atac i el Barça gairebé diria que ni sobra. Juga Gerard Martín, toca novament amb Pedri. Pedri aixeca el cap, busca Lamine Yamal, la passada i arriba, i Lamine Yamal ja encara Manu Sánchez, que l'està tornant una mica boig. La passada és boníssima per Pedri dins l'àrea. Vinga, Pedri, te n'hauries. S'ha omplert de pilota Pedri, li han robat la pilota. S'ha omplert de pilota Pedri. Avui tampoc és que vingui a estar brillant. Un Pedri que jo crec que també necessita que la pilota corri ràpid. Juga novament Rodri. Xavi Espar, que es cola com a mitja punta, però aconsegueix que la pilota arribi fins a Anthony Gordon des de l'esquerra. Torna a tocar per Fermín enrere. Fermín gairebé fent d'organitzador. Jugant novament amb Rodri. Rodri per Pedri, que ja s'ha aixecat després que li hagin robat la pilota. I es torna a recol·locar, i això és el que necessita el Barça. Tornar a enfonsar la defensa del Llevant.
1: Senyor.
8: Toca novament amb Pau Cobercí, que per un moment s'ha plantejat el xut, però ha preferit jugar per Lamine Yamal a l'esquerra. La passada de Lamine buscant a Eric García no és bona. Intenta ara Lamine anar-se'n de Manu Sánchez. Manu Sánchez, que recupera la pilota. Intenta endur-se la Bruguer. Lamine Yamal, que ha anat a pressionar. I l'àrbitre diu que ho ha fet amb falta. De manera que serà pilota pel Llevant.
6: Pedri, que és un jugador que a mi personalment m'encanta i és dels meus jugadors favorits, per mi sempre ha tingut un handicap negatiu, que és que li falta gol. Si tingués una miqueta més de gol, s'atreveix a xutar més...
1: Ho volem tot, ja.
6: Sí, però, bueno, ho volem tot, no?
1: Volem tot. Té raó,
11: quan diu coses que tenen sentit...
6: crec que és un tros de jugador.
1: Què vols dir?
11: Normalment diu coses sense sentit, i en aquesta ocasió... Mira, no donaré dades a aquesta temporada d'en Gonzalo. La temporada passada,
1: Pedri.
11: 2 gols en Lliga, l'anterior 4, la 23-24, 4, la temporada en la qual ha marcat més gols, 22-23, 6 gols en Lliga.
1: És que no ha de ser fàcil, Bermo, jugar en un estadi de primera divisió.
8: No.
1: No ha de ara, ser quina, fàcil.
9: Quina il·lusió faria jugar-hi.
1: Home, imagina, tu t'imagines fent un gol d'escaire per l'escaire al Camp Nou?
3: I si t'ho faciliten?
1: Si t'ho faciliten, doncs home, ho pots fer, amic, amb l'experience de CaixaBank. Entra a informa't, @experiencaixabank, i descobreix com aconseguir el somni de la teva vida amb CaixaBank.
6: Mira, et diré una cosa, Cristóbal. Fa un podcast, Experience de CaixaBank, sí, que aquesta setmana ha entrevistat a Joan Garcia i, entre altres coses, parla de com va viure el canvi de l'Espanyol al Barça. Us recomano, un podcast molt interessant.
1: He sentit algun tall de veu.
9: Oh, doncs l'escoltarem, evidentment.
6: Molt, molt, molt xulo, el podcast.
9: I, a més, Joan Garcia ara, per exemple, acaba de demostrar que transmet una seguretat, perquè Xavi Espart s'ha equivocat i li ha enviat un meló a Joan Garcia, que ha hagut de refusar la pilota com ha pogut. I un altre porter és d'aquests que, per ganes de fer-se sentir i per voler mostrar cert lideratge, a vegades un punt tòxic, li hagués fotut una escridassada bestial. I simplement ha aixecat un moment la mà en plan, no, no passa res, tranqui. Vull dir, ja, ja l'he enviat jo a prendre vent, no pateixis.
6: Molt chill, és molt chill, és el Joan Garcia.
5: I de personalitat.
6: No, però chill és molt chill.
5: I un bon tio, o sigui, d'aquestes sí, persones que mai humil, donaran un
6: molt
5: tranquil,
6: molt humil. Dels jugadors de primera divisió crec que més humils que hi ha, amb diferència.
9: Totalment. Juga novament el Llevant, intenta recuperar Gerard Martín, ho aconsegueix respecte a Ratkov, i a més l'àrbitre dona pilota pel Barça. Gerard Martín, reitero, amb pilota igual no tant, però sense pilota és un Kaiser. 6 minuts d'afegit, per cert.
7: Carai.
9: Se n'afegiren 6...
3: Per la pausa, no?
9: Sí. Per la pausa d'hidratació.
7: Ha revisat el bar, també.
9: Ui, quin túnel acaba de tirar Gerard Martín. De veritat, des que hem dit que no d'allò, se n'estan sortint fantàsticament. Juga la pilota Eric García des de la banda dreta. El Barça encara està un punt per recomposar. Ara sí que Fermín hi ha posat un pèl de pausa. Molt bon control de Pedri, segueix Pedri. Ara creua la divisòria, juga amb Rodri. El tanto que el Barça aquí ara podria fer mal és Gordon. Vinga, Gordon, ara sí, tira't a la llarga, noi. Tira't a la llarga, que si intentes amb la pilota enganxada al peu no te'n sortiràs. Gordon, busca la centrada. Al segon pal no hi ha ningú, la treu Manu Sánchez. Recupera novament el tanto que ara Gerard Martín en el salt li ha fet falta a Víctor García, i ara sí, primera targeta groga del partit serà per Gerard Martín.
7: És la primera targeta groga, com diu Bermo, que hi ha en el partit, la veu Gerard Martín, per aquesta falta en aquest duel que havia perdut el central del Barça.
3: Però és que calcula malament, sí. És a dir, s'enganxa massa al davanter, aleshores la pilota li passa per sobre i ha d'evitar que el rival li pugui guanyar l'esquena i li guanya. Em sembla que en aquest tipus d'accions Gerard no està bé, i li he vist unes quantes d'aquestes de mà a mà, darrere, que no ho resol bé, no et pot guanyar el bot, és a dir, no és Lukaku, o sigui, no...
9: Sobretot hi ha jugades en què li envien una pilota llarga a Víctor García i en el salt, ell com que amaga manar-se'n, no saps massa bé què fa, però Gerard Martín se n'han passat més d'una, però crec també per un punt de... O sigui, ja sé que no és Lukaku, però crec que un punt de vivacitat per part de Víctor García, que se n'estan sortint bastant, al tanto que serveix ràpid al Llevant, l'àrbitre diu que no hauria d'haver servit des de tan endavant, i ara s'estan queixant d'una possible falta dins l'àrea, però l'àrbitre havia anul·lat la jugada.
3: És que no surt des d'allà, és a dir, no la poden treure en aquella zona des d'on serveixen, perquè el servei de banda era en un altre lloc.
9: La pilota surt 10 metres més enrere i serveixen des d'aquests cons que hi posen una pilota a sobre perquè la gent pugui agafar-la ràpid, però clar, si serveixes 10 metres més endavant, l'àrbitre al moment ha dit no, heu de sacar des de més enrere, però en el refús crec que s'endú un cop Requena, si no ho veig malament, s'endú un cop d'aquests residuals, per dir-ho d'alguna manera, però clar, s'ha queixat el Ciutat de València, que està apretant molt, l'estadi està apretant molt.
3: O la Sagasti, sí, que li refusa gairebé a la cara, Gerard?
6: I mai pensaria que diria això, però crec que el Levante a dia d'avui és millor equip que el València, amb bastanta diferència.
3: Gràcies, Gonzalo, sí. Gràcies.
6: No té res a veure que pensi que el nivell de Barça i Madrid està molt per sobre de la resta, amb que per mi el Levante és molt millor equip
3: és
6: que el València.
3: És competitiu o no és competitiu?
6: És molt més competitiu que el València, que, no, que va ser zero.
1: És un bon equip, sí.
7: Competitiu a València amb Corberan.
3: Em sembla el més competitiu que s'ha trobat el Barça en l'inici de temporada.
6: I a nivell de noms, possiblement el València té millor equip i una plantilla més àmplia i més bona, però de preparació o de com a equip a dia d'avui, el Levante està molt per sobre.
9: Totalment. El Sevilla-València de divendres, personalment, una oda a primera RFF. O sigui...
6: Amb gol de Juan Iglesias, que va acabar de culminar la oda.
9: Mare de Déu. Sí, o sigui, de veritat, qui els ha vist i qui els veu, perquè un Sevilla-València era el típic partit que abans es jugava a les 10 de la nit a TV3, diguéssim, i te'l miraves, te l'empassaves.
6: I qui guanyava anava a Europa o a Champions?
9: I, efectivament, i mare de Déu.
1: València, que ha tingut grans jugadors.
6: Sí, ha tingut equip, és un equip històric, el València.
1: Recordo, top 6 d'Espanya, recordo el Pichichi, amb
9: la
1: penja,
9: el Llevant, la treu Pedri... El tanto que el Llevant està demanant, el Llevant està demanant moltes pilotes mortes, que llavors de sobte xoquen els jugadors, xoquen dos jugadors, hi ha un de Llevant que va a terra i el Ciutat de València crida a l'uníson, però a l'uníson. Tenen molt clar que han de demanar el que puguin, perquè si poden rascar una falta, un penal, si el camp pot ajudar, ajudarà. Hola, Sagasti, el tanto que juga buscant Brugué. Brugué pot buscar la centrada, no és massa bona, la treu Rodri. Refusa la defensa del Barça. La pilota novament cau sobre la Sagasti, que retalla, busca una centrada d'Esperó. La intenta treure novament Rodri. La queda per Pedri. Pedri que rep la falta i ara hi haurà targeta per un jugador del Llevant. Crec que és per Sotelo. De fet, hi ha dos jugadors. Un és Sotelo i l'altre és Ola Sagasti, i un dels dos s'endú la targeta. O és Requena. O és Sotelo. És un dels dos.
3: A veure, ara amb la repe ho veurem més clar.
9: Perquè l'ha ensenyada... Sotelo, oi?
11: Hugo Sotelo.
9: Doncs, Sotelo...
3: De Pedri,
9: que ha tallat una transició, com el Sotelo de tota la vida, no? Diguéssim. Tallar una transició... Pilota del Barça. Ah, bromes per coeficient intel·lectual, bueno, per culturetes. Bromes per culturetes.
11: Ha estat ràpid, haver-me aquí.
3: Sí, ha estat ràpid el Nil, i m'ha costat 30 segonets bons.
11: I algun que encara la taula, algun que la taula encara no l'ha pillat.
9: Com es nota que la Cele el vas pillant a mesura que la Cele l'has fet abans, no?
11: Sí, exacte.
3: I si t'has demanat història a la Cele, clar. T'has demanat filosofia...
11: 9,5 vas treure, 9,5 vas treure història.
9: Home, evidentment, molt bé. Pilota de Gerard Martín, juga automàticament per Xavi Espart, i ara sí que el Barça ha superat una primera línia de pressió. Xavi Espart que arrenca, però se li escapa la pilota un pèl enrere. Ha de frenar Xavi Espart, deixant enrere per Pedri. Pedri li torna la pilota a Xavi Espart. Aplaudiments del Ciutat de València pels jugadors del Llevant, que ja han tancat. Pilota de Rodri buscant Eric García. No ha estat massa bona, però sí que hi arriba Lamine Yamal. Lamine Yamal encararà Brugué. Ha de jugar finalment enrere. Busca Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, que és al mig del camp. Juga amb Pedri. Pedri i Rodri, el timó d'aquest Barça. Que, tot i així, encara que no estigui sent un partit molt brillant, quan la pilota arriba a ells dos, tenen molt clar que faran moure pilota esquerra-dreta, esquerra-dreta, i amb molta paciència. I, de fet, queda 2 segons per arribar al final... I l'àrbitre ha dit que fins aquí aquest atac. El Barça amb molt de premi a nivell golejador respecte al partit que està fent el Llevant. Ens en anem al descans amb un 0-2, que crec que al Ciutat de València li sabrà greu, perquè possiblement mereixerien una mica més. Però s'ha de dir que si a l'alineació inicial treus els 3 de dalt gairebé que haurien de jugar per posar-ne 3 que no són els habituals, doncs possiblement un partit que podria anar 2-2 ha acabat anant 0-2. El Barça guanyant 0-2 al Ciutat de València quan ja són les 5 minuts, les 5 i 10 minuts.
11: Es retiren els jugadors del Barça. Ara Lamine Yamal, que parla amb l'assistent, dient-li que tenia una rascada al braç. Gerard Martín ho ha fet traient-se el cotó del nas, ja no sagnava. Lamine continua parlant amb l'assistent, demanant-li, reclamant-li alguna cosa en una acció. El Barça, que no ha brillat, però ha guanyat 0-2 al Ciutat de València.
1: I estem gaudint del partit del Barça, el que t'hi jugues, amb el patrocini de CaixaBank Estrella Damm i Quadigensà, concessionari oficial Nissan. 0-2, Fermín, Gonzalo, Alejandra...
4: Jo necessito 3 gols més a la segona part, perquè si no trenco
1: per la maneta, ja. Per fer la maneta.
4: Ja, és que si no, jo no he vingut cap partit que no marquin 5 gols, llavors ja necessito 3 més.
1: Anem amb les dades del Fermín.
12: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
3: A veure, tenim una primera meitat en què el Llevant ha acabat rematant més vegades que el Barça. És a dir, és que la primera meitat del Llevant realment és bona. Són 6 rematades del Barça, 6 rematades del Llevant, equip local, 2 a porteria, 3 per part del Barça, 2 a porteria, 2 gols. Aquí és on es basa gran part de l'eficàcia. El que explica el marcador és bàsicament l'eficàcia que ha tingut el Barça, que ha sabut concretar les que ha tingut. Ocasions clares en el que va de partit, un total d'1 per cada cantó. Això sí, el Llevant ha creat només 2 ocasions i el Barça n'ha creat un total de 3, que no són moltes perquè ha tingut dificultat a l'hora de sortir amb pilota. Un Barça amb 350 passades bones bones, però que n'ha fallat 40 passades fallades. Això té a veure amb el rival i té a veure amb l'estat de la gespa, perquè la xifra és alteta respecte al que és habitual en el Barça. Només 86 al Llevant, que és un equip que mastega menys, però que és capaç ràpidament de trobar els homes de dalt. Pau Cubarsí molt precís, això sí, 62 de 64 en passades, és un dels més precisos en el que va de primera meitat. Tenim a Pedri, que ha recuperat 5 pilotes, però n'ha perdut 10. Anomalia, Pedri perdent 10 pilotes, Lamine Yamal n'ha perdut 9, 53 n'ha perdut el Barça en total a la primera meitat, que és un volum altet, Fermín López 7 pèrdues també, Gerard Martín 5, és a dir, aquí és on a poc s'estan escapant algunes jugades, i sobretot recordem aquesta dada, és a dir, el Barça només 3 rematades en una primera meitat quan la mitjana del curs s'enfilava fins a les 10, per tant està molt per sota de la seva producció habitual.
1: Hi ha hagut un punt de descontrol per part del Barça, però 0-2 guanya el Barça al Ciutat de València amb els gols de Xavi Espar, el primer amb la samarreta del Barça amb el primer equip i amb el gol de Lamine Yamal, que deien Nil que no estava bé, i aviam, el sí que crec que ha acabat de configurar. Parles directament tu o amb... Sí. No forcis.
7: Que un diumenge a la tarda del mes de setembre al camp del Llevant, l'únic que demanes és guanyar i cap a casa.
13: Família.
6: I punto.
7: Per cert,
1: estaràs demà, sí que estaràs recuperat demà.
7: Sí,
1: se viene que t'hi jugues, que ens hem de... Bueno, sempre hem d'escoltar el que t'hi jugues de dilluns a divendres amb el Sique i el Flaqui.
7: Que m'has preguntat si es podia dir, t'he dit que no.
1: Vale.
7: Demà passarà alguna cosa al que t'hi jugues?
1: Demà el que t'hi jugues, vale? Demà el que t'hi jugues, Sique Rodríguez. O el que queda d'ell, estigueu allà,
13: en
1: Flaqui.
13: Si no pot, estarem...
6: Hi ha alguna cosa especial demà, no?
1: Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Tinc incontinència, què t'hi jugues?
7: Rafinha, Fermín, que comentàvem aquests 6 gols i 3 assistències, segons opta, és el registre més alt d'una participació en els 5 primers partits del Barça en una temporada des de la 2017-2018. Messi, que va fer 10, 9 gols i una assistència. Com? És a dir, com? És la participació més alta en les 5 primeres jornades d'un jugador del Barça des de la 17-18. Amb Messi, que va fer 9 gols i una assistència en aquests 5 primers partits.
1: Des de Messi, de Rafinha. Des de Messi.
3: Però pensa, això, el Nil està parlant d'impacte, és a dir, gol més assistència. Però fixa't que si avui Rafinha marca un gol, que serien 5 jornades consecutives marcant, ja hauríem d'anar a parlar de Kubala per trobar algú que en els primers partits fos capaç de marcar tants gols. Perquè Kubala en va marcar 10 i ara en porta Rafinha 8, està empatat amb Messi a la 12-13, que també va marcar 8. Per tant, si marca un, ja hauríem de parlar de l'últim precedent Kubala.
7: I ja que marquem de gols, Cristo, un altre que també és bona, el Barça ha marcat en tots els enfrontaments que ha tingut contra el Llevant, perquè avui també ho havia fet fins ara amb 34, avui 35 partits marcant contra el Llevant, 103 gols de moment, rècord absolut d'enfrontaments marcant en el 100% dels enfrontaments contra un equip en tota la història. Per tant, el Llevant, 35 partits que ha jugat el Barça contra el Llevant, 35 partits que ha marcat, amb ningú més havia passat.
1: Doncs ja veieu, amics, aquest Barça que vola, aquest Barça de Hansi Flick, que vola cap a la tercera lliga consecutiva amb uns registres... No, Fermín, amb uns registres de rècord, amb gols, amb espectacle, amb golejades...
7: Irresponsablement optimista, Cristóbal.
1: Tinc ganes que arribi el clàssic. Tinc ganes de que arribi tota aquesta gent.
7: Farem alguna cosa especial pel clàssic?
1: No, tinc ganes de matxacar el madridisme sociològic aquest que estem patint. Que l'altre dia veia portades de videojocs coneguts, que tots sabeu, amb molts jugadors del Madrid a la portada, i pensava, però aviam, aquesta gent han de ser portades si han guanyat 0 títols, 0. De seguida anem al WhatsApp, ja ho sabeu, podeu participar, podeu intervenir en el programa.
7: Ha vingut Gonzalo avui o no?
1: Està distret, jo crec que encara li pesa tot el tema nocturn del cap de setmana.
6: No, estic parlant de coses sèries amb el director del programa.
1: No permeteixis el cic que s'ha de recuperar.
6: No, perdona.
1: 6-6-32-72-11. Si voleu dir coses del Gonzalo, si voleu parlar amb el Sique, si voleu parlar amb el Vermo, amb el Nil Solà, amb l'Alejandra, amb el Fermín, el que vulgueu, si ens voleu compartir alguna reflexió sobre aquest Barça, 6-6-32-72-11. I què diuen?
14: Ens havia arribat una porra que jo crec que no va gens malament encaminada. Ja ho sabeu, al WhatsApp del programa, 6-6-32-72-11, pel que vulgueu, aquesta era la porra.
15: Hola, bona tarda, soc Tomàs de Gràcia. 0-5, primer gol de Gordon avui, va. I endavant i felicitats pel programa i per tot el que feu.
1: Gràcies, Tomàs de Gràcia, que ens ha enviat aquesta nota de veu. Podeu fer també el mateix, o ens podeu enviar, com dèiem abans, la foto de si teniu el gos amb el nom d'un futbolista. Ens ho envieu i ho comentem aquí al programa. Jo Alejandra, deia, YouTube no, també hi ha moviment.
4: Sí, però et deia que el Gonzalo, jo crec que sí que està fluixet, perquè des d'aquí jo veig, porta un Red Bull enorme, XXL, o sigui, brutal,
6: no, no és meu, més és el Nil, cafè. És del Nil.
4: No m'ho crec,
6: no,
4: que
6: esteu. No, és del Nil.
4: En sèrio, no?
6: I jo, com a bon company, he anat a buscar-vos cafè a tots. O sigui,
1: gràcies, sí.
4: Jo pensava que portava Red Bull cafè. Dic, mare meva.
1: Va, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb protagonistes i amb més d'aquest Llevant 0, Barça 2, aquí, al Què t'hi jugues.
12: Esports i bogeria a CEP Catalunya. Què t'hi jugues?
13: Barça!
12: Amb Siki Rodríguez.
16: Dir que el nou narrador serà l'Albert Bermúdez.
17: Doncs sí, narraré jo. Flipant, o sigui, clar. Jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral.
18: Hay que valorar lo que tienes.
12: Què t'hi jugues?
13: ¡Barça!
12: Amb Siki Rodríguez.
18: ¿Entesos de papers?
19: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
20: Un glob de vi.
21: Un glob de cervesa.
22: Un glob entre amics.
23: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
24: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
25: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
24: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
26: Amb un Barça Racing la història continua.
24: El Què t'hi jugues Barça de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.

0: retransmissions en català a la ràdio.
1: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
2: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
0: Sí, que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
2: Què t'hi jugues, Barça? A SER Catalunya.
3: 50 anys de futbol en català.
4: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a Nissan Ponés.
5: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
6: Ei, com va? Com et dius?
7: Tenim un nom que el sap tothom.
6: Però d'on surts tu?
7: Tant se val d'on venim, si del sud.
6: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
7: Ara estem d'acord, estem d'acord.
6: Sí, i una estrella ens agermana.
8: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
2: Què t'hi jugues, Barça, amb el Sique i el Berni? Si t'avorreixen les retransmissions convencionals, escolta el Què t'hi jugues, Barça. Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez, amb la narració de l'Albert Bermúdez. Marca! Segueix tots els partits amb nosaltres, el Què t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
12: Doncs sí, amics, som els del Què t'hi jugues, Barça. No sóc el Sique Rodríguez. Veureu, si us connecteu a l'estreaming, veureu un tio amb un bombo. Sóc el Cristóbal. El Sique, estem intentant acabar de recuperar la veu.
13: Però anem especialment, bé, anem pel bon camí, eh?
12: Sí, especialment pel que se'ns ve
14: important
12: aquesta
14: demà,
12: setmana.
14: Demà i dimecres
13: setmana,
14: que estigui bé.
13: Setmana
12: sí,
13: històrica.
12: Demà, dia important, ja sabeu, el Què t'hi jugues. També teniu el bar i tenim els 50 anys del futbol en català.
13: Barça Racing, dimecres.
12: Barça Racing, dimecres, i una prèvia conjunta.
13: Gallina de piel.
12: Gallina de piel. Sí, sí, no us ho perdeu.
14: Estic molt il·lusionat endemà, però bueno, sí. No dic res més, que si no...
12: No farem spoiler.
13: Dimecres havia de ser el més gros de la setmana, però resulta que demà hi ha una sorpresa que jo no sé comparar jo, que és, no em fa
15: veritat,
13: més il·lusió.
15: Una cosa, companys. Sí.
14: Tu fa il·lusió, el de demà, Garbo, no tu?
15: Jo abans he parlat pel WhatsApp amb el Sique, vale? I li he dit, el que hi ha per demà, quantos, ho podem anunciar? I m'ha dit no. I he callat la boca.
12: Nosaltres no hem dit res, Bermo.
14: Jo no ho he ni preguntat.
12: Però que nosaltres no hem dit res. Hem dit que ja, demà bueno, però, hi ha un programa ja, molt
15: però,
12: maco.
15: Però, ja, sí, cada dia hi ha un programa molt maco. Hi ha un programa molt maco.
14: De què va l'1x1?
15: Mira, havia pensat, ja que juguem al camp del Llevant, 1x1 de coses de quan t'estàs llevant.
13: M'agrada molt.
14: Sí, no? En tinc alguna que millor no dic.
12: Veure, sí.
14: Per major d'edat. És horari
13: infantil. Quan tens una rampa.
12: Sí, exacte. Sí, és exactament. Exacte. És una rampa.
15: Mira, perdó, és que acabo de rebre un WhatsApp que em diu, no digueu res, que no passa res, que no digueu res, pues ja està.
12: Sí que estem dient. Si no hem dit res, sí que...
15: No, però ja està, és a dir, suficient, ja està. Demà, 1x1 de coses de quan t'estàs llevant, si us sembla bé.
13: És a dir, el cafè segur i a partir d'aquí el cafè raspallar-se les dents i a partir d'aquí no, a veure com te les empesques.
15: Trampera matinera...
12: També us dic que el dilluns és un programa que mola sempre.
15: Pixar bífit, pixar amb dos canals, saps? Quan pixes amb dos canals.
12: Sí, Alejandra, tu tens alguna tradició...
16: Això és només pels homes, perquè nosaltres no pixem amb dos canals.
12: Perdona, però no. Això no, però el pipi de bon dia sí, no?
16: Pues pipi no te bon creguis, dia. Tampoc. O sigui,
12: no fas el pipi de bon dia?
16: Ai, no ho sé. O sigui, pregunta-li a ella, que també tens una altra
12: dona
16: aquí.
12: Tu no fas el pipi de bon dia? Sempre, no?
13: Home, evidentment.
15: Però, per exemple...
12: Clar,
15: bon dia!
12: Però
15: si l'has
12: bon
15: fet a les 5 de la matinada, ja ho tens fet.
16: Clar, jo l'he fet a les 5 de la matinada.
15: Llevar-se a mitjanit, aquestes coses em refereixo, saps?
12: Sí, això...
13: Albert Mujo som equip llevar-se de mitjanit per fer el riu.
12: Però sou joves, encara.
13: Sí, però...
12: Això ja és de senyor gran.
14: La part positiva és que Gonzalo a mitjanit encara dorm.
15: Jo bec molta aigua i al final ja sabeu que a la nit quan em llevo doncs m'he de llevar.
17: Però sou capaços d'aixecar-vos, pixar i tornar a dormir?
15: Sí. Hauries de veure el ritual que és aixecar-se intentant moure el mínim de músculs possible.

0: perquè, clar, no em vull desvetllar.
1: Sí, sí.
0: Per cert, qui està intentant ara posar una mica de temps és el Barça, que, per cert, farà un canvi. Entrarà Christensen.
2: Vamos.
0: I qui crec que no hi és és Gerard Martín.
3: Abans que comenci la segona part, Bermú, l'has clavat amb els gols abans, ho podem recuperar?
4: Ha marcat Xavi Espart de tantes verdures que pots anar a buscar a una verdureria i agafes la pastanaga! La mare de Déu, ha marcat Xavi Espart, quina cosa més estranya! És part d'aquest equip! I això sí, pots fer un rodolí!
3: Ja...
0: Us he de dir una cosa, que la del rodolí no m'agrada.
3: No passa res, però és que tenim ja petició. No, per tant,
2: més gent?
3: Paper i boli, arriba directament des de Bilbao. Escolta, Bermú.
5: Opa.
6: Hola, oyentes de Enlace Cataluña. Os mando un saludo a todos. Especialmente a Nil Solà, que lo conocí cuando fui allí a Spotify y Cano la jornada cuando jugó el Atleti, porque mi padre es periodista.
0: Señor.
6: Y narra los partidos del Atleti. Y le quiero pedir un favor a Bermú.
0: Que empieza la segunda
6: que
0: parte.
6: En las dos, en un gol, Bilbao y Nil Solà.
2: M'encanta, grande Pablo.
3: Ostres, Bilbao, Bilbao, Bilbao,
2: Bilbao, Bilbao, Bilbao i Nil Solà.
3: És difícil, eh?
7: Que ara entren els amics de Nil Solà aquí a demanar coses.
2: A tu et pare i a mi també. Grande Pablo, un abrazo que nos está escuchando.
5: Va, està a punt de començar el partit.
0: Gent, efectivament, amb CaixaBank i Quadis Llançà començarà la segona part. Mentre l'àrbitre va mirar alguna cosa a la banqueta de Hansi Flick, no sé exactament... què està passant, perquè estan parlant la Lamine Yamal i l'àrbitre, hi ha un jugador, hi ha diversos jugadors a l'altra banda, com si, no sé, hagués passat alguna cosa amb el públic, i hi ha fins i tot Anthony Gordon i crec que Rafinha també interessats per algú del públic, ara mateix.
5: Veiem. Què passa?
7: No sabria. I des de la televisió que dona el partit, planos aeris i no del camp.
5: Bueno, ara de seguida veurem si hi ha alguna cosa.
0: Crec, ara acabo de veure com una criatura saltant, com si un nano hagués intentat anar a treure un autògraf o
3: sí,
0: alguna cosa per l'estil.
3: Sí, un espontani. Sembla que la gent de seguretat s'està encarregant, que torni
5: Gonzalo,
3: a lloc.
5: Ja veus, el Barça que aixeca pacients. La gent
7: sí,
5: salta al camp.
7: Una cosa, no pot estar. Algun dia
5: la il·lusió d'un nen. Quina és la il·lusió del nen?
7: El nen el que té que fer és respectar que hi ha un espectacle i complir les normes.
8: Sí, però això digue-li als pares, no al nen. El nen farà coses de nen.
2: Ara parla amb Brugui.
7: No, jo no les feia, jo he sigut nen.
2: Canvi, fas coses molt pitjors i ja no ets un nen. Canvi al Barça, entra Christensen, marxa Gerard Martín i recordem, Bermú, tens Bilbao i Nil Solà com en el pròxim repte.
7: Ens ha quedat clar que el nom de Nil Solà el tens que dir, Bermú, que no t'oblidis.
5: Ha sortit Christensen, dèieu, no?
2: Sí, Christensen per Gerard Martín, pendents de si és pel cop al nas, si té alguna afectació, més.
5: Gerard Martín, per si algú s'acaba d'incorporar, li han fotut un cop de cols, ha sortit del camp com Topúria,
0: sí, però
5: amb el nas inflamat.
0: Sobretot jo crec que és la groga. És a dir, ara mateix és un partit que jo crec que sí. No tens una expulsió i no tens alguna cosa allò estranya. Crec que és millor canviar Gerard Martín per la groga i sobretot veient que Christensen doncs, últimament està rendint força.
1: Sí.
0: Tot i així seguim veient a l'altra banda, diguéssim, d'on ens trobem càmeres i companyia, a l'altra banda hi està havent alguna cosa amb el públic, tres membres de seguretat com a prop de la tanca, a prop de la tanca publicitària on dona ja, diguéssim, el públic. Com, no sé, com si li hagués donat un cop de calor a algú.
5: Rafinha es queixa. Queixa l'àrbitre.
2: Parla Brugui ara també amb l'àrbit.
5: Recordem que CaixaBank et porta a jugar un partit a un camp de primera divisió amb l'Experience CaixaBank. Fer realitat un somni amb CaixaBank.
0: Endavant. Ara ja sí que aplaudeix el Ciutat de València perquè crec que la situació està... sembla mínimament solventada. Servirà el llevant a la segona part. Ara sí, Cristo.
5: Doncs vinga, som-hi amb la segona part. El Ciutat de València guanya el Barça 0-2.
0: Que comença, a més, amb una banda sonora bastant curiosa.
5: Què canten, què?
0: Tebas Betella. Comença la segona part.
3: Som-hi.
0: Aquí al Ciutat de València ho tenen bastant clar, pel que veig. Manu Sánchez envia la pilota llarga. Intenta pentinar un jugador del Llevant, però arriba abans Pau Cubarsí. Juga ja amb Pedri. Jo crec que a Pedri li han dit alguna cosa i ara mateix té molt més clar que el que ha de fer és enviar pilota llarga per Lamine Yamal. Lamine Yamal, quin control de Lamine! Entra dins l'àrea, se'n va de Manu Sánchez. Segueix Lamine. Lamine trepitja. Lamine la deixa enrere. No arriba Anthony Gordon. La pressió d'Anthony Gordon serà servei de porteria. De fet, l'àrbitre ha xiulat. Fora de joc previ de Lamine. Lamine Yamal.
1: És que això està ben vist, Bermo, perquè crec que pot ser consigna, perquè com el camp està com està, si tu la reps al peu, estàs facilitant l'acció del defensa. Aleshores, jo crec que Gordon i Lamine Yamal els veurem picar més a l'espai a la segona meitat.
0: Jo crec que ja sí, això és consigna bastant clara, de fet, perquè tens, mira, ara mateix ens diuen l'assistència, 23.630 espectadors, pilota llarga, novament per Rafinha, el tanto Rafinha, ara sí, pot entrar dins l'àrea, cama dreta, Rafinha trepitja, la deixa enrere per Lamine, no és bona, intenta retallar Lamine de mans a mans, però tot i així les mans estaven al terra, ara Lamine ha caigut dins l'àrea, l'àrbitre diu que penal, i l'àrbitre diu que penal, intentava protestar Lamine per unes mans dins l'àrea, quan ha vist que això no podia ser, ha anat a intentar recuperar la pilota i crec que ell toca la pilota abans que el defensa i per tant cau a terra, penal al minut 46, només un minut hem jugat de la segona i segurament el Barça llançarà un penal si no diu el VAR al contrari.
2: És penal de Mandi sobre Lamine i a les primeres mans que estan al terra. Lamine, el Messi és de la classe, posa el peu per davant, toca la pilota i Mandi se l'emporta clarament per davant.
5: Palmes, palmes.
0: Ai, que el tinc,
7: el sort que era el central la més experiència de l'equip,
0: Mare meva. Pobre Mandi, pobre Aissa Mandi.
1: Sí, però Mandi... últimament està l'en tot, És a dir, ja és veterà, té experiència, però això d'anar al terra ho fa habitualment i és un risc innecessari.
2: I Fermín ja era penal a la mà, que no la té recolzada al terra,
1: És un doble penal doble com penal. Una casa de pagès.
0: Sí. I John Sedun, que avui vol posar-se líder a la classificació del Pichichi.
1: Capità.
0: Lamine Yamal llançarà el penal davant Ryan. Allà hi va Lamine. Lamine s'ho mira. Brazos en jarra, que diuen allà. Aplaudeix, intentant fer una mica de soroll Ryan, mentre Lamine, ara ja sí, xiula l'àrbitre, arrenca Lamine, un parell de passes, Lamine, quin golarro! Així es xuta un penal, Lamine! Així es xuta un penal, Lamine! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Lamine Yamal! El Barça, que ha sortit amb una cara molt diferent en aquesta segona part i ja ens ha donat una demostració d'intencions amb dues pilotes llargues. La primera no ha trobat la porteria de miracle. La segona acaba en un penal que transforma Lamine Yamal. Marca el Barça i aquest equip demostra que si ho vol pot guanyar Llevant, pot guanyar València, pot guanyar Bilbao i les imatges que després ens hagi d'explicar el Nil Solà, que ens les expliqui ell mateix. Barça 0, Llevant al revés, Llevant 0, Barça 3.

0: respirar. La pilota d'or és el tercer doblet consecutiu de la Lamine Yamal a Lliga, que es situa ja en el top de la classificació com a màxims golejadors. 6 gols ja per la Lamine Yamal, que no es cansa, no s'atura. Llevant 0, Barça 3.
1: A totes les competicions, la Lamine Yamal porta 7 gols en els últims 4 partits, un doblet més, i des dels 11 metres amb el Barça, 7 de 8 en penals.
2: T'ha posat nerviós, eh, Lamine?
3: S'ha posat molt nerviós, mare de Déu. Que bé, que de veritat, així es xuta un penal.
4: Tres doblets consecutius en Lliga, eh?
3: Perquè no només t'han d'endevinar on has xutat, sinó és que han de fer una estirada bestial per treure't això. I per tant, fantàstic el penal per Lamine Yamal. Però ara hi ha una falta favorable al Llevant, que l'important seria no donar-li ales. Al tanto, la centrada de la Sagasti, la treu Fermín al primer pal. Servei de banda pel conjunt granota.
2: Però el sí que em mira malament, perquè clar, jo amb cada gol del Barça m'he d'obrir una estrella d'am, i clar, aquest Barça...
5: No, és que hem de demanar.
6: Només espero que no marqui més gols del Barça, perquè tu, amb més
2: estrella... Una altra estrella d'am,
3: saps que estrella té... Ja, però estrella té la 0-0, estrella té una clara que està boníssima, vull dir que no...
2: Veiem les estrelles, sí.
3: Sí, perquè hi ha molta varietat, hi ha molta varietat, i l'hem d'aprofitar. Una torrada?
5: L'aigua Beri també és d'estrella. L'aigua Beri és de la família dels d'estrella.
2: Sí, però nosaltres som més d'això.
6: Bueno, no, seràs tu. Jo soc molt d'aigua Beri. Porto tres d'aigua Beri.
2: Jo soc d'estrella d'art.
5: Per cert,
3: la que tenim aquí al Ciutat de València.
5: Continuen dient noms de gossos pel Parlament. Atenció aquest, eh?
3: Sisplau.
5: Ficticius i Empaté.
2: Empaté.
5: Perquè el Gonzalo mira amb una cara com dient no té gràcia, però una mica de gràcia sí que té.
7: Està ben trobat.
2: Ficticius es va dir.
0: Gonzalo, tot el que sigui atacar Mbappé no li agrada.
3: Ha recuperat Anthony Gordon, el Barça surt en tromba, és Pedri, intenta una passada per Rafinha, la deixa enrere. La paret és de Rafinha amb Rodri, el Barça ho està aconseguint, però amb prou feines la pilota de Rodri a la banda esquerra. Quin contraatac més mal portat ara del Barça. Segueix Anthony Gordon des de la línia de fons, entra dins l'àrea, intenta anar-se'n, però la pilota ha acabat a córner. Mira que hi havia un atac de, et diria, 6 contra 4 favorable al Barça, però amb aquesta gespa el Barça no se n'estan sortint prou bé. I és que intenten jugar per baix i crec que, precisament, ho havíem dit abans amb el Fermín, potser el millor és tirar una bola llarga i la resta corre.
1: Sí, sí, i està sorgint efecte.
0: És el primer córner del Barça, això sí que és notícia, perquè ens té acostumats a tirar-ne molts durant els partits.
6: I ara ho diré, marcarà, però elàstica. Per mi, dels pitjors partits de Gordon és aquest el Barça, eh?
2: Elàstica, eh? Fent elàstica.
6: Partit fluix, partit fluix en general.
1: A lo Ronaldinho.
3: Atrapa Ryan al córner. Ha atrapat Ryan Ronaldo. Sense cap mena de problemes, que intenta servir, però Lamine Yamal intenta anar a terra per recuperar. Ha tallat el contraatac Lamine Yamal. Serà pilota pel Levante, tot i que Lamine Yamal es queixa. Però bastant bona la feina.
6: Farà hat-trick avui? Farà hat-trick, com ho veieu?
5: Sí, jo voto a favor.
0: Home, segur, perquè a l'Alejandra li queden dos gols per igualar
5: clar,
0: la seva
5: no,
0: mitjana.
5: Clar, em queden dos, clar, sí. Queden dos. No, però queda molt de partit encara.
2: No, que fa mala cara Lamine Yamal. No, que està malament Lamine Yamal. Ai, Lamine Yamal, quin mundial ha fet, quin desastre Lamine Yamal aquesta temporada. Això dèieu, no?
1: De fet, Cristo...
6: Jo no ho he dit.
2: Tu.
6: Cristóbal.
2: No em facis recuperar la teva veu.
6: Te tengo que explicar cómo funciona la ràdio.
2: Lamine Yamal, qué desastre.
6: Cristóbal, que hoy no eres tertuliano, que eres presentador. Deja hablar un poquito, Cristóbal. Hazlo por los demás, venga. Es fácil, ¿eh? Yo creo que hasta lo puedes conseguir. Yo no he dicho esto, yo no he dit això en cap moment. Crec que Lamine Yamal no va fer el seu millor mundial. Ell mateix ho ha reconegut. Crec que no va començar del tot bé. Se'l veia trist. És una veritat. Però és boníssim, també ho he dit. I també crec que he dit que és el favorit de guanyar la pilota d'or.
2: Ara tots els que regeu o heu rajat, us ho mengeu.
6: No, si a mi no m'ho diguis a mi. Truca a Madrid. Truca a Madrid. Si t'atreveixes, truca a Madrid i digue-li a Larguero, a Carrusel Deportivo, al Sanedrín i a tots els programes que hi hagin allà. Truca als teus companys i digue'ls-hi. No aquí. Aquí no ho han dit.
0: A tot això, m'anticipo ja el possible hat-trick de Lamine Yamal. L'últim que va fer va ser el 28 de febrer contra el Villarreal. Va marcar 3 gols a la victòria, 4-1 contra el Villarreal. Per tant, podria fer-ho. Evidentment, aquesta temporada encara no ho ha fet.
2: Pilota d'or, home. Pilota d'or, Lamine Yamal.
1: Ara mateix es confirma que primer cop a la Lliga que Lamine Yamal aconsegueix doblet en 3 jornades de forma consecutiva. Primer cop, 3 jornades, doblet de Lamine Yamal.
2: El millor del món i sense penals.
3: En 5. En 5 jornades, 3 doblets.
1: Sí, però clar, però són 3 seguits, o sigui, perquè són consecutius els doblets.
2: Sí que vol parlar. Sí que.
1: I això és el primer cop ho ha aconseguit.
2: Sí.
8: No em cal, això.
2: Sí que, amunt.
8: Cristóbal, tu aquest estiu...
2: Jo.
8: Tu, tu.
2: Jo.
8: Vas dir a mi...
9: Dime.
8: Estaves preocupat pel comportament de la Lamine Yamal.
6: Opa! Anda! hipocresía. No, no, sí, no, perdona, no, un moment. Tu portes aquí tot el programa fent una oda a Lamine Yamal, criticant-me a mi i altres companys, i resulta que tu mateix, personalment, el jefe d'aquest programa, li vas dir, li vas dir això de Lamine Yamal. Tu ets un hipòcrita, ets un hipòcrita, Cristóbal Chassaigne, i un cínic.
2: Perdona.
6: I acabes de quedar totalment desacreditat. Marxa a casa, Cristóbal. Marxa a casa.
2: Una cosa és comportament i una altra cosa és futbol.
5: Casa, directament,
2: el futbol és el millor del món i no admet discussió.
6: Increïble el que acaba de desvetllar aquest senyor. O sigui, portes tot el programa fent el defensor número 1 de la Minyamal.
3: S'ha equivocat Joan García, el llevant xut amunt, amunt. Quina liada de Joan García, que ha intentat servir ràpid perquè se desmarcava Anthony Gordon i crec que la pilota ha anat a l'esquena de Rodri.
1: Sí, sí.
3: Mare de Déu! Mare. Rodri està al mig de moltes coses, eh?
2: Quina cagada.
3: Rodri està al mig de moltes coses. No sé quin ha estat el jugador, el llevant, que
2: Brugui,
3: li ha caigut la pilota. Li ha caigut la pilota, rematat, ha tocat en un jugador del Barça i la pilota ha marxat un pèl alta, serà córner. Quina jugada més ràpida, més caòtica. S'entrarà llevant el córner, la pilota al mig. Novament per Joan García. Han intentat fer un bloqueig sobre Joan García, que no ha aconseguit tocar la pilota. L'àrbitre xiula. Falta, novament, de Brugui també sobre Joan García, que ha intentat bloquejar-lo dins l'àrea petita. Pilota pel Barça.
1: Però és que Rodri li demanava que li donés la passada amb la mà, és a dir, que li acompanyés la pilota per poder sortir en transició, no que jugués ell directament amb el peu i aleshores li bloqueja.
2: O sigui, per explicar-ho, xuta Joan García,
1: sí,
2: treu de porteria,
1: a l'esquena de Rodri.
2: A l'esquena de Rodri queda la pilota morta i els del llevant a punt de marcar perquè són dolents.
1: És que, mira, és que la demana al peu, és a dir, estava Rodri i Pedri sols per sortir, és a dir, si li dona amb la mà, fàcilment ja està.
3: Sí, però tot i així, és a dir, Joan García primer mira lluny. I quan mira lluny veu a Rafinha, crec, anant-se'n per la dreta.
1: Sí, sí.
3: Però de sobte veu Anthony Gordon solíssim a l'esquerra, solíssim. I jo també ho pensava, envia-li la pilota. Però clar, estan apareixent tan clar Rodri i Pedri a demanar-li la pilota que ell no els veu.
1: No els veu, no els
3: veu. Una pedrada al pobre Rodri a l'esquena que no vegis. Pilota novament del Barça, servirà Eric García, juga amb Rodri, posant-hi una mica de pausa, l'apreta, però no ho aconsegueix, Requena, juga amb Pedri, Pedri davant de Gordon, de primeres per Rafinha, Rafinha, fora! El xut creuat de Rafinha, després de l'assistència d'Anthony Gordon, li ha escapat i ha marxat per centímetres de la base del pal de la porteria de Ryan.
1: Molt bé Gordon, de primeres, i el primer control de Rafinha superant el rival per després creuar-la, molt bé també.
3: I ara entraran tres primeres espases, diguéssim, del llevant, però clar, amb 3-0 el marcador ho veig difícil ja.
2: I del Barça escalfa
3: Manu Sánchez. Sí, del Barça tenen 5 jugadors. Intenten sempre tenir el màxim de jugadors possibles escalfant, fins al minut 80 gairebé et diria, pel que pugui passar. Pel que pugui passar i, a més, perquè si tu escalfes sol, et penses que entres. I quan et penses que entres, potser no escalfes el ritme que has d'entrar. En canvi, si potser te la jugues a l'escalfament, de dir, escolta, vaig a demostrar que estic ja per entrar, els jugadors escalfen i
2: ho fan, no crec, escalfa, bastant, no?
3: Bastant millor. No, ara mateix no. Ara estan escalfant Koundé, Adeyemi, Marc Bernal, Dani Olmo... i crec que la resta són membres de l'estaf, de manera que...
6: Valde confirma l'únic jugador juntament amb Brian Fariñas, que no hauran debutat oficialment. Per cert, que Flick es van portar 24 futbolistes, el desconvocat, com ja va passar la setmana passada, més talla, Brian Fariñas. Algú em pot explicar lo de Brian Fariñas? És un jugador que li donen dorsal del primer equip, encara sense haver debutat el primer equip.
4: I que a més el renovaran.
6: Que la renovaran, que tenia fet per marxar al Girona, que es para aquesta sessió al Girona i que no juga i està descartat cada partit sent un nano jove.
4: Si vols dir alguna cosa, digue-la directament i no vagis donant
6: voltes. No, t'estic preguntant. Estic preguntant.
3: No, però... Doncs mira el nivell de tota la plantilla del Barça i entendràs què li passa a Brian Fariñas.
6: Per què no el deixen sortir? Per què no el deixen sortir, llavors? I per què el renoven?
3: Qui diu que no el deixin?
6: Jo t'estic dient que tenia per marxar al Girona.
3: Ja, però que potser la cosa va per d'aquí a un temps. Escolta, és un jugador
6: Brian Fariñas marxava al Girona.
3: Un moment, pilota llarga buscant Rafinha. Si la punxes més, gol. Ui, quina llàstima! Ui. Ha aconseguit tocar la pilota a Issamandi, que ha recuperat, gairebé diria, sent l'últim defensor. El control de Rafinha era boníssim, però és que el Barça ara mateix està deixant grogui a un llevant que el 0-3 l'ha estabornit bastant.
1: Molt bé la segona, perquè han detectat on hi havia el marge, que és a l'esquena, i no paren de posar pilotes pels tres de dalt, perquè vagin a l'espai.
7: Ràpidament,
8: Bermud. Cada cop que roba el Barça hi ha un jugador que trenca l'espai que no vegis.
7: Per tancar el cas de Brian Fariñas, ho tenia fet per marxar al Girona. Flick no el cita a la pretemporada. El primer dia de pretemporada fa les proves a Frenkie, està lesionat Frenkie de llarga durada, i a partir d'aquí frenen la marxa de Brian Fariñas i es queda el primer equip. Ja vam explicar el cas anterior a tenir dorsal del primer equip del Barça sense haver debutat amb el primer equip del Barça oficialment, Giovanni Dos Santos.
2: El robot sí que...
8: un segon, que hi haurà canvis, marxa Olasagasti, entra Bardelli.
2: Aviam, el robot, així que...
8: Entra Oriol Rey i ho fa per Sotelo.
7: I també Ivan Romero.
8: I entra Ivan Romero i ho fa per Ratkov.
2: No se sent, no se sent. Gonzalo, què vol dir?
1: No canvia res, eh? Tot és demarcació per demarcació.
6: Paré de robot. Sí. Brian Fariñas és molt amic de Lamine Yamal. Això volia dir el Gonzalo.
2: Vale.
6: Això ho posa en sigue.
7: Per mi el tema és... I per què Gonzalo no s'atreveix a dir-ho?
3: Ui, el tanto! S'equivoca ara Christensen, pilota llarga, i quina bona retallada! La pilota és d'Ivan Romero, la treu! Christensen sota pals! La rematada d'Ivan Romero és de davanter a qui li falta gol, perquè realment s'ha confiat tant que ha intentat fer-li una passada a la xarxa sense veure que Christensen apareixia per darrere. La passada era boníssima per Víctor García. Aquest cas, el 17 del Llevant ho fa fantàstic, però Ivan Romero falla incomprensiblement davant l'aparició de Christensen, i ara hi ha una falta de Xavi Espar molt perillosa. S'entrarà el Llevant des de la banda dreta.
1: De fet, Romero, si tingués més eficàcia, no jugaria al Llevant. Jugaria al Villarreal o algun equip per l'estil, perquè la resta ho fa tot bé.
7: L'heu deixat com a molt i molt bo, resulta que és un davanter que no marca gols.
8: És un davanter que ho té tot, menys el gol, i per això està al Llevant.
6: Bueno, i per que sigui central, llavors.
8: Però també et diré, precisament fa un any aquí, ens va pintar la cara un parell de vegades.
1: Sí, és veritat. A la primera meitat va fer mal.
6: I on està el todopoderoso Eta Jong, que parlàveu que el volia vosaltres?
8: És a la banqueta, efectivament.
6: Sorprèn molt, aquest jugador. Sonava pel Barça i tot, eh?
8: Ara mateix ni escalfa.
1: La mentalitat no em sembla bona.
8: Centrada que intenta rematar Ivan Romero. Treu Joan García! Quina aturada de Joan García amb el peu! Peu fort de Joan García. Balla en la rematada d'un Ivan Romero que ja en podria portar dos.
2: És possible tenir un cotxe elèctric sense endolls? És possible? Doncs sí, la gamma e-Power de Nissan, que trobaràs a Quadigensà. Innovadors, 10 anys de garantia, prova la gamma e-Power a Quadigensà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi. Els tenen tots elèctrics sense endolls. Elèctrics
8: surt
2: sense endolls.
8: Surt el Barça a la contra, el tanto que surt amb un motor bestial. Rafinha és elèctric, té Gordon a l'esquerra, no l'ha vist. Recupera Manu Sánchez, serà córner pel Barça.
7: És el segon pel Barça, els dos a la segona meitat.
1: Que bé Lamine amb l'exterior, habilitant a Rafinha a l'espai. Ara arribava un xic forçat.
8: Clara. Sí, quina llàstima que no estiguis aquí, Nil, perquè el marcador del Ciutat de València em sembla el millor d'Espanya.
5: Per què?
8: Amb el partit posat, amb el marcador i amb el resultat, evidentment, amb el temps, però amb les alineacions d'un equip i altre a la banda esquerra. Quants gols porta aquest? Quants gols porta l'altre? Si aquest té groga, si aquest no sé quant... En sèrio, eh?
7: Pensava que em trobaves a faltar per algú de feina, que no veies el jugador, que no veies...
6: T'han canviat per un marcador.
2: Substituït
8: les màquines. A més, cada cop que, per exemple, ara hi ha hagut un córner pel Barça, i posava segundo córner per al Barça, a la banda dreta, tu.
6: El presentador del programa amb un robot parlant. El Nil Solà, que el canvien per un marcador. Bueno, ha arribat les noves tecnologies.
7: Es preparen, això sí que us ho puc explicar. Bernal, Olmo i Adeyemi per entrar pel Barça.
8: Molt bé.
7: Recordem que el Barça ha fet un canvi.
8: Això no ho diu el marcadoret aquest de nassos,
7: clar,
8: eh?
7: Clar, i tu, com que la vista vas curtet, doncs...
6: Toma, ahí la llevas.
8: Que estic operant, sí. Jo, de miopia.
2: O sigui,
8: operant de miopia.
2: El Bermo narra en prismàtics, com monòculos.
6: No, perquè és un geni.
8: Jo narro a vista neta, que em van operar...
5: De
6: què et van operar?
5: De miopia.
8: Estic operat pel doctor Cardoner, nens.
6: Però fa molt.
8: Doctor Cardoner. De sobte, sí, home, sí, ja fa uns 10 anys, ben bons.
5: Però quan tenies?
3: Dos, em sembla que tenia.
5: Dos i dos. Si hi ha un
9: altre gol. El doctor Cardoner, eh?
3: Però igualment, el que és mitificat, treure unes ulleres d'oficinista de merda que tenia jo, ja només per això va valdre la pena. Ara, és veritat que l'operació és un moment, és curiós, només pagues, diguéssim.
6: El robot vol dir que pensava que t'havia operat el doctor Plàtan.
3: No. Doctor Cardoner, nen.
6: Ah, segur, eh? No és el doctor Plàtan?
2: Una salutació al doctor Cardoner.
3: És el que sempre trucaven quan a Messi li fotien amb un puntero láser, saps? Sí. Aquell. Doncs escolta, espera un moment, que és Fermín. L'estic veient molt bé. Fermín intenta tirar una carrera horitzontal espectacular. Se'n va de diversos. Li fan falta. És una falta molt perillosa que ha provocat Fermín anant-se'n de 3. Finalment ha estat, crec que, Bardelli que ha aparegut per darrere per fer-li la falta.
1: Potser es canvi, perquè estàs esperant Olmo, potser serien els últims minuts, però molt dinàmic, com sempre, Fermín.
7: Sí, de fet, Fermín l'altre dia a València ja va fer aquest triple canvi, van entrar Adeyemi i Bernal i Olmo, van marxar Gordon, Rodri i Fermín, veurem avui què és el que passa. Recordem que al descans ja ha marxat Gerard Martín, no té cap problema pel que ens expliquen, ha sigut el cop i la groga, ha entrat Christensen.
2: Falta.
3: És un nou dia per tornar a demostrar que Olmo i Fermín poden jugar junts, etc. I són Gordon, no, és Fermín i Rafinha, els dos previstos per llançar. Ryan, que col·loca la tanca. Veurem si ho prova el propi Fermín, i si no, pot ser Rafinha. Fermín per la dreta, Rafinha per l'esquerra, i va Rafinha! Atrapa Ryan! Ui. Havia superat la tanca, però Ryan ha llegit que la pilota anava un pèl massa tancada i fins i tot anava a fer la palomita i ha dit no cal, me la puc aturar sense cap mena de problema.
1: És que fa la
3: Ryan al llarg.
1: La paràbola i torna enmig la pilota. En comptes de fer la paràbola, sí, i enroscar-se, va al mig.
3: És d'aquelles que quan superen la tanca t'il·lusiones, però després veus realment on van i dius, vaja, Pilota novament del Barça, recupera Eric García, el tanto la pressió sobre Fermín, intenta ara recuperar, fent-li falta, diu l'àrbitre, sobre Fermín, és falta de Requena. Quan ara sí, es faran els tres canvis en el Barça. El primer en marxar és el tanto, el dorsal 10, Lamin Yamal.
7: Doncs és notícia, perquè Lamin Yamal des de la segona jornada que no es perdia cap minut.
3: El tanto, perquè entra Olmo per Lamin Yamal. Se'n va també Pedri i entra Marc Bernal. I l'últim és Anthony Gordon. Per tant, és possible que Rafinha torni a la banda amb Olmo i Fermín fent de nou i fals nou.
1: Sí, o potser Fermín es queda a dreta, eh? Però sí, a priori Rafinha seria el més natural.
3: Rafinha se'n va a la dreta, Adeyemi a l'esquerra,
1: fals nou Olmo.
3: I Olmo de fals nou, efectivament.
7: I torna a fer una cosa flic, és tornar a juntar a Marc Bernal i a Rodri i també a Olmo i a Fermín.
1: Ho va fer davant el Feyenoord,
7: és el
1: millor,
7: És el que va fer l'altre dia davant del Feyenoord.
3: Fent aquestes coses, Hansi Flick és el millor.
1: Perquè vol control.
3: Hi ha un debat. Pues vinga, el debat a la merda, bàsicament.
2: Ah, toma por culo.
3: I pilota de Rodri jugant amb Bernal. Ui, toca bé que juguen aquests dos. Pilota que arriba a banda esquerra, Adeyemi. El desdoble Xavi Espart, segueix Adeyemi dins l'àrea. Intentarà Adeyemi provar un xut. Hauries d'haver jugat amb algú, però finalment el refús arriba. Xavi Espart, que la deixarà sortir. Serà cantonada pel Barça. Servirà Dani Olmo.
1: Molt bé que li pugui estalviar mitja hora a la Minya Mal, eh? A mi la gestió m'agrada.
7: I a Pedri, és una altra vegada més que l'estalvies mitja horeta a Pedri. Dimecres tornes a jugar.
2: I com mola veure que els que surten estan a l'alçada, perquè
5: home,
2: recordo
5: anys enrere... Home, és que jo soc enllevant i veig qui surt ara mateix amb el 0-3 i...
2: Recordo anys enrere que els canvis no milloraven, que tenies el camp, sortia el carro del peix.
3: Demir.
7: Trincao.
5: Ai, sí, Yusuf Demir hagués marcat aquell
2: Look
5: gol,
2: de,
5: eh?
2: De tronc.
1: Estanis Pedrola. Sí. Álvaro Sanz, amb tot el respecte, però que clar, no tenien el mateix bagatge.
7: I és que Barça ara pot fer entrar Gabriel Jesús, pot fer entrar Gavi, pot fer...
3: En curt amb Fermín que juga amb Rafinha, pot intentar repenjar-la, Rafinha busca Fermín, la deixa de cap enrere per Adeyemi, la rematada, Ryan! Rematada d'Adeyemi, un pèl mossegada que arriba fàcil a mans de Ryan. I Ryan, al tanto, canvia, corre la pilota directament per Ivan Romero, i aquí és on té perill. Ivan Romero, davant de dos, un d'ells és Rafinha, li ha robat la pilota, Ivan Romero fet de central!
1: Enorme.
3: Rafinha, ets enorme, nano!
1: Pita.
3: Quina barbaritat, Rafinha.
6: I per cert, pels amants del futbol que els agradi molt la Minya Mal, us recomano que veieu el debut d'un nano de 16 anys que l'altre dia, jugador del Lens, va debutar a la Champions League.
3: Sí,
6: és literalment Lamine Yamal 2.
1: Messi en més loop.
6: Moviments que em semblava que estava veient a Lamine. Amb 16 anys debut a la Champions League i fa un partidàs, assistència inclosa, i t'ho juro que sembla Lamine Yamal.
1: Estava comentant el partit i va ser increïble.
3: Les entrades d'aquest nano són ja de Lamine Yamal.
6: I les incursions, i com encara haver moments...
7: El mes de setembre ha fitxat pel Madrid, i un altre que l'intentaran comparar.
6: I
9: el Chelsea, a les categories inferiors, tenen un que diuen que és el Messi del Marroc, però és que s'assembla tant en la forma de jugar i físicament, ara us ho busco.
7: Que vagin buscant, si algú s'assembla a Lamine, que vagin fent.
3: Ha perdut una pilota compromesa a Adeyemi, però el Llevant, quan ha recuperat, ha preferit jugar enrere. Pilota llarga que no arribarà a mans de ningú, sinó directament a dominis de Joan Garcia. Serveix el Barça. El Barça jugant amb el 0-3 al marcador. De veritat, jo flipo, perquè és que és un partit que a la primera part semblava complicadot, però ràpidament fots dos gols, et fots 0-3 al minut 1 de la segona part i s'ha acabat el bròquil. Vull dir, és que és increïble.
1: Tres gols de tres rematades a porteria el Barça havia aconseguit. Ara ja en porta 5, però les tres primeres cap a dins. Clar, és que això és una anomalia.
3: Que duri. L'únic que demano és que duri. Al tanto, pilota d'Olmo. Espera que potser això dura ja immediatament. Se li escapa la pilota d'Olmo. Ha de refusar Ryan. Intenta sortir el Llevant a la contra, però mira, Xavi Espart robant, posant-hi la falta... L'àrbitre que va xiulant falta d'ell sobre Víctor García. Serà pilota pel Llevant.
9: Ibrahim Rabah, es diu aquest jugador del Chelsea, que comparen amb Leo Messi físicament, com condueix la pilota. És que recomano que el busqueu a YouTube i mireu les millors jugades.
1: Que també comparaven a Halilovic i és que al final han sortit tants Messis.
9: No.
3: Dos canvis al Llevant.
9: Mireu les reaccions de... Per mi.
3: Entra Ndoukoué, marxa de la Fuente, exacte, i també ha marxat, ha entrat
7: Nacho Pérez.
3: O sigui, marxa Manu Sánchez i entra, sí, efectivament, Nacho Pérez,
7: jugador futbolista de la cantera, i l'altre, Ndoukoué, cedit pel Liverpool.
1: Que fa un 98.
7: Sí.
3: Sí, quin monstre, eh?
1: 18 anys,
3: eh? Doncs un bon monstre, ja et dic.
7: Del 2008.
3: Imposa, vull dir,
7: austríac,
3: imposa.
7: Austríac del 2008, sí, sí.
3: Ara mateix té Dani Olmo al costat, que ha dit jo ara faré realment de fals nou, és a dir, marxaré una mica d'aquí perquè... Oh, Déu!
7: I amb, ja aquest, senyor. Amb aquest doble canvi, el Llevant que ha esgotat ja tots els canvis que podia fer, al Barça encara li queda un canvi més.
3: Efectivament, i de fet escalfen 5 jugadors ja.
7: 5 per un així, canvi, eh? Balde.
3: Sí. Crec que és un d'ells.
7: Aquest crec fa evident que he d'estar als camps jo per arribar a confirmar.
3: És que a més estan just a una zona on apareix el sol encara.
7: No t'ho posa el marcador?
6: Ara venen bons partits amb bons marcadors.
3: Surt el Llevant a la contra, pilota el segon pal, intenta robar Eric, però ha arribat abans a... Crec que era Brugué. Tot i així, és que lo d'Eric és increïble. O sigui, és un portinto físic bestial. I ja et dic jo que crec que Hansi Flick té molt clar qui és el jugador que ha de jugar en aquesta posició.
7: Capità general i titularíssim en aquest Barça de lateral dret.
6: I molt més regular que Koundé, que potser sí. Condicions és un molt bon jugador, però et fa una de cal, una d'arena.
7: Sí. No, mentalitat que, mentalitat Koundé, ho va dir Bermúdez l'altre dia sobre Adeyemi, mentalitat Koundé.
3: Sí, són jugadors que no són, o sigui, són intermitents. O sigui, no són termitents, diguéssim. No són constants.
6: ¿Cómo? ¿Cómo?
7: Hola.
3: Però és això, no són jugadors amb una certa constància. És veritat que el pic de Koundé és de jugador classe mundial. I, evidentment, si Koundé sempre estigués en aquest pic, crec que seria, fins i tot diria, indiscutible. Però Eric García, amb la constància que té i lo complet que arriba a ser, doncs què vols que t'hi digui?
1: Sí, no baixa del 7.
3: És que ha de jugar, Eric.
1: No baixa del 7 mai.
9: Els que són constants són els amics de MCAT Group, que ja sabeu, tenen els millors materials per a la construcció. Confiança, garantia, MCAT Group, primeres marques i millors preus. Entra al seu web, mcat.cat, mcat.cat.
3: Rep Rafinha a la banda dreta, intenta encarar i se'n va de Nacho Pérez. Dues vegades segueix Rafinha dins l'àrea, se li escaparà la pilota, però toca un jugador del Llevant a córner. Serà pel Barça.
7: Té corner pel Barça.
1: Té mèrit el tema de Nacho Pérez, perquè és que té 17 anys. Sí. O sigui, estava sent titular al lateral dret del Llevant, a sobre el posen ara a defensar Rafinha, però té molt mèrit perquè és un producte del planter i li estan donant molta volada.
10: L'han posat a l'esquerra ara perquè li treu minuts a Manu Sánchez, i al final el Llevant ha de jugar, com dèiem, dimecres, vull dir, en poc més de 72 hores. S'entrarà al córner, Rafinha l'envia molt llarga al segon pal. Oh, el tonto que intentava una rematada acrobàtica, Fermín. La pilota no ha estat ben rematada, però li queda Olmo, que deixa per Adeyemi. No, men Fermín, busca una passada al segon pal, no sé si serà massa bona. No hi arribarà Marc Bernal. Serà pilota per Ryan, que servirà de porteria.
6: Comença a haver-hi una mica de crisi al Barça, eh? Ja no guanyeu 0-5, ja guanyeu 0-3. Portava uns partits 0-5, de moment un 0-3. Ja veig altres coses, ja. Ja comença la realitat del futbol, eh? Però, ojo, que el Barça no està tan bé com es pensava la gent, eh? No.
5: Crisi, sí, com la temporada passada, que sempre era, seria un fracàs no guanyar 0-5.
6: Bueno, per mi, de moment, aquesta victòria és un fracàs.
5: És un fracàs, no?
6: És un fracàs perquè porteu una línia amb 5 gols per partit, ja comenceu a marcar menys al Levante, eh? Al Levante.
9: Ja els farem contra l'Espanyol.
1: Però ara el Barça entra a la franja més prolífica. És a dir, els últims 15 minuts és quan millor se li dona a marcar. Porta 7.
11: Perquè si després acabem amb 5, què diràs?
6: Que és un fracàs. Pregunta-m'ho després quan marqueu el gol. De moment no pregunti res.
9: Demanaràs perdó a l'audiència o no?
6: Jo no demano perdó ni... Bueno, no. A ma mare sí. Però a ningú més.
9: Per cert, ha començat el derbi. El derbi de Manchester ha començat o no?
5: Ha començat i, de fet, tenim una expulsió en el derbi. Està amb empat a 0 i ha expulsat Phil Foden de vermella directa per una entrada que bàsicament se li han girat els cables, cau a terra, creu que li han fet una entrada dura i ell mateix des del terra empuja amb els peus el defensor del United, li clava els tacos directament al defensor del United. Doncs expulsat Foden, de moment 0-0, minut 27 entre United i City.
9: Gran amant de la pesca, gran amant de la pesca Phil Foden, li agrada venir a Catalunya a pescar. O sigui, la seva passió és el futbol i la pesca.
1: Per cert, Rashford titular, al Manchester United.
9: Hombre!
1: Que fa com segles que tal, però va estar curs passat.
9: Tots aquests rajaven de Rashford, però no són justos amb ell.
1: A veure, jo crec que Adeyemi és una bona incorporació, però jo crec que ni de bon tros tindrà l'impacte de Rashford. Tot i així, Adeyemi em sembla una peça que té més constància i espurna. El tema és que es desconnectava molt Rashford i era una pena. Amb una mica més de concentració, una mica més de relat, jo crec que s'hagués quedat.
12: Creus que... Ja m'estan cridant el que m'havien de cridar, nois? Ja estan cridant que viva Espanya, que viva Espanya. M'he girat enrere i els he fet un pulgar arriba, saps allò? Molt bé, nois. Endavant. Sí, home, sí. Hem d'estar amb ells.
9: Hauries d'haver posat oques grasses allà a la festa de la selecció espanyola.
12: Queda molt en aquest món.
6: No es va atrevir.
12: I t'estimo molt. Que motivat estic ara, tios. Ja acabo de recordar que oques grasses existeix. Acabo de recordar que oques grasses existeix.
6: I per què vas posar Mi gran noche a la
12: celebració? La sort que tinc de tu, perquè em vaig rajar. Què passa?
6: No, home, normalment.
12: No et rajes tu a vegades? Doncs mira, a vegades ens rajem.
6: Vale.
1: Molt bé, Pau.
12: A vegades ens rajem.
1: Aplaudeixo la teva honestedat.
11: Jo crec que era l'única cançó en castellà que coneixia.
12: El dia que el Cristóbal et va portar els boixos nois a l'Udegas, vas rajar tu.
9: No entrava ni el bigoti d'una gamba, ja, eh?
6: No, ho vam passar bé aquell dia, va ser divertit. Tots els Udegas que hem fet van ser divertits.
5: Sí.
10: Home, és que l'Udegas, mare de Déu. Ara m'heu motivat a mi, eh? Mare de Déu.
9: Però ell ho diu perquè el Barça va quedar eliminat de la Champions.
6: Bueno, perquè sempre que hem anat a l'Udegas... Ha sigut un resultat que a mi m'ha agradat, també. Però no, l'ambient... Bueno, ja ho vaig explicar, que vam fer sold-out sempre, inclús per sobre de molts DJs coneguts.
10: Jo, a Xavi Espart...
13: Tu ets més conegut i ets més nits que molts DJs.
6: Això també és veritat.
10: Al tanto. Juga el Barça, ho fa Christensen, que ara el Llevant amb aquest parell de canvis ha despertat un pèl, tampoc podríem dir molt, però és veritat que ha tornat una mica la pressió alta i al Barça li està costant sortir. Ara ho aconsegueix mitjançant Fermín, que tira la diagonal, juga amb Marc Bernal, té a l'esquerra Karim Adeyemi. Vinga, Adeyemi, que entra a l'àrea, pot provar la rematada. Adeyemi també li està passant el mateix que Anthony Gordon, que està dient, en sèrio, no em corre la pilota? Doncs exactament el mateix li està passant. Pilota d'Ivan Romero, apareix Pau Cubarsí. Quin Kaiser Pau Cubarsí. Quina barbaritat, Pau Cubarsí recuperant avall a terra. Que bo que és.
13: Sí, jo crec que és el futbolista més regular pràcticament d'aquest Barça i el nivell al que ens està acostumant crec que és, per mi, fins i tot estrany, de la seva de la seva edat, que rendeixi sempre per sobre d'un 8, un 8 i mig.
1: Millor central del Mundial, o sigui, és una barbaritat i continua en el mateix to.
10: El Barça farà un últim canvi ara quan la pilota torni a sortir fora, però de moment la té Pau Cubarsí, que trepitja.
13: Entrarà Cancelo.
10: Qui es prepara efectivament és Joao Cancelo, que suposo que entrarà per Xavi Espart, o veurem. Doncs igual això. Li dona minuts a Xavi Espart i diu: oh, escolta, que s'ha equivocat Xavi Espart, Ivan Romero recupera gol. Gol del Llevant, gol d'Ivan Romero, passada de Xavi Espart en horitzontal per Christensen, no s'han entès els dos jugadors del Barça, i Ivan Romero, el que no té gol, marca un gol a plaer. Llevant 1, Barça 3, marca Ivan Romero.
6: Un altre dia amb un Barça que no acaba amb la porteria 0, dada preocupant, eh? Sempre, inclús dominant els partits, li marquen un gol.
13: És una errada greu de Xavi Espart en aquesta passada horitzontal cap a Christensen. No s'entenen, marca Ivan Romero, i ara mateix per la cara que feia Xavi Espart, que a més serà substituït, marca el Llevant a falta de 10 minuts, continua encaixant gols al Barça, tot i que l'últim partit de Lliga, no sé què explicava Gonzalo, no va encaixar gol a Mestalla.
1: La repe, és a dir, la passada d'Espart és cert que podria ser una mica més al peu, però també et dic una cosa, no entenc el que fa Christensen.
10: Un segon Fermín, clar. Fermín se'n vol anar, segueix Fermín, entra dins l'àrea, recuperat novament Nacho Pérez, que s'endú una ovació brutal del Ciutat de València, entre altres coses perquè li ha recuperat metres a Fermín i li ha recuperat la pilota. Quan ara hi haurà falta de Pau Cubarsí sobre Ivan Romero, realment es nota que ha entrat Ivan Romero, les coses com són.
2: De qui és més cagada el gol? D'Espart o de Christensen, que sembla que estigui adormit?
1: Mira, jo et diria 60% Christensen, 40% Espart, perquè la passada d'Espart és cert que pot ser millor, la pots fer una mica més al peu, l'has de fer més al peu, però Christensen la deixa passar perquè pensa que arribarà el porter, i a mi em sembla que tu has d'estar allà actiu, i si la cosa no va bé, tu has de refusar-la. Em sembla una mica més errada de Christensen.
10: Un defensa atent controla la pilota.
2: Totes les ocasions del Llevant han sigut...
10: Pilota llarga del Llevant, al tanto, demanaven...
6: Ojo al Llevant, ojo al Llevant, eh? Ojo al Llevant, eh?
10: Sí.
6: Queden 10 minuts encara.
10: Aquest gol els ha donat ales i ja juga novament el Llevant. Ho fa Bardelli, buscant la pilota enrere per Nacho Pérez, que juga ja amb Ndoukoué. Aissamandi envia una pilota llarga, talla Joao Cancelo, però la pilota se'n va fora. Servei de banda per un Llevant que apretarà en aquests últims minuts, i com que hi ha hagut també pausa d'hidratació, dels 10 que en queden segurament també se n'afegiran ben bé 6 un altre cop.
6: I això li servirà a l'entrenador del Llevant per aprendre que tens que treure els millors jugadors des d'un principi i no fer reserves ni coses rares, que tu no jugues a Europa.
13: Segur que ho valorarà l'entrenador del Llevant. Qui s'ha perdut els primers minuts de Lliga amb aquest canvi és Xavi Espart, que fins ara havia completat les 4 jornades jugant tot el partit, s'havia perdut, no va jugar l'altre dia en Champions, fins ara havia jugat tots els minuts en Lliga. El
6: canvi estava preparat d'abans o ha sigut
13: preparat
6: després de l'error?
13: Sí, estava preparat d'abans.
6: No ha volgut senyalar el nano.
10: Servei de banda que serà gairebé com un córner, penjarà Ivan Romero, i evidentment Ndoukoué és dins l'àrea, i crec que evidentment que la pilota anirà per ell. Aquest tio de gairebé 2 metres, la treu Christensen de cap, li queda Oriol Rey, la descàrrega és bona novament per Ivan Romero, la centrada que toca en Cancelo, novament serà servei de banda. I un altre cop, com si fos un córner, d'Ivan Romero buscant el cap d'Ndoukoué. Ivan Romero, que penja, toca Ndoukoué, torna a treure Christensen, en aquest cas per joc aeri, està funcionant prou bé. Intenta sortir Rodri amb la pilota controlada, el persegueixen 3, ha d'enviar una pilota llarga Rodri, toca Ivan Romero, serà servei de banda pel Barça, pressiona el Llevant, pressiona, i de quina manera?
2: S'han venit arriba, clar. Marcat el gol, i el Barça una constant d'errades. I fa ràbia que les ocasions del Llevant siguin errades del Barça.
10: Però és un camp difícil, és a dir, és un camp complicat. Ara s'equivoca en el control Rafinha, ha intentat una passada filtrada, no ho ha aconseguit Bruguer, ha recuperat Eric García. Juga Fermín, que intenta posar-li pausa. És Fermín qui intenta posar pausa. Entre línies, jugant Eric García, acaba recuperant novament el Llevant. Pilota de Bardelli, busca la pisada, passada en llarg, i és la centrada, no és bona. Cubarsí l'envia a córner, i aquest que sentiu rugir és el Ciutat de València.
2: Suposo que amb el 0-3 t'has vist ja guanyador del partit, t'has relaxat una miqueta. Fermín?
1: És que el Llevant em sembla un equip que manté el pols competitiu, que segueix anant cap endavant, i el Barça està amb molta pèrdua a camp propi.
11: Per aquí diuen que creuen que Flick no estarà massa content amb aquest partit.
9: No, no, l'han enfocat ara un primer plano a Flick.
11: Sí, no,
9: i amb la cara que feia...
10: Centrada de córner, refusa la defensa del Barça. Novament li cau a un jugador del Llevant, intenta penjar novament Toljan, però va directe a les mans de Joan García, que juga ràpid, i fins i tot Rodri ha dit, bueno, espera't un moment, noi, calma. Però és veritat que ha jugat bé cap a Joao Cancelo. Ara és Joao Cancelo que finalment li ha vingut a buscar la pilota a Rodri i li dit, dóna'm a mi un moment, deixa'm descansar aquest partit un moment, perquè si no donarem ales a un Llevant que tenia mort fa una estona. Pilota a la dreta, Rafinha juga enrere, arriba a rebre Dani Olmo, i ara tens, clar, un Barça amb quatre migcampistes però sense cap davanter real, perquè Rafinha està a la dreta i intenta jugar Rafinha, apareix Olmo, indetectable, torna enrere per Rafinha, és el vèrtex de la dreta de l'àrea. Rafinha, que estira tres parets, una novament amb Rodri, ara juga a la dreta amb Olmo. Ara sí que és que el Barça ha d'aconseguir enfonsar una estona al Llevant, fer durar aquesta possessió i només acabar-la si és per matar-la. Olmo enrere amb Cubarsí, ara sí que roda i roda el Barça, juga Christensen a l'esquerra amb Joao Cancelo, fa la 1 al Barça, ve a rebre Adeyemi, Adeyemi torna enrere, ara paciència, paciència i paciència, és Marc Bernal qui ve a fer de Rodri. Bernal i Rodri, clar, la gràcia de tenir aquests dos és que tens a un Rodri per la dreta i a un Rodri per l'esquerra, i això és temporitzar, donar calma, donar paciència. Home, juga Rafinha.
1: Que tens quatre migcampistes, vull dir, t'ha de durar la bola sí o sí.
10: Ho està fent el Barça fantàstic en aquest atac, perquè de moment ja dura un minut. Torna a l'esquerra per Adeyemi, enrere amb Marc Bernal, enrere amb Christensen, al mig amb Rodri, torna per Bernal, de primeres, torna a tocar Rodri, aquí posant-hi pausa, dormint un pèl al partit. Cubarsí obre a la dreta, troba Rafinha, ara sí que Rafinha intentarà encarar, vinga Rafinha que se'n vol anar de Nacho, Rafinha és dins l'àrea, busca una paret per dins l'àrea, molt, molt, el retall és dolent, però el refús queda per Eric García, el xut d'Eric García, Adeyemi, ui, intentava rescatar la pilota Adeyemi, gairebé com d'escorpió. Pi, però evidentment no ha arribat a la pilota a porteria, servei de porteria per Ryan.
3: Glop, glop, ui, Déu meu, si entra això. Glop.
9: Sí, sí, que això
13: ho havia fet a Diemi.
9: Glop, glop,
1: anàvem glop, al glop a celebrar-ho,
11: No, home, no, no, home. No, és que
9: al ja glop feien... podem anar a fer moltes coses.
1: Però que era gol d'Escorpí,
9: Era increïble. Sí, sí. Era el gol.
1: Era el gol per anar
9: era,
1: al glop.
9: El gol de la jornada, per celebrar-ho al glop, ja ho sabeu. Cuina catalana, com ens agrada el glop. La nostra oficina. El teniu aquí al carrer Casp o al barri de Gràcia. Cuina catalana, taules plenes, cachondeo, tenen brases.
13: Espectacular.
9: Butifarres.
10: Eric García està acabant abans el partit amb el cor que pobre, està començant a estar rebentat. Jo crec que necessita un àpat del glob per acabar de recomposar-se ara mateix,
5: Adeyemi és aquest jugador que no té por de trencar-se les cervicals, de que li passi res, perquè entre els mortals quan celebra, i ara que t'escorpí...
10: Backflip. Al tanto, Rafinha vol entrar a l'àrea un segon, ara anem amb tu, Alejandra, perquè Rafinha arriba a la línia de fons, trepitja la pilota, ve a rebre Olmo, finalment la pilota acaba a peus de Rodri, que és el vèrtex de la dreta, juga amb Olmo, de primeres, Amèric. Olmo torna la pilota per Rodri. Ara el Barça fent diversos quadrats per ajuntar la pilota a una banda per després canviar cap a l'altra, com ha fet ara, jugant amb Adeyemi. Adeyemi ve a rebre Joao Cancelo, arriba a la línia de fons, pot provar la centrada, la treu la defensa del Llevant, la treu Aissamandi, intenten sortir, i ara mateix tens Adeyemi perseguint un jugador del Llevant, i al tanto que Ivan Romero surt a la contra. Arribarà la pilota finalment a peus de Joan García, que està molt atent per enviar-la a Campis, a Campistraus.
11: Us deia que em fa gràcia que la gent encara té esperança de que arribin els 5 gols. I dius, potser ara ja, no ho sé,
5: Complicat.
11: Però la gent diu, encara hi ha esperança, pels 5 habituals.
9: Coses més complicades han vist.
1: Sí, que Adeyemi no tria bé. O sigui, tothom juga una cosa i Adeyemi va una mica a la seva.
13: Us té molt enamorats i no sé què Adeyemi, però què voleu que us digui, la veritat.
1: Té espurna bona, Nil? És a dir, m'agrada la seva constància, la seva predisposició,
6: però
1: és cert que no selecciona bé.
6: Home, jo crec que un jugador que ha jugat al Borussia de Dortmund, que el Deco l'ha fitxat pel Barça, alguna cosa deu haver vist.
10: Evidentment, alguna cosa té, però
13: a mi em deixa bastant fred.
10: Hi ha jugadors que destaquen més per condicions físiques que per intel·ligència dintre el camp, i jo crec que Adeyemi ja veurem si té la capacitat d'entendre al 100% el joc del Barça.
13: De
10: moment no.
13: I de tenir números.
10: Passa res.
9: Haurem de fitxar el Roberto a l'Espanyol.
1: No, els números, a veure si
13: números,
1: els fa
13: gols. Si té xifres, si gols, assistències...
8: Compte, que recupera Brugué, se'n va dins l'àrea de Covarsí, segueix Brugué, quina mà de Joan Garcia, Brugué, gol! Gol del Llevant!
6: Vamos ahí, Brugué!
8: Atura Joan Garcia de primeres, però la pilota queda morta a peus de Brugué, que marca el gol del 2-3. Tornem a repetir, de moment, el mateix resultat que en els últims dos anys. Barça 3, Llevant 2, al Ciutat de València, el tanto que rugeix, i el Barça haurà de patir fins al final. Llevant 2, Barça 3.
0: Rugeix el Ciutat de València amb el gol de Roger Brugué, del seu capità. Tova la defensa del Barça, s'aprofita del primer rebuig de Joan Garcia, no està gens contundent. Crec que és Marc Bernat, després Pau Covarsí. Joan Garcia que rebutja, tercer gol de la temporada del futbolista de Bàscara.
1: És un tros de jugada de Brugué, tot el mèrit del món per ell, perquè Bernal, a més ha fet un partidàs, però tu, sent Marc Bernal i fent una ajuda a banda, no te la pot... Tu tenies la posició guanyada. No et pot guanyar mai la partida Brugué. Després túnel també a Pau Covarsí. Molt tendre la defensa del Barça, però especialment errada de Bernal.
6: El de sempre, el seguim parlant de... Ara... Darrere, perdona, Bermú, el Barça té un problema important, ja no només avui problema, que van 2-3, sinó en general li està costant molt. A dalt té els millors, però darrere costa. Major,
8: Cancelo per la banda, se'n vol anar, apareix molt bé Ndoukoué per robar-li la pilota. Ara mateix tens la Ciutat de València al minut 89 de partit, creient-se un partit que no s'havien cregut gairebé fins ara.
13: Hi haurà molt d'afegit, eh? Hi haurà molt d'afegit.
6: I el teu company de Ràdio Punt, que veu aigua perquè ja no pot més, l'home, eh?
9: Sí.
8: Home, s'ho està creient, no, evidentment, havia... s'ha guardat fins al final.
9: Marc Bernal intenta treure la pilota. Se'n va de Covarsí.
13: Sí, sí.
9: I després Christensen se'l mira, és testimonial.
13: Sap greu, però és una jugada, un gran jugador, a més beneït pel que t'hi jugues. I això quan passa...
5: Doncs... No, però és que si cal, l'agafes de la samarreta, sí, targeta groga, i que com a mínim l'acció s'aturi.
13: Jugador que passa pel que t'hi jugues, jugador que marca gol.
1: Però és que ni calia, és a dir, tenia la posició guanyada, tu refuses i ja està, i t'estàs de problemes. Però
5: un excés de confiança de pensar que el rival no serà capaç de marcar-te aquí.
9: 2-3.
8: Temps afegit a punt de sortir, ja tens el quart àrbitre preparat. El tanto que Covarsí, que gairebé se li escapa la pilota, de jugar amb Christensen, apreta el Llevant, juga enrere amb Joan Garcia, Joan Garcia trepitja, ha de jugar novament amb Christensen. Ara sí, la sortida ha estat bona, tot i que molt accidentada. Finalment, Joao Cancelo fa picar la pilota contra un jugador, però la pilota no acaba sortint. Finalment és Adeyemi qui ho acaba fent. Servei de banda pel Barça. 6 minuts d'afegit.
1: Em reafirmo amb què partidàs del Llevant. Molt exigent en el dia d'avui, el rival més exigent que ha tingut el Barça en tot l'inici de curs. Minut 90 i pressionant.
8: Rodri, que ha rebut una falta, i ara, evidentment, el Ciutat de València se li tira sobre l'àrbitre, però era falta sobre Rodri. El Llevant ara mateix està creient el partit, i això és la gran diferència. Jo crec que el Barça està un pèl atordit de, ostres, què ens està passant? I crec que ara mateix el jugador més important damunt del terreny de joc és Rodri. Parella de passar la pilota, parella de passar tot. Ell els té pelats de situacions com aquestes. Passada de Rafinha a l'espai, surt Ryan i refusa. Covarsí de cap, la torna a enviar amunt, salta Olmo, no aconsegueix guanyar-la, se l'endú el Llevant. Nacho Pérez envia una pilota llarga, novament Ivan Romero corrent més que Covarsí. Surt Joan Garcia, l'ha d'enviar a prendre vent. I torna la pilota al cap d'Oriol Rey. Ara partit de tenis entre Rodri i Oriol Rey, fins que la pilota cau novament a peus de Víctor García. Se l'endú el Llevant des de la banda dreta. Stoljan pot provar la centrada, sortirà Joan Garcia i atrapa.
0: Tens content Hansi Flick, que ara sortia a reclamar més intensitat als seus futbolistes. Queden 5 minuts pel final ja.
6: I el Barça demanant l'hora, que ho anava a dir al principi del partit, com havia començat tot i com arribava el Barça en aquest partit, i de moment el Levante apretant més a prop de l'empat que del que el Barça guanyi.
13: I mira que deies que no competirien i que no s'ha quedat el suplent.
1: No era competitiu allà.
6: Quan han jugat els millors, com he dit jo, no pot fer reserves a un partit així.
9: El líder.
8: Adeyemi intenta anar-se'n cap al mig. Ara aviam Adeyemi si fa alguna d'aquestes de les seves. Adeyemi se'n va sol. Quina barbaritat, Adeyemi, retalla, Adeyemi. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, guanyat la pilota des del mig del camp, escurat a la banda. Aplaudeix el Ciutat de València l'entrega del Llevant. Quina barbaritat de partit, de veritat, quin partidàs el que hem viscut aquí. La gent crida Levante, Levante, És un partit espectacular, però Karim Adeyemi ha dit fins aquí. 2-4, golaç del Barça. I avant 2, Barça 4.
9: Tres punts cap a casa i el que t'hi jugues, Barça, ho celebrem amb una estrella d'am. Salut, quin patiment. Salut.
0: Golaç espectacular de Karim Adeyemi, que ha fet el que ha volgut, ha superat a tots els defenses de Llevant, marca per segon partit consecutiu, és el tercer gol que fa amb la camiseta del Barça, sentència d'aquesta manera, un partit en el qual el Barça ha patit al final més del compte.
6: I gol d'Adeyemi dedicat a Nil Sola, que ha fotut una rajada fa 5 minuts del jugador, que semblava que no valia pel Barça i acaba de marcar un autèntic golaç.
9: El
6: Nil Sola, i a tots vosaltres us ha callat la boca.
0: Els jugadors que són genis són així, fan, tenen una espurna.
6: No, el que no són genis ets tu, que has dit una cosa i sembla un altre jugador.
0: Sóc bastant un geni.
9: Tranquil, me'n quedo, me'n quedo tranquil.
11: Per les xarxes diuen, Adeyemi s'ha fet un Maradona, diuen directament.
9: No, no, el més pur estil Messi, Fermín.
1: Tres gols d'Adeyemi, tot i ser esquerrà, els tres gols amb la cama dreta per Adeyemi. 8 gols del Barça en els últims 15 minuts de partits en el que va de temporada.
6: Bueno, Gonzalo, dos minuts d'alegria.
10: Ha fet tal jugada, tio. Sí, sí, sí, de veritat. Sí, sí. I molt bonica la reacció de la Ciutat de València, que s'ha posat a aplaudir el seu equip, de veritat. O sigui, de tot cor, ha sigut una reacció preciosa, demostrant que no només el Barça ha fet un partit molt golejador i molt maco, sinó que el Llevant s'ha entregat fins al final i això ho agraeix aquest equip. I és que aquí està la diferència principal, et diria, entre un València i un Llevant, que és que hi ha un equip que no es rendeix i que poden no sortir bé les coses i et poden fotre tres urpades en poc temps, però amb el 0-3 el València va tirar el partit i amb el 0-3 el Llevant se l'ha cregut.
9: Dos minuts i els tres punts a la butxaca pel Barça.
0: El líder.
10: La tindrà Eric García.
9: Líder.
10: Que servirà de banda. I a veure si encara fotrà el cinquè al Barça, que clar, si fa el cinquè, la de boques callades avui és bestial.
0: 21 gols en 5 partits ha marcat el Barça, el segon que més ha marcat, l'equip de Gonzalo, és a dir, el segon equip, Real Madrid, 14 gols a favor.
9: O sigui, l'equip que més gols fa de la Lliga.
10: Barça, pilota Barça, llarga, espera Barça, que hi arriba Bernal. Bernal en posició de centrada, busca el segon pal. La Rafinha li ha quedat un pèl llarg a la pilota, aconsegueix recuperar la defensa del Llevant. Ho fa Brugui. Brugui ha fet un partit descomunal, eh?
1: El millor del Llevant.
10: Descomunal, eh?
6: Sí. Sí, sí.
10: Quina passada de partit.
6: I a més català.
0: Català, gironí, i una gran entrevista que podeu recuperar al que t'hi jugues.
9: Català, tu, català.
10: Ah, efectivament.
11: Gonzalo, aquí per YouTube diuen, Gonzalo, ara calles, meuca. Diu, no
9: sóc
11: jo, no
9: em
11: miris així.
9: Meu,
6: que desvergonyida. No. És que estava veient el Nil Solà amb el mòbil, que està escrivint als seus amics perquè em comentin. I ara entenc això, perquè m'han dit records.
11: Espera, podríem... que tens un altre que diu, Gonzalo, ni t'apropis a València, mira que ets gafe.
9: Podríem obrir el consultori de Gonzalo, no? Que els culers parlessin de Gonzalo. Sí o no?
0: Diu que sí. El confessionari Gonzalo.
9: Sí, el confessionari.
10: Pilota de Cancelo, el tanto que és bona per Adeyemi. Adeyemi entra a l'àrea, se'n vol anar ara d'Endukwe. Segueix Adeyemi, que se li ha escapat un pèl la pilota. Juga novament enrere amb Bernal. Bernal hi posa pausa. Endarrereix novament per Cancelo. Cancelo amb Adeyemi. Adeyemi li vol...

0: Queden, en teoria, hem superat de mig minut el temps reglamentari, però imagino que el gol d'Adeyemi hi ha posat un pèl més de temps. Refusa Pau Cubarsí i crec que aquí morirà el partit. Tot i així, veig que l'àrbitre, amb el xiulet a la boca, encara deixarà jugar una més. Ryan en curt.
1: Ja,
0: surt a Isamandi. Oriol Rey jugant enrere novament amb Ndoukwe. I ara s'ho mira i posa pausa, trepitja la pilota i l'àrbitre ara sí aixeca la mà, es posa el xiulet a la boca i xiula el final. El Llevant ha fet un partit descomunal, sobretot una segona part descomunal, però Adeyemi ha dit fins aquí. Entra ara un espontani a demanar una foto a Pau Cubarsí. Ja l'han reduït, pobre nano. Vinga, uau, adéu, cap avall. Ha sortit a més a més amb una ronyonera. Si surts així, vesteix-te bé, home. S'acaba el partit. El Llevant ho ha intentat tot, però finalment Adeyemi ha estat qui ha dit prou a aquest partit amb un golaç de bandera. Llevant 2, Barça 4.
2: Són 5 victòries consecutives del Barça a Lliga, que continuarà una setmana més el líder. Ha guanyat el Barça amb gol de Xavi Espar, doblet de Lamine Yamal, que situa al capdavant de la classificació de golejadors, i ho ha acabat també Karim Adeyemi. El Barça, que continua amb velocitat de creuer, 21 gols a favor i 4 en contra en aquestes primeres 5 jornades de Lliga.
1: MVP, Lamine Yamal.
3: I què fue? I què fue? I si te na? I si te na? Són tanta xapa, va ser li.
1: Mira, això és el que li agrada ballar a Nil Solà i a Gonzalo.
2: Sí, i a Lamin, sobretot.
1: I a Lamin especialment, no?
2: Gonzalo, la veritat que aquesta no li agrada gaire, perquè bueno, que sap que és la de Lamin.
4: A veure, no creguis, eh? A mi m'agrada aquesta cançó, l'he ballat diverses vegades. I jo tinc un ritme molt bo, per cert.
1: Marxen els jugadors del Barça del Ciutat de València. Permo, ens hem divertit, hem patit.
0: Ui, tant.
1: Déu-n'hi-do, han costat aquests 3 punts, segurament els més difícils del que portem de Lliga, no?
0: És del típic partit que sempre quan et diuen cada partit té minipartits, no? Doncs una mica això, la primera part el Barça semblava que podia fer mal més amb ocasions que no pas amb joc, perquè realment el Llevant ha apretat molt i ha fet molta feina, però sense els jugadors titulars, per dir-ho d'alguna manera, sobretot a dalt. I al final, a la segona part, el Llevant ha sortit una mica a veure què podia fer. Ha tret a Oriol Rey, ha tret a Ivan Romero, ha mantingut a Brugué a dalt. I la veritat és que s'han posat a... Bueno, al final el gol de l'1-3 ve d'una errada de Xavi Espart amb Christensen. També et diré, si ets Christensen i estàs atent, aquesta pilota la controles. Però tot i així, Christensen no arriba a controlar, regales l'1-3... i de sobte el Llevant s'ho comença a creure d'una manera bestial, i sobretot quan Brugué es creu una jugada que en teoria estava perduda amb Marc Bernal, no només li guanya la pilota sinó que se'n va amb un túnel de Cubarsí, remata davant de Joan Garcia i acaba fotent el gol. Dius, hosti, espera un moment, 2-3, què està passant aquí? I de sobte, clar, evidentment amb el Llevant llançat a l'atac, controla Adeyemi una pilota al mig del camp i la fot ell sol anant-se'n de 5 a dins la porteria. Ha estat un partidàs, realment ha estat el millor partit, diguéssim, per espectador neutral del que portem de la temporada, no el millor del Barça.
1: Escoltem a Eric García, els micròfons de Movistar.
5: Que és un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder. Así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir, que al final estos partidos, si a cualquier rival le das un poco de aire, se le meten encima.
2: Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque son 5 victorias, 21 goles, hoy habéis encajado 2. ¿Da esa sensación de que precisamente si levantáis un poco el pie del acelerador y no estáis todos los metidos en el partido, le dais aire al rival?
5: Bueno, al final depende de nosotros, obviamente, que son errores que sabemos que podemos evitar. Creo que por lo general hemos hecho buen partido, ya te digo, vienen de jugar al Champions, mis compañeros también están cansados, pero bueno, creo que en general podemos estar contentos.
2: Eric, el primer gol, fíjate que es de una posesión de prácticamente 4 minutos, el segundo es una transición rápida, domináis muchos registros, pero ahora mismo no sé, ¿en qué os sentís más cómodos?
5: Bueno, nosotros nos sentimos cómodos con balón, obviamente. Tenemos jugadores sobre todo en medio campo, ¿no? Y atrás también, que hemos jugado muy bien con el balón, y después obviamente que arriba tenemos animales, tenemos bestias que al espacio van muy bien y también puedes hacer mucho daño.
2: Fíjate, te podría preguntar, ¿no?, por esos goles que lleva Lamine, por esos que lleva Rafinha, pero te voy a preguntar por un compañero además, que probablemente para nosotros una de las sensaciones es Xavi Espar.
5: Sí, al final el míster está mostrando, ¿no?, que tiene confianza plena en él.

0: respondiendo, está jugando muy bien y estamos muy contentos con él. Obviamente tiene que seguir trabajando igual que todos, porque al final creo que si este año en algo destaca el equipo es que hay mucha competencia en todas las posiciones, nadie se puede dormir, así que creo que eso hace mejor al equipo y a cada uno.
1: ¿Cómo va la nariz?
0: Bien, ahí va, aguantando.
1: Gracias.
0: Gracias.
2: Les paraules d'Eric García, els micròfons de Movistar. Ja sabeu que el Que t'hi jugues Barça l'hem viscut amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm i Quadigens, el concessionari oficial Nissan. Fem una petita pausa i de seguida, protagonistes, anàlisi i cachondeo aquí, al Que t'hi jugues Barça. No marxis.
3: Que t'hi jugues
4: Barça!
3: Amb Siki Rodríguez.
5: Entesos de papers?
6: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
7: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
8: Ei, perdona, una estrella.
9: Ei, una estrella.
8: Perdona, una estrella.
9: Una estrella.
8: Què? Un crit valent?
9: Vinga, tots units fent força.
8: Una estrella!
9: De seguida!
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
11: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
16: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
17: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
18: I també totes les eines i ferreteria.
17: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
18: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
19: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
20: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
19: Amb un Barça a les Palmes va començar tot.
21: Amb un Barça Racing la història continua.
19: El Que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
21: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
22: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
19: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
21: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
19: Que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
21: 50 anys de futbol en català.
6: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
7: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
11: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
11: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
23: Tota l'emoció de la Lliga al Que t'hi jugues Barça.
24: Simplement vull dir que crec que el gafe del Barça a Europa era Araujo.
25: What?
24: Aquest any no està. I ojo, Jordi, el que diré jo ara, eh? I potser és la clau de que arribeu més lluny del que us heu arribat.
26: No, no serà aquest.
24: O sigui...
26: T'agraeixo la voluntat. T'agraeixo la voluntat. Ja t'agraeixo la voluntat, però serà cap, per cert.
2: Doncs estem al Que t'hi jugues Barça. De seguida, precisament, saludem al cap d'esports, el Jordi Martí. També en parlarem amb el Lluís Flaquer. Veurem si els flaquicinis han estat o no encertats en aquesta jornada de Lliga, i evidentment el gran capità, el José Mari Vaquero. Però abans, als micròfons de Movistar, un dels protagonistes del Llevant, Roger Bruguer.
0: Hemos visto que te ibas fundido.
1: Sí, muerto, la verdad. Primera parte ahí en el sol me ha matado. He pasado muy mal la primera parte.
0: Y lo segundo, bueno, te voy a preguntar por esto que estamos viendo. Ahora mismo la reacción del público, sobre todo cuando habéis encajado el cuarto gol, todo el público en pie, bueno, pues gritando y animando.
1: Bueno, creo que han visto que lo hemos dado todo contra un gran rival que venía en una muy buena dinámica. Los hemos puesto contra las cuerdas, 3-2, apretando. Hemos tenido situaciones para poder marcar más goles. Así que nada, se sentían orgullosos del trabajo del equipo y nos han dado una ovación y bueno, a darles alegrías a partir de ahora.
0: Porque tú lo has dicho, lo que habéis sufrido en los primeros 30 minutos, a partir del segundo gol ya os habéis recuperado un pelín, ¿no? Pero esa sensación de correr y no llegar prácticamente nunca.
1: Sí, a ver, sabíamos que tendríamos momentos de sufrir y que nos iban a hundir. Es verdad que los primeros goles, sobre todo el primero, ha sido un rechace así que ha ido para adentro y nos ha afectado un poco más de la cuenta, pero bueno, el equipo se ha repuesto, hemos salido a la segunda parte, hemos hecho un penalti y pese a eso, pues le hemos intentado dar la vuelta, hemos dado la cara y lo hemos peleado hasta el final.
0: Nunca se sale fortalecido de una derrota, entiendo, pero al menos perder así contra el Barça y con esa reacción que tiene el público es algo a sumar, algo positivo.
1: Sí, darlo todo, pelearlo contra los mejores y tener opciones hasta el final, ¿no? Ese era el objetivo y mira, al final ha salido cruz, pero podía haber salido cara.
0: Tu gol, el tercero de la temporada, una cuestión de fe prácticamente. Y acierto, pero fe.
1: Sí, a ver, ha salido bien la jugada, es verdad que he tenido suerte en el rechace, pero bueno, hay que buscarla y contento por eso, pero bueno, triste por el resultado y el miércoles a por otro partido que en principio hay más opciones, pero va a ser un partido complicado, pero vamos a ir a tope por ello.
0: Gracias y suerte.
1: Muchas gracias.
2: Bruguer, els micròfons de Movistar, el capità del Llevant. Jo no sé què passa, però sempre que passa un protagonista pel Que t'hi jugues, contingut que, per cert, podeu recuperar al web de Cerc Catalunya, sí, és protagonista. Després del partit, va, saludem al José Mari Vaquero, al Jordi Martí i al Lluís Flaquer. Aquest partit, quin trident, espectacular.
3: Lluís Flaquer, sobretot.
2: Aquests partits, companys, et fan perdre anys de vida, no?
4: Què tal, home? Venir a Oriol sempre és sinònim de patir,
5: Espera un moment. Un segon, perquè sembla que el Flaqui no se'l sent, ara.
3: Sí.
5: Està bé.
3: Ara és millor no fer-ho, però se'l escolta perfectament.
2: Flaqui, o sigui, sinònim de patir, no? Ciutat de València.
4: Sí, sinònim de patir, sempre històricament aquest estadi, i a més són partits amb molts gols. Bé, jo crec que no hi ha millor lliçó que aquella que aprens en la victòria. Avui el Barça ha guanyat, però s'endú d'aquí un bon aprenentatge, que és que si no estàs al 100%, ho deia Flick a la prèvia, si no estàs al 100% concentrat, si no vas com has d'anar o com estaves anant en aquest inici de temporada, doncs qualsevol rival, i més un com tan intens com el Llevant, doncs et pot fer mal, i s'ha demostrat. El Barça és veritat que ha començat com ens té acostumats aquí en aquesta temporada, amb un inici perfecte, marcant ja el primer gol, posant ja el 0-2 abans del descans, però ha estat un patir constant. El Llevant apretava, el Llevant arribava, el Llevant insistia, i al final, tot i el 0-3, has permès que el Llevant en dues errades doncs se't fiqués al partit i ha punt estat de donar-te un ensurt. Per tant, lliçó en la victòria que és molt benvinguda de cara als propers partits.
5: És que ens han tocat els nassos avui.
4: Sí, avui has patit,
5: Pau. Avui ens han tocat els nassos, casum dena. Jordi, sí. Que sé. Hòstia, que
8: has hagut de pencar, Has hagut de pencar.
5: Has hagut de pencar, casum dena. Quan no surt un, surt l'altre, surt l'altre per l'esquerra, aquest apreta per aquí, aquest apreta per allà, coi. Sí, gràcies per la música.
2: Molt bé, Víctor.
5: I també tinc por. Sé que tinc por.
2: No, por hem passat. Jordi, jo no sé si...
3: No tanta por, Jordi.
2: Home, però hi ha hagut un moment que el Llevant semblava que t'empatava el partit. Jo no sé si... Jordi, José Mari, hem aixecat el peu de l'accelerador una mica i ens hem relaxat i el Llevant... No sé, com ho veieu vosaltres?
8: Dale, José Mari, dale.
25: No, lo primer de tot, això és la Lliga. Jo sempre he dit i continuo dient, en contra de molta gent que diu s'ha de guanyar la Champions, i jo dic, escolta una cosa, la Lliga és molt llarga, passen moltes coses com han passat avui, i quan guanyes sempre és molt més fàcil, ¿verdad?, analitzar les situacions. Però és veritat que, per exemple, avui, que fins avui havíem dit, i abans del partit hem dit que els jugadors, el que sortia millorava el que havia, més enllà del gol puntual, que lògicament ha sigut un gran gol, però, clar, la gent que ha sortit avui no ha complementat res el treball fins a aquest moment. Aleshores, això és llarg, cadascú ha d'entendre que quin és el seu paper, quina és la seva realitat i la veritat, respecta sempre al contrari. El contrari també juga.
2: Home, i claro, avui, claro. Pero, i avui... Però, José Mari, ha habido desconexió por parte del Barça. Tu has estat en un vestuari de élite. Va haver bronca de Hansi Flick, tu creus? Tirón de orejillas, un poquito.
8: Home, sí.
2: No?
25: Però més enllà d'això, encara que faci això, és a dir, passen aquestes coses. Jugues a les 4 de la tarda, fa calor... intensitat, més d'haver jugat la Champions, és a dir, al final la Lliga, torno a dir-te, és un muntó de dies, un muntó d'emocions, i podem analitzar aquest ha jugat bé, aquest no, els canvis no han sortit bé, però al final la trajectòria anarem veient com és la resposta dels jugadors, i també m'agradarà molt avui, per exemple, escoltar quina és la reflexió que fa l'entrenador.
2: Jordi, i segurament els madridistes estaven relamiendo,
8: Home,
2: hi ha hagut un moment, estaven veient que potser hi havia punxada del Barça.
8: Estaven amb la destral preparada, però l'han de guardar. Ara ja l'estan guardant. Però, certament, és certa... No, sí, esclar, les coses són com són. Escolta, al final, Adeyemi és el que ha desactivat aquell esperit de remuntada, quedaven encara molts minuts, i aquest paio, com deia el Luisito Suárez, el nostre Luisito Suárez, que tan estimat, deia, escolta, s'ha buscat el pan. S'ha sabut, sí, no? I el tio ha agafat la moto, ha arrencat, ha fotut una retallada i ha tornat a marcar amb la dreta. Per tant, Adeyemi ens... jo crec que, en fi, sense aquest gol d'Adeyemi, doncs ens hagués fet molt llarg el partit. Jo, amb aquesta desconnexió d'avui, no hi comptava. Mira les coses com siguin.
2: S'ha vestit de Messi, Adeyemi.
25: Però Jordi,
9: dímelo.
25: No, Jordi, per exemple, que estem fins avui parlant del Gordo, no? Parlant del Fermín, de Olmo quan surt, que entra bé. És a dir, al final... Torno a dir-te, això, el dia a dia és molt més difícil que un partit concret per jugar a la Champions. Torno a dir-te, i poso això com de veritat, perquè té moltíssima importància, saps? És a dir, al final, la regularitat dels jugadors han d'entendre que quan tu tinguis un dia dolent, has d'estar a l'alçada. I això, hi ha dos components. Un, que encara hi ha molta gent que ha vingut nova aquesta temporada i ha d'entrar en aquesta situació. I l'altra, encara que sigui un tòpic, que hi ha molta gent molt jove, i això s'ha d'entendre, perquè si no, tu com pots entendre que, per exemple, Rodri jugui avui tot el partit? És a dir, acaba d'arribar i és l'únic, pràcticament, no? Amb Rafinha, que han jugat els 90 minuts. Això vol dir que l'entrenador ve claríssimament, independentment de que tu puguis dir o jo digui avui Rodri ha estat millor o pitjor, tal, que ha d'estar dins del camp. Per què? Perquè fa falta jugadors d'experiència, i això és fundamental.
2: Ara, Flaqui, de positiu...
9: En el fondo, esto se explica... Mira, hoy el Barça ha sido como un tucán.
2: A ver, José María.
9: Vale, el tucán en la selva tiene una vida muy fácil. Porque come frutas tropicales, insectos, huevos...
25: Tiene pico grande, ¿no?
9: Pero claro, tiene un pico tan grande que si se descuida, estornuda y se lo clava.
2: Claro. Y se lo ha clavado.
9: Claro, de repente tiene un partido fácil en el rato, pero de repente estornuda, se clava el pico y se va todo al garete casi.
10: Casi se hace algo.
25: ¿Claro? Pues sí, estoy de acuerdo que es como un tucán, entonces, el Barça.
2: Es un tucán, el Barça.
9: Claro.
25: Y
9: cómo se soluciona, José Mari, cuando te aprieta tanto el rival, cómo se soluciona
25: cortándole el pico al tucán.
2: Tucán y tucán
9: pilota.
2: Flaqui, el que ha tocat avui ha sigut la minya mal, no? El tenim en ratxa espectacular.
13: Sí, és veritat que els gols avui han estat un de penal i l'altre ens empenyent la pilota. No ha estat el Lamine tan espectacular d'altres dies. Celebro que quan l'han substituït no hi ha hagut cares, ni hi ha hagut problemes, tothom que ha estat en pendent de si està trist, no està trist, si fa algun gest, si fa alguna carantonya, si no.
9: Ha
13: acceptat la naturalitat a la substitució, però sí, al final el Barça, escolta'm, el que sí que té és que en un mal dia marca 4 gols. I això és una vista també pels rivals, que saben que és que el Llevant ho estava fent molt bé, però per dia 0-2 a la primera meitat.
25: No, ha sigut... ha sigut un partit molt difícil, de veritat. És a dir, si recorda la primera part, quan estava el Barça guanyant 2-0, estaven parlant de que ells estaven fent perfecta el seu plan. Sí, sí. És a dir, una pressió molt fort a dalt, i quan tenien que defensar es quedaven al doble de l'àrea, per dir d'alguna manera, i una... sense opció pràcticament de passades per al Barça. Aleshores, clar, s'ha de tenir respecte també al contrari, saps? Sempre parlen el Barça ha de guanyar, sí, però collons, que els contraris també juguen.
10: És que,
8: i això
10: avui...
8: que sí que els havia dit, eh? Perdona, digues, Fermín.
10: No, Jordi, que anava a dir que més enllà d'una interrupció, no?, o d'una desconnexió que hagi pogut tenir el Barça a la segona, a mi em sembla que el partit que ha plantejat Luis Castro ha estat perfecte. És a dir, sí, no ha tingut el premi a la primera meitat d'eficàcia, però ja el que estava plantejant i l'agressivitat que tenia al llevant era molt bona, i després ha supeditat l'energia de Romero als últims 30 minuts i allò li ha sentat molt bé a l'equip. A part d'Oriol Rey, Brugué seguia treballant molt bé, i a mi em sembla que hi ha mèrit del Llevant en el que ha passat. Sí. O sigui, perquè no he vist el Barça amb un dèficit d'atenció. Han estat dues errades puntuals, que és el que permet al Llevant ficar-se en el partit, però el Barça ha volgut tenir pilota a la segona meitat.
2: Si parla de les errades, Pau Cobercí, els micròfons de Movistar.
14: Del nivel que estamos dando, la mentalidad que transmitimos, y sobre todo yo creo que esto no tiene que parar, sino que tenemos que ir a por más.
15: Dos cuestiones, claro, sí. Pau. Otra vez el Barça ha mostrado una tremenda capacidad goleadora, una superioridad en el manejo del juego. Rafinha ha sido otra vez un ejemplo para todos y cada uno de vosotros, porque ha derrochado esfuerzos tanto en ataque como en defensa, pero Eric García decía, si nos dormimos un poquito, si dejamos una ventana abierta, los rivales se meten en el partido, que es un poco lo que ha terminado por pasar, ¿no?
14: Sí, ya sabíamos que venir aquí siempre es complicado. Yo creo que hemos hecho una gran primera parte donde hemos estado muy atentos, hemos sometido al rival en campo contrario, y después con un 0-3 pues a lo mejor nos hemos tranquilizado un poco, creo que no puede pasar, tenemos que estar concentrados los 90 minutos, porque sabes que en cualquier acción, si te desconectas, pues pueden pasar.
16: Si te desconectas, pues claro, pueden pasar cosas.
14: Minutos complicados, donde el gol, el cuarto, yo creo que también nos ha salvado un poco.
2: Sí. Vale, al Flaqui Sinis, Flaqui, parlaves de Pau Cobercí.
17: Avui, sí, però no, no ha estat gaire reixit avui.
10: He dit
17: sempre costa guanyar en aquest estadi, per tant, que guanyaríem, però que aquí sempre costa guanyar.
10: Aquest bé.
17: Aquest era difícil, i que guanyaríem per primer cop sense el gol de Rafinha.
10: Que has patit un minut. Xec, patapam. Xec.
17: Guanyaríem per primer cop sense el gol de Rafinha.
10: Has dit que Gordon es marcaria i el pobret avui una mica més i no se'ns pega amb la pelota.
17: Crec que canvio de vaixella, me'n vaig al de Dayemi.
10: Sí.
17: No.
10: Si avui, no saps quin dia...
17: Avui el gol és de Karima de Messi, gairebé.
2: Karima de Messi.
18: És l'única que ha tocat dentro del partit.
10: El Lluerna el gol, però a Dayemi jo crec que és un jugador més d'urpades i de moments i de rampells, que no un pas de continuïtat.
17: Estem d'acord que Gordon va començar molt bé i està frenant una miqueta?
10: Sí, però...
17: En canvi, que Adeyemi està amb la fletxeta cap amunt.
10: Però saps què passa, Flaqui? Que és cert que ha brillat Adeyemi, perquè ha marcat un golàs maradonià, però Gordon no ha fallat cap passada en els minuts que ha estat. I a mi em sembla que, encara que no pugui brillar, em sembla un jugador que se supedita molt bé al col·lectiu. Que toca eixamplar i no participar massa, ho faig. I crec que això és interessant, i perd molt poca pilota. Jo crec que com a element de continuïtat és millor Gordon.
16: Avui en Toni ens ha dit: voy a marcar aquí en el campo del Levante y voy a celebrarlo tirándome de rodillas. I li dic, com te tires de rodillas aquí, nen, et fotràs una gravecinya que no vegis.
2: Però José Mari, l'altre dia el Hansi Flick parlava, i Lamine Yamal, a la prèvia de la Champions, parlava de que el club està molt encicalat amb guanyar la Champions. I veiem partits com aquests, penses, vale, jugant així t'arriba per guanyar la Lliga, però si comets aquestes errades davant d'un equip top europeu, et quedes fora.
25: No, però en general he de dir-te també que quan tu jugues, per exemple, un partit de Champions, primer de tot no jugues a les 4 de la tarda, que fota un calor d'aquest que és difícil, no és una excusa, però és una realitat, això per una banda, i l'altra banda és que tens una motivació absolutament diferent quan tu jugues a la Champions. Aleshores,
10: l'any passat, fa dos anys, què dèiem del Barça abans que juguéssim contra el Bayern i contra el Madrid? Oh, és que amb la línia tan endavant, quan ens enganxi un equip de veritat, oi, que no sé què, no sé quan,
5: Santos quan ens enganxa un equip de veritat. 4 al Bayern, 4 al Madrid. Escolta, és que disfruteu, oi, José Mari, disfruteu.
2: Aviam si Hansi Flick ha disfrutat, que el tenim a Movistar.
6: Hemos conseguido ese 3-1, pero fue culpa mía. Porque he querido esperar hasta la siguiente pausa de hidratación para hacer cambios teniendo en cuenta las tarjetas y las rampas, y quizás tendría que haber hecho los cambios antes. Si el Barça no juega al 100%, parece que le daba opciones al rival. Claro, es así. En cada partido ocurre lo mismo. Si no das el 100%, van a pasar cosas como estas. Ellos habían ganado los últimos 8 partidos en casa. No es un tema de relajarse, sino por la intensidad, las transiciones que hacen. Para nosotros, bueno, hemos podido sobrevivir. El 2-4 nos da un poco más de calma. Sobre Xavi Aspar, primer gol con el FC Barcelona. ¿Qué le da al equipo? ¿Qué le da ahora y qué le va a dar en el futuro? Ahora mismo lo está haciendo bien. Técnicamente es bueno, tácticamente también. Está al 100% físicamente y lo demuestra. Está jugando a nivel fantástico.
7: Ya habéis escuchado las palabras de...
2: Doncs Hansi Flick, que entona el mea culpa. Sí que és cert que ens ha semblat molt bé quan ha canviat a Lamine i a Pedri per dosificar-los, perquè no poden jugar-ho tot, però Jordi Martí, ho has sentit, eh? Hansi Flick considera que no ha gestionat del tot bé el tema...
8: Però també, també està bé, és una forma també de descarregar responsabilitats sobre els jugadors i atribuir-se'n ell una part. Em sembla bé per seva. Però crec que l'Eric també ho ha dit en les seves declaracions, que Hansi Flick els havia advertit pel dret i pel revés que aquest llevant duia 8 partits sense perdre. Ho ha dit l'Eric, ara ho ha tornat a dir el Hansi, ho va dir la prèvia, i per tant la lliçó és claríssima. Si no pots competir al 100% i dones aire als adversaris, en aquesta Lliga Espanyola un adversari et pot pintar la cara. Avui no ha passat, tampoc hi ha hagut aquest risc, però certament si no és pel senyor Adeyemi, doncs haguéssim estat patint el tram final del partit.
2: I ara bé, veus a Nil els golejadors de la Lliga?
11: Sí.
2: I dos dels màxims golejadors són dos jugadors del Barça. Un equip que no, finalment no ha fitxat el nou que volia, Julián Álvarez, que avui, per cert, no ha jugat per lesió.
11: Bueno, si no jugarà per lesió, jo crec que hi ha dos, ho hem comentat durant la llarga retransmissió, que són dades que criden bastant l'atenció. Dels 21 gols que porta el Barça, Rafinha ha participat, ha participat en els últims, en 9.
25: Però saps lo millor, al marge de los gols? Quants jugadors nacionals han jugat avui d'inici?
19: D'inici? Tens a Lamine, tens a Fermín, tens a Rodri, tens a Pedri, tens a Eric, tens a Cubarsí, tens a Gerard, tens a Espar i Joan, 9.
2: La selecció barcelona.
25: I han entrat...
19: Olmo quants? Bernal.
25: És a dir, per això jo torno a dir que això de les, eufòries, de les decepcions, és a dir, aquest equip encara, jo crec, que té molt de futur i s'ha d'anar pas a pas. Són gent molt jove, que han guanyat moltíssimes coses, fins i tot el Mundial, han guanyat la Lliga, però saps què passa? Que encara per trobar l'equilibri aquest de controlar el joc, de jugar com toca en cada partit, queda molt per mi. I això vol dir que no pot guanyar la Champions aquest any? No. Penso que potser és possible. Però dit això, torno a dir-te, aquest equip, el dia a dia, no ens ha de treure la visió de la realitat de l'equip. M'entens? És a dir, té un futur fantàstic i jo em quedo amb això i amb què s'ha de disfrutar partit a partit i no patir.
2: No s'ha de patir. Va, anem a escollir, abans de tancar amb vosaltres, qui ha sigut el millor del partit.
20: Guadis Llançà, concessionari oficial Nissa, ofereix el jugador estrella.
2: José Mari, qui ha sigut el millor del partit?
25: El més decisiu avui, per mi, Lamine.
2: Jordi.
8: A mi, Cubarsí, amb tot el cor robat.
2: El Pau. Flaqui.
21: Jo et diré Rafinha.
2: Bermú.
5: en el dia en què no marca, per mi ha sigut dels més importants. Rafinha.
2: Rafinha. Gonzalo.
0: Lamine.
2: Lamine. Nil.
18: Lamine.
12: Lamine.
2: I Fermín, per tancar.
0: Lamine.
2: Lamine. Anna, Anna, què?
12: Rafinha també.
2: Que l'Anna la tenim aquí, cal, controlant.
18: Ai, palet.
2: Sí, sí,
5: I si ningú, si ningú li dona un vot, jo canvio el meu i li dono a Rodri.
2: A Rodri.
25: Mm. Mm. No, ja he dit abans que la veritat és que arriba aquí i juga tots els minuts amb l'experiència que té. Això vol dir que l'entrenador està encantat d'aquest fitxatge i que és fundamental de cara al futur.
2: José Mari Vaquero, Jordi Martí, Lluís Flaquer, trident de luxe, el que t'hi jugues Barça. Gràcies i bon viatge de tornada.
25: Jo estic aquí, a Sitges, eh?
18: Ah, tu. Sí.
5: No, sí. Buen viatge a la cama.
13: El bon viatge a tornades per Bermúdez i per mi. Els altres estan asseguts a casa tranquil·lament al sofà. Sí. Vinga,
18: no hi vagis.
13: Que fàcil és fer ràdio des d'allà.
18: No hi vagis, Flaquer, si no t'agrada. Ja aniré jo.
13: Que fàcil és tot allà.
25: Bueno, Flaqui, bon viatge, Flaqui. Jo estic a Sitges. Tornaré un passeig ara per aquí, per el passeig.
18: Un passeig ara, passeig. Jo també el faré, ara, passeig.
8: Bon viatge de tornada i gasteu poc.
13: Gràcies.
0: Sí, perquè ho paga tu.
18: Has dinat, heu dinat bé, Bermú, no?
5: Hem dinat a un sushi perquè era l'únic lloc on ens han acceptat.
8: Sí, la mare de la...
13: No, un momentet, això és una crida al senyor Tebas. Una crida al senyor Tebas. Prou partits a un quart de cinc de la tarda. Sí, no es pot dinar com Déu mana.
18: Me n'alegro.
13: No pot ser això.
18: Me n'alegro.
2: No, Jordi, ho comentàvem, que et talla la migdiada, també.
8: No, home, i a vegades, segons com, potser es va escapant algun rotet, no ho veus?
2: Va, Flaqui.
25: Jo estic atent per al tardeo.
2: Ara truquem. Y nos apuntamos al tardeo.
18: Amb els braços oberts.
2: Sí, senyor.
8: Però som una bona tropa.
25: Amb els braços oberts, tu.
8: Ara, sí, però tingues la cantina plena.
2: Cuidao, eh? Cuidao un tardeo con José Mari Vaquero, eh?
18: Jo un somni fer realitat.
2: Paro a les majors, eh? Va, Hansi Flick ja ha arribat, és ràpid, eh? Ha arribat a la sala de premsa. Aviam quines són les reflexions de l'entrenador del Barça després del llevant 2 Barça 4.
21: Are you satisfied how the match went?
22: It was not our best game, of course. I think we had a great start. But then we, in the second half, we struggled a little bit. With 3-0, normally we have to play with more calm.
0: Que hem patit més a la segona meitat, no tant a la primera.
22: The pitch, I think, was not in the best condition. Was very dry. It was
0: la gespa no estava en la millor condició, ho hem intentat.
2: Mira, Bermo, com tu.
22: Which conditions we played normally.
0: Bueno, és que maqui, això s'ha dit.
2: S'ha dit.
22: The first goal we received was my fault. Because,
0: el primer gol és culpa meva.
22: Because we want to change.
0: Hem volgut canviar.
22: To Carlos, I said, Carlos, come, we wait till the next break.
0: And then he dit a Carles que ens esperem a la propera aturada i diu que ha fet tard. Carles Naval.
22: And scored the fourth goal. And we are happy. We are happy with this. Come on, we have a great start.
0: Estem contents amb l'inici, amb el quart gol.
22: To celebrate a little bit for
0: hem de celebrar una mica.
22: That there's one the next game on Wednesday and then on Saturday.
0: Proper also partit, a dimecres, dissabte. On Saturday.
22: But first we are playing at home and this is also our focus is on that.
0: Jugarem a casa i el nostre focus està aquí.
12: Hola, Hansi, Marta Ramon en directe a RAC1 i preguntarem a Hansi Flick per la importància també de saber patir. You said yesterday that when you don't give the 10% less of the things you have to do in the pitch, you might suffer a little bit. We saw the team today suffering a little bit. How important is to know how to manage these situations like
0: que patit a l'equip i com ho han resolt.
12: Kind of a warning for the,
0: si és un avís per navegants.
12: The rest of the season and the games that have to come.
22: Of course it was one game. Of course we have, I know
0: només és un partit.
22: we had a lot of games in the beginning, and how I said before it, I think it's not that we are on the top level at the moment. It seems like, because the games were very easy. No, it seems like it was very easy. It was not easy because we played well.
0: Partits no són, but no són fàcils.
22: Like, we have to fight, and of course, to survive this game helps us also to improve.
0: Hem de sobreviure aquests partits.
22: So we have situations which we have to make better, much better.
0: Hem de fer millor en certes situacions.
22: The team and then we go on for the next match. But at the end, with this result, I'm happy.
0: Però amb el resultat està còmode, està satisfet, ho relativitza molt.
11: Sí, ho relativitza molt i diu...
1: Vamos a preguntar por la situación del penalti. ¿Cómo se decide esta temporada quién tira el penalti? I would like to ask you about the penalty kick, because we saw Rafinha give the ball to Lamine Yamal and he scored. I would like to know how will it work this season, if you decide who are the one who have to kick the penalty or if they decide into the pitch.
22: I have nothing to do with the APP, so it's Della and Heiko Westermann that they will decide it.
0: Della i Westermann, el fet de decidir-ho.
22: Because I think it's a good situation, so it's like everyone wants to shoot, but if they say okay, I'm ready for that, then he goes and it was also in the last times the same when Rafa shoot. At the end, it's we are a team, and everyone is able to score in a penalty.
0: Crec que el que ha dit sí. És que ho gestionen entre Della i Westermann, però que després hi ha un part de gestió de jugadors.
11: Correcte, que el jugador el que es senti més preparat per xutar el xuta i que ho parlen entre els jugadors, i important, que ell no es posa amb aquesta decisió.
0: Sí. Que ell no n'ha de fer res.
2: Les reflexions de Hansi Flick a la pregunta del Santi Ovalle, si hi ha alguna cosa molt, molt destacada, doncs la recuperem per vosaltres. I va, abans de tancar el programa, anem ràpidament amb les dades més destacades amb el Fermín Suárez.
20: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
0: Són 26 gols del Barça en els primers 6 partits de competició, de totes les competicions, entre Lliga i Champions, 26 gols en 6 partits, concretament 21 a la Lliga. És el millor inici des de la 11-12 amb Pep Guardiola, que aleshores el Barça va marcar 22 gols i el Barça ara en porta 21. Per tant, últim precedent, ens apropem a Déu Nostro Senyor, a Pep Guardiola. Són avui un Barça que ha marcat 4 gols de 6 rematades a porteria, però l'eficàcia ha determinat el partit perquè els tres primers gols han arribat de les tres primeres rematades a porteria. És una eficàcia realment aclaparadora del Barça, que suma tres partits consecutius marcant el primer gol a la primera rematada a porteria i a sobre fent-ho abans del minut 6. Tres partits de forma consecutiva iniciant el marcador abans del minut 6. Segon gol d'un suplent, avui a Adeyemi. Tres gols porta ja a l'extrem alemany. Els tres amb la cama dreta, tot i ser esquerrà. Tenim un Barça que ja porta 8 gols en els últims 15 minuts dels partits. Per tant, és la xifra i és la franja més prolífica. Per primer cop, Lamine Yamal encadena 3 jornades consecutives amb doblet. Un Lamine Yamal que porta 4 partits consecutius marcant un total de 7 gols. Avui doblet d'assistències de Rafinha, que a totes les competicions té un impacte de 8 gols i 3 assistències, que és una autèntica barbaritat, però avui Rafinha no ha pogut igualar a César Ibrahimovic marcant a les 5 primeres jornades. Per tant, el seu rècord es queda amb un total de 4. Això sí, el Barça ha seguit tenint molta pilota. 3 partits porta el Barça consecutius sense baixar de les 700 passades bones. Espart ha inaugurat el marcador avui del Barça i és el segon defensor més jove del segle XXI en clau blaugrana en fer un gol. El primer va ser Pau Cubarsí i ara Xavi Espart, que s'estrena amb el primer equip en un total de 11 partits. I això sí, el Llevant ho ha fet realment molt bé, perquè són 5 ocasions del Llevant, les 5 clares. Això sí, n'ha fallat 3. Aquí és on ha estat realment la diferència en el dia d'avui. Un Llevant que ha estat el rival més exigent del que s'ha trobat el Barça en el acabar de temporada, amb 13 rematades, 7 a porteria, 12 rematades al Barça, 6 a porteria, per tant, més volum al Llevant, que és un fet anecdòtic, però que ha estat així, però l'eficàcia, com dèiem, ha estat cosa del Barça amb aquests 4 gols de 6 rematades a porteria. Rodri només ha fallat 7 passades de 117.
2: Gonzalo, t'ha quedat clar?
11: Sí.
2: No, ho veus, eh? No, és que molt vinagre, tal, però mira... Tot són bones notícies.
11: Bueno, són bones notícies per tu. Vosaltres veieu la part positiva de tot i jo intento veure la realitat. I sí que és veritat que el Barça té molts arguments per estar contents.
3: perquè crec que ha sigut un inici de temporada molt bo en tots els aspectes. Crec que té millor equip que l'any passat, crec que és un equip que es coneix molt bé, que estan més creixent que mai, i crec que serà un dels rivals a batir, no només a la Lliga, sinó a Europa, però segueixo veient punts febles, com pot ser la defensa, que més enllà de que avui ens ha marcat dos gols al Levante, crec que el Barça ha de construir un rival més difícil, un rival del seu nivell, perquè ara mateix la diferència a la Lliga entre Barça, Madrid i la resta d'equips, per mi és molt gran, doncs veurem la realitat d'aquest club. Però de moment, el Barça comença molt bé, i no està contents.
2: Però, que no us venguin la moto. El Barça és líder, indiscutible. Heu sentit el Fermín, no? Vale? Gols, espectacle, el més golejador, vale?
19: A domicili, 14 gols, vale, en 3 14, partits.
2: Vale?
16: No, no, sí, sí.
2: Líder indiscutible. Que... Va, abans de tancar...
16: I, per cert, el pitxichi oficial és Sergio Camello, que és l'únic que no ha marcat. Dels 4 que porten 6 gols, l'únic que no ha fet cap gol de penal és Sergio Camello. Per tant, el pitxichi, i per tant, si ensenyem aquestes estadístiques...
2: Respecte a Camello, sí.
16: És Sergio Camello.
2: Respecte a Camello. Per tancar, Bermúdez, amb tu, i que puguis tornar cap a casa...
16: Efectivament. Mira, el que més m'ha agradat és l'estadi Ciutat de València. M'ha semblat un estadi sense cap mena de tucs... Bueno, el marcador ja és una locura, eh? Vull dir,
3: marcador increïble.
16: Marcador. Però, de veritat, sense cap mena de toxicitat, un estadi zero tòxic, un estadi molt, amb molt d'ambient, animant l'equip tota l'estona. A més, vaig venir aquí fa un any i vaig veure Rigoberta Bandini amb la Nausica, m'ho vaig passar de conya, ens va encantar. Mamà. I després... El que menys és que ens hagin dit que no, ens han negat l'entrada a la Tagliatella avui, tio.
2: Com? A tu i al Flaqui?
16: No, sí, tres. Perquè ens han dit que solo con reserves, que estaven superplens.
18: Depèn de qui viatgi,
16: que diguin que no a la Tagliatella, jo crec que és una de les baixades de
19: pitjors. Que han fet un favor perquè el Tartufato és comeback.
2: O sigui, tio,
19: el Tartufato és comeback.
2: Tagliatella ja apaga i vamonos.
3: A mi m'agrada la Tagliatella.
19: Sí, està molt bona, però...
4: Però que no deixin entrar...
16: Bueno, per narrar després fotre un cartofol per mitjar, és veritat que...
19: Amic.
2: Bueno, i ara els oients Vermus estan preguntant: bueno, ¿qué de lo mío? ¿Qué de mis entradas para Antonio Orozco?
16: Ara.
2: A veure, Alejandra...
4: Ha estat complicat, perquè, clar, ningú ho ha encertat tot, perquè ningú havia encertat com el primer golejador.
2: Però ha fet un sorteo, aquello a voleo, no?
4: No, un sorteig entre la gent que sí que ha encertat el resultat, no el primer golejador, però sí el resultat, i se les emporta finalment.
2: Espera, R-doble... Espera, que et faig el R-doble,
4: Joel Ferrer.
2: Molt bé, un aplaudiment per Joel. S'emporta amb el Keti Jugues Barça aquestes dues entrades per Antoni Orozco. Gràcies.
4: Palau Sant Jordi,
2: gran concert. Gràcies, Alejandra, al Fermín, al Gonzalo.
3: A tu.
2: Nil, alguna cosa que ens queda al pub?
18: No, res, que els deixem amb Carrusel i que demà ens hi tornem a posar.
2: Sí, senyor.
18: Que jugues, com sempre.
16: Sí, i que ha marcat el Manchester City, ha marcat Erling, i que Erling. està jugant Casado a Getafe.
18: Titular,
16: titular.
2: Ha marcat Erling i havíem fet fora a Phil Foden. Gràcies
16: a l'Anna Palet. Us deixem al Carrusel.
2: Al Víctor Valero, us deixem amb el... Que em surt de... Víctor Valerón. Em surt Valerón.
18: Demà que t'hi jugues, dimecres ens hi posem.
2: Sí, que t'hi jugues demà, l'Arguero, els esports continuen. Tenim per davant una setmana que és un espectacle. Dimecres torna que t'hi jugues Barça, 50 anys del futbol en català, no us ho perdeu. I esperem i desitgem que el capità del que t'hi jugues Barça i del que t'hi jugues de diari, de dilluns a divendres, Sique Rodríguez, recuperi la veu i torni.
16: Clar,
2: gràcies
16: clar.
2: A tots per la paciència. Avui ha presentat un tio amb un bombo. Dimecres torna al Sique. Va, que vagi molt bé. Gràcies.
18: Adéu.
9: Si creus que el Que t'hi jugues Barça és un gran programa i escoltes els partits amb nosaltres, et recomanem que parlis ràpidament amb el doctor de confiança.
15: Al tanto, Rafinha entre línies. Arriba Xavi Espares a la frontal. Xavi Espares, el xut, gol, gol, gol! Sí. Escolteu bé, ho esteu escoltant bé. Ha marcat Xavi Espart, de tantes verdures que pots anar a buscar a una verdureria i agafes la pastanaga. La mare de Déu, ha marcat Xavi Espart. Quina cosa més estranya. Espart d'aquest equip. I això sí, pots fer un rodolí. Ryan, Rafinha, se'n va de Ryan. Seguint Rafinha, busca la passada enrere. La vint, gol, gol, gol. Gol! Gol! aquí on s'havia de fer mal. El Llevant s'ho començava a creure, amb 8 jugadors pressionant a camp contrari, però Fermín és indetectable. Fermín ha estat la passada clau. Fermín ha estat qui s'ha col·locat a la millor posició per intentar començar a muntar una contra espectacular. Gol de Lamine Yamal! El Barça, que ha sortit amb una cara molt diferent en aquesta segona part i ja ens ha donat una demostració d'intencions amb dues pilotes llargues. La primera no ha trobat la porteria de miracle, la segona acaba en un penal que transforma Lamine Yamal. Marca el Barça i aquest equip demostra que si ho vol pot guanyar Llevant, pot guanyar València, pot guanyar Bilbao, i les imatges que després ens hagi d'explicar el Nil Solà.
6: Adeyemi, se'n va sol! Quina barbaritat! Adeyemi, retalla Adeyemi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Adeyemi, el que acabes de fer! Quina burrada de gol d'Adeyemi! Hosti, tu, no el veig bé! Hosti, tu, no el veig bé! Mare de Déu! El que acaba de fer Adeyemi és una barbaritat! S'ha anat ell sol des de la banda esquerra, ha guanyat la pilota des del mig del camp escurat a la banda, aplaudeix el Ciutat de València, l'entrega del Llevant. Quina barbaritat de partit, de veritat, quin partidàs el que hem viscut aquí. La gent crida Levante, Levante, és un partit espectacular, però Karim Adeyemi ha dit fins aquí. 2-4, golaç del Barça, Llevant 2, Barça 4.
20: Aquí jugues Barça amb el Sique i el Berni. Si t'avorreixen les retransmissions convencionals, escolta el que t'hi jugues Barça. Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez. Segueix tots els partits amb nosaltres al que t'hi jugues Barça amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
10: Entonces dejaban entrar de todo, claro.
14: ¿Quién ganó aquel día?
10: Pues es la época de Clyde Regazzoni, Emerson Fittipaldi, Carlos Reutemann, Jace
14: Hahn... Gilles Villeneuve ganó.
10: Gilles Villeneuve, aquella eso época. Eso es. Y bueno, entonces ahí es cuando nos aficionamos, bueno, toda la familia.
14: Bueno, Román Romero, que es nuestro narrador de Burgos, sí, que le tenemos un cariño tremendo. Está con Juan Carlos, que es su hermano. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
17: Hola, buenas tardes.
14: ¿Qué tal has pasado hoy el día?
17: Fantástico.
14: ¿Qué te ha parecido el circuito?
17: Fenomenal, maravilloso.
10: No, monumental.
14: Monumental por la curva.
17: Monumental.
14: Lo único que Ferrari, ha habido un momento ahí que Hamilton los frenos...
17: Y
14: ¿no?
17: Luego Leclerc parecía que podía, pero el cambio de neumáticos le ha fastidiado.
14: ¿Por qué eres ferrarista?
17: Pues porque lo era mi padre y lo era mi tío y...
14: Todo el mundo.
17: Son, lo son.
23: Bueno, ¿y su padre por qué era ferrarista?
14: Bueno, vamos a presentar al gran ídolo del momento, el motivo por el que vamos a hacer esta conexión tan importante. Un aplauso para el padre, que es Juan Carlos, que ha venido aquí también aquí a la radio.
23: Bienvenido, Juan Carlos.
14: Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Aquí al micro.
24: Gracias.
14: ¿Por qué has hecho a los hijos de la Fórmula 1?
24: Porque yo lo era.
14: ¿Usted era piloto?
24: Fórmula 1. Sí, pero de rallies, en plan de aficionado y un poco pobre. Porque
14: un poco
24: no había
14: pobre.
24: Dinero para más.
14: Teníamos un coche.
24: Y sí, bueno, teníamos un Sica Rally que hicimos buenas cosas. Pero es que mientras tanto los que tenían dinero empezaron a correr ya organizados y tenían tiempo para entrenar, para tomar notas. Y yo tenía que trabajar todos los días 8 horas.
14: ¿En qué trabajaba usted?
24: Pues en aquel momento en Firestone, en Burgos.
14: Sí, claro, de ahí le viene un poquito
24: haciendo,
14: la suerte, ¿no?
24: Haciendo ruedas.
10: Nos vino todo rodado.
24: Y claro, ¿no? Yo corría con esas ruedas.
14: O sea, entraba a la fábrica, las sacaba a precio de fábrica, las ponía y a correr.
24: Que por sí, bueno, ahora me las regalan.
23: Ahora cuando, ya las regalan.
24: Sí, como yo trabajé en Firestone y me jubilé en Firestone, pues un agradecimiento a todo lo que hicimos. Nos regalan los neumáticos que gastamos, que como duran mucho...
14: Bueno, claro, porque son los mejores.
10: ¡Firestone! No digas que te los regalan.
14: No, hombre.
24: Un piloto,
14: el padre del narrador en la cadena SER del Burgo, tal cual. ¿Qué edad tiene usted? No me creo. ¿Usted tiene 85 años?
24: Sí.
14: No me lo creo.
24: Bueno,
14: ¿cómo va a tener usted 85 años?
10: Papá, habla al micrófono. Mírale,
14: no, se lo oye perfecto, micrófono. Román. Mejor que a ti cuando hablas en Burgos. Dale, vale.
24: ¿Qué pierde por creerme?
14: ¿Disculpe?
24: ¿Qué gana por creerme?
14: Ah, no, sí, ni ganar ni perder. Aquí con toda
24: pues
14: esta
24: claro.
14: Con toda esta banda. Aquel también, el colegiado, es de Ferrari.
24: Ah, ¿sí?
14: Pero yo creo que lo hice un poco por decir.
26: No, porque yo creo que eso es de familia también. Toda mi familia es de Ferrari.
14: ¿Quién es el mejor piloto, Juan Carlos, que ha habido nunca de Fórmula 1? ¿Cuál es? ¿El motivo por el que usted se enamoró de la Fórmula 1?
24: Fangio.
14: Fangio, es el mejor.
24: El argentino Fangio.
14: O sea, mejor que Niki Lauda, que Ayrton Senna, que...
24: Es difícil, cuando no han corrido en la misma época los dos, decir cuál fue mejor o peor que el otro, porque los automóviles son diferentes.
14: Claro. Román, ¿cómo entonces, se maneja padre, Román?
24: Pero...
5: Yo, por ejemplo, si me preguntas, y sí, si no te respondo, yo soy de Schumacher. Yo le vi a Schumacher ganar con Ferrari en Monza hace como unos 20 años.
14: O sea, tú Schumacher, sí, Fangio, estaba... pero que son incomparables, Juan Carlos.
17: Sí. Yo, Ayrton Senna.
14: Ayrton Senna.
17: Ayrton Senna.
14: Hombre, piloto muy, muy especial.
17: Para mí es el...
24: Pues yo, Fangio.
14: Fangio. Dígame, Juan Carlos, ¿qué hay que mejorar el año que viene del circuito? ¿Algo que
24: ¿en crea... este circuito?
14: Sí, que en el circuito se puede hacer un poco mejor.
24: Sí, pero primero los pilotos se lo tienen que aprender bien. Es un circuito nuevo y hemos visto en estos días cosas, percances, uno que se sale, otro que no entra, porque es un circuito muy nuevo. Y para que tú puedas sacar el 100% a un circuito, tienes que correr muchas veces en él. Y como es nuevo, nadie ha corrido muchas veces con él. Claro. Porque hemos visto en diferentes curvas la cantidad de salidas, de frenadas que han hecho.
5: Entre la Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, porque hemos visto todas las carreras, el Safety Car ha tenido que salir muchísimas veces.
14: Sí, crema del 50 no nos hemos dado, ¿no, Román? Nos hemos dado. Se pongo a los Marcos Llorente ahí, ¿no?
5: En la grada 22, para que os situéis en el circuito, la que está justo antes del túnel. El pequeño túnel por el que pasa nadie.
14: Y la Monumental es espectacular, Juan Carlos. ¿Te ha parecido esa pedazo de curva? Sí,
17: aunque solo la hemos visto por televisión. Pero
14: bueno, claro,
17: cuando ponen la cámara del que llevan los pilotos, y ves que van subiendo y que lo único que ven es el cielo, que no ven hacia dónde continúa el circuito. Eso es espectacular.
14: Señor Juan Carlos, ¿usted es de Burgos, de algún pueblo, de Burgos Capital?
24: De Burgos Capital.
14: De toda la vida.
24: Sí. De toda la vida.
14: ¿El año que viene volverá a la Fórmula 1?
24: No creo, porque tengo ya dificultades para andar.
14: Bueno, pero lo verá por la tele, lo escucharán
24: en carrusel. Eso, indudable.
14: ¿Qué tal lo hace el hijo con el Burgos? Muy bien, ¿eh? Es un elemento muy importante de carrusel deportivo.
24: Sí, no tengo que preguntarle a él. Nada más cuando vives con la gente, sí, pues te llegan noticias.
14: Tal cual, es buen elemento, ¿no? Román y Juan Carlos también.
24: ¿Y qué voy a hacer? No, bueno, es que como es mi hijo, ¿qué puedes esperar? No, eso
14: lo mejor.
24: Es una tontería.
14: Lo mejor.
7: Puede salir también.
24: Pero ahora que no nos oye.
14: Sí, no, eso.
5: Ahora
14: no.
5: Me da por los oídos.
24: Es un hijo muy majo, igual que los otros tres.
14: Claro, porque son cuatro. No solo va a ser el periodista. Cuatro. Pues teníamos muchas ganas de conocer a los Romero, de conocer personalmente a Romara, que le apreciamos mucho. A su hermano Juan Carlos, y un aplauso enorme, sobre todo para el creador, para el gran Juan Carlos Romero. Muchas gracias, chicos.
5: Equipo. Gracias a vosotros. La mía, además de la del convento.
14: Sí, las vacaciones en el convento. Aquí tienes unos cuantos que no les iría mal. Sí. Unas vacaciones en el convento, porque madre mía. Gracias, chicos, gracias por venir aquí a la radio. Seguimos en Carrusel Deportivo, 38 de la primera parte, con empate a cero en Getafe, Óscar.
8: Aunque ha tenido dos seguidas en el Getafe, dos seguidas para Ramón Terraz, una tras una, gran jugada de Satriano por línea de fondo, que se la ha puesto atrás y Terraz ha lanzado de arriba y era una de Terraz que ha detenido Leo Román. Así que el Getafe sigue llegando y llegando, pero no se encuentra con el gol. Lo intentará el Deportivo. Chimo Navarro cruzando divisoria por la parte derecha. La deja para Aubameyang de cara. Este para Marc Casado. Casado que busca compañero. Lo encuentra Luismi. Luismi cruz por el centro. Delante del Ensongo. Aguanta Luismi. La pone para Cuagliata. Ahí llega el italiano. Le pega con la zurda. Soria. Despeja el portero del Getafe, el que ha sido el primer tirapuerta del Deportivo de La Coruña en este partido.
14: Bueno, está tímido Raúl, pero parece que poco a poco va creciendo, ¿no?
13: Sí, ha tenido esta es más dificultosa, pero ha tenido una de un centro de Aubameyang que era muy clara y la ha tirado fuera, un buen disparo. Pero es verdad que el Getafe está llegando bastante, ¿eh? No está teniendo acierto, pero está llegando bastante.
14: Dale, Óscar.
8: La pelota para Soria, que detenía ahora el centro por la parte izquierda. Cuando estaba Matuche a punto de rematar en el área pequeña, se ha adelantado el de los 195 partidos como titular en el Getafe. Ahí la pone Soria con pierna derecha, buscando el cielo azulón para que la intente bajar Iván Azón. La gana, sin embargo, Nubi. La pelota la vuelve a perder Azón. El balón retrasado para la posición de Leo Román. La pisa el portero, la aguanta, abre ahora los brazos. Sigue jugando mucho con el pie. Antes en un centro, marca Casado de espaldas. Casi se la roba Mangala y casi ha estado a punto del Depor de llevarse un susto por sacar el balón tan jugado. Vuelve a ir la pelota al centro del área. La pelota para Nubi. Este para Soriano. Recibe de espaldas. Le entra abajo Mario Martín, pero aguanta Soriano. Sale Soriano por el centro. La pelota para el Deportivo de La Coruña. La abre a la derecha. Ahí viene Aubameyang. Ahí viene el gabonés. Encara a Gené. La pone. Toca la espalda a Gené. Le queda la pelota a Luismi. Luismi para Soriano que chuta. Soria corner. Empieza a aparecer el Depor, sí. Empieza a crecer el equipo de Hidalgo, empieza a hacerse grande la portería, el portero del Getafe, David Soria.
1: Es el primer córner del partido, minuto 40, el pase de Luismi a Soriano ha sido espectacular. Vaya parada de David Soria, ahí va Soriano que va a lanzar el córner desde el costado derecho del ataque del Depor.
8: Camino del 41, preparado Mario Soriano. Bueno, sí, no sé si oye gritar a Bordalán, le tenemos a 10 metros, es posible que en el micro de la SER escuchéis al técnico del Getafe. La pone Soriano, pelota al segundo palo. Uy, venía Cuagliata con todo para pegarla. El balón muy largo, se le ha ido, se pierde por línea de banda. Sacará de lateral el Getafe Club de Fútbol.
7: Que no me insistas, que no me insistas, que no te lo puedo decir. No te puedo decir ni el precio ni la cuota. Dímelo. Que no puedo, no puedo, no puedo decir nada del nuevo Volvo XC40. Y créeme, cuando lo descubras es que te vas a sorprender. Lo que sí puedo contarte es que el Volvo XC40 combina un diseño escandinavo que es que enamora con tecnología pensada pues para hacer tu conducción más segura y tu día a día mucho más fácil. Descubre más en tu concesionario Volvo o en volvocars.es. Financiado por Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2026.
14: Pensando, Robert, en Soriano, que es buenísimo, sí. Hay una cosa que yo creo que puede ser positiva y es que la llegada de Marc Casado le libere un poco. Él también quita mucho balón con Amatucci y tal. Pero yo creo que él, sintiéndose más liberado, va a poder soltar más su fútbol.
12: Sí, es posible. Fíjate que empezó en la izquierda y ahora ya está apareciendo un poquito por donde le da la gana. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que el Depor haya mejorado, ¿no? Fíjate que ya tiene un jugador más dentro, ya tiene posibilidad de dar 4 o 5 pases. Y además es un jugador que maneja muy bien el juego. Entonces sí que es verdad que si tienes a Matucci y tienes a Casado, pues él puede tener más libertad para moverse donde quiera, partiendo desde la izquierda, pero moverse un poquito más donde quiera. Y por eso viene la mejoría del Depor, porque ya está jugando más dentro.
14: Vaya viaje de Nesunal se ha llevado José Marc Casado.
1: Sí, era Marc Casado el que estaba tendido en el terreno de juego. Están hablando ahora los dos. Desde aquí no hemos podido ver si le ha sacado
14: Camones. Sí, sí, la puerta María, porque le ha pegado un viaje que vamos.
21: Pero ¿sabes lo que pasa con esto? A mí me ha pasado muchas veces. Soy más bajito. Él salta, Marc Casado no. Y si te das cuenta, él no saca el codo. Él va con el codo pegado.
14: Sí, pero un poco abierto, Raúl. Un poco, no mucho, pero un poco. Yo creo que sí es amarillo.
21: Yo creo que no es un codazo. Es que él se echa encima del jugador que no salta y le pega en la cara. Evidentemente es inevitable.
14: Bueno, Antonio,
22: sí,
14: bueno,
22: a ver, es evitable.
21: No, pues si tú saltas y el otro
22: no, es evitable.
21: ¿Y qué haces? ¿Te cortas el brazo?
22: No, pero
21: lo
22: no
21: lleva
22: vayas
21: pegado.
22: No vaya, bien, lo lleva pegado, pero cuando vas con el codo por delante sabes
14: que
22: si
14: yo
22: le
14: no coges
22: la cara
14: pegado,
22: le vas a hacer daño.
14: Yo no creo que lo lleve
22: que
14: pegado.
22: Aunque lo lleves pegado, si tú saltas con el codo, sabes que le vas a hacer daño.
14: Bueno, ha sido una amarilla, no hay más, pero sí que es una amarilla. 2 para el 45, mientras se suceden los ascensos a la Alhambra. Hay que recordar, como decíais, que los 10 últimos kilómetros están neutralizados. Es verdad que parece que se está acelerando un poquito más y ya están en modo rover de ver quién gana, ¿no?
25: Sí, bueno, se ha hecho un grupito primero, los han unido los dos y es un grupo bastante grande el que va a Van Aert, que yo creo que es uno de los
14: favoritos, ¿no?
25: Sí, uno de ellos, para mí no, para mí a los que puede haber más, Van Aert ahí se pega una paliza bastante gorda. No,
26: pero
25: y
26: mójate, ¿quién es tu favorito? Claro, es
25: Matthew
26: que uno
25: Brennan.
26: De esos.
25: Brennan.
26: Matthew
25: Brennan.
26: Vale.
25: Sí.
14: El tuyo, a ver, el tuyo, Marquínez.
26: El mío es Butvanaer.
14: Butvanaer, Melchor. Bueno,
27: se lo han quitado ya.
28: Tibonis, voy a apostar.
14: Tibonis, se puede repetir, Borja.
28: Tibonis. Me gustaría que ganara Pau Miquel, por ejemplo.
14: Escorial.
7: Venga, yo por cambiar, Alessandro Romele.
14: Querías.
26: Hombre. Romele, sí.
14: Quería rematar, Robert, ahí el comentario.
26: Se lo inventa.
25: Sí, bueno, que vemos aquí que está claro que están atacando, la carrera se ha hecho por detrás el equipo del líder va manteniendo un tiempo que no sea amplio hasta la última vuelta y bueno, aquí se van a jugar la etapa y por detrás yo creo ya tranquilito simplemente a lucir el maillot rojo.
14: Acabó el partido de la Liga F en Las Gaunas, Rubén.
29: Sí, superior el Logroño United, que consigue su primera victoria de la temporada en casa. Los goles de las riojanas de Isina y Diana Franco. Para el Valencia marcó Daniele Marcano. Terminó en el Municipal Este Logroño United 2, Valencia 1.
14: Norzo Domingos hasta mañana. A punto de acabar la primera parte en Mallorca, Alberto.
0: se han añadido 3, 46, 15 segundos, le queda algo más de minuto y medio.
14: Momento sólido el Mallorca, ganando 2-0 ante el Sabadell. Óscar.
0: Ahí está Terraz, la deja a la derecha para Unal, ha estado listo ahora para cortar esa pelota. Cuagliata, sale ya el italiano, la pone larga, no se entendió con Aubameyang, demasiado larga, estamos en el 45, así que Palacio, van a sacar Mejuto del cuarto árbitro, la tablilla con el añadido.
28: Son 3 minutos los que van a ser añadidos a esta primera mitad, iremos hasta el 48.
0: Con los dos de la pausa de hidratación y uno más, y la pelota para que la tenga David Soria, el portero del Getafe, tímidamente viene a presionar Songo. Ahora Soria, que sigue aumentando la pelota, la cogerá con las manos. Ahora la coge con las manos justo cuando llega al 32 encima. Saca rápido con la mano a la izquierda para Gené. Gené al centro del campo para Mario Martín. Mario intenta abrir, toca a Aubameyang y el rebote, el rechazo le va a caer a Gené, afortunadamente para el Getafe, que la deja atrás para Soria. Soria despeja, se la quita de encima. Va a tener que saltar ahí Satriano. Satriano de cabeza para Unal. Unal y Azón presionan a Chimo Navarro. La toca Chimo Navarro, sigue presionando Unal. La pelota no la deja salir el turco. La aguanta en línea de fondo. Al final se pierde. Será saque de puerta para el equipo de Antonio Hidalgo. Camino del 46. Primera parte en Getafe. Empate a cero entre Getafe y Deport.
14: Dale.
0: Y la pelota para Leo Román, que tampoco tiene mucha prisa por sacar.
28: Está pasando mala primera parte Bordalás, porque ha visto que probablemente haya sido la mejor primera parte del Getafe en Liga. Ha tenido varias ocasiones, sobre todo se lamentaba con esa de Ramón Terraz, que se iba arriba, que no colocaba bien el cuerpo el centrocampista del Getafe, porque veía que la primera parte era más de 1-0 que de 0-1. Ha estado a punto de marcar ese gol Soriano y se le está escapando una primera parte que puede ser importante en lo que resta de temporada.
0: La peina Iván Azón, no va a llegar Satriano, sí va a llegar Simón Navarro. Rojo que se equivoca, el centro atrás para Bleo Román, que logra controlar la línea de fondo ante la presión de Satriano. Controla con derecha, se la quita encima con izquierda, pero la regala para Mojica. Recupera el colombiano por la izquierda, bueno, en el centro del campo. La toca para Zona, Zona de espaldas queda al suelo. Pide falta, pero el colegiado no pita nada. Recupera Satriano. Satriano para Terraz. Terraz abre la derecha para Boselli. 46-46. Llega el argentino delante del Cuagliata.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Aquest dilluns al Llapis de Memòria sonarà...
2: La bellesa, la bellesa.
1: La bellesa de Luis Eduardo Aute és una de les cançons que ha escollit el mític actor Pepe Sacristán.
2: La bellesa.
0: Llapis de Memòria, cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
3: ¿Te suena la marca Branding Plan?
4: Es sobre radio y negocios, ¿no?
3: Sí, es una herramienta que puede sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa. Hace años que ayudan a pymes de toda España a crecer. Sergio Gómez Ponce, de Tal a Tal.
5: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
3: Este año van a hablar de cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales. Será del 14 al 15 de octubre.
4: ¿Y cómo me apunto?
3: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza. Es fácil y accesible para cualquier negocio. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
6: Al teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
7: Des del 3 de setembre ja són a la venda les entrades pels espectacles de la 35a edició del festival Temporada Alta. Una edició que inclou propostes de dansa, teatre textual, circ contemporani, teatre d'objectes, lectures dramatitzades, laboratoris escènics i projectes híbrids que posen en relació artistes i companyies del país amb equipaments, festivals i institucions nacionals i internacionals. Impossible resumir en un minut un festival de 3 mesos de durada, del 3 d'octubre al 8 de desembre. És a dir, que millor consultar el web del festival. Destaquem, però, l'espectacle inaugural, Has Been, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Sherkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Temporada Alta 2026 presentarà més de 60 propostes de creació catalana. La creació gironina continua ocupant un lloc destacat dins d'un festival de vocació internacional en el que no hi faltarà el torneig de dramatúrgia catalana, la música o el cinema. 91 espectacles, 22 estrenes absolutes, 21 coproduccions i 16 propostes internacionals que es podran veure a Girona, Salt, Maçanet de la Selva i 7 municipis catalans més.
6: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
8: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondas.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas, la bona comunicació té ales.
1: Aquest dilluns al Llapis de Memòria sonarà...
2: La bellesa, la bellesa.
1: La belleza de Luis Eduardo Aute és una de les cançons que ha escollit el mític actor Pepe Sacristán.
2: La belleza.
3: Llapis de Memòria, cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
4: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. El seu nom apareix en molts programes de teatre, taller d'escenografia Castells. És un taller familiar fundat per Jordi i Josep Castells. Ells es van jubilar i el relleu són les filles d'en Jordi, Marta i Núria. Hi ha un Castells més que també segueix les passes familiars, però de manera independent, el Lluc. Pel que fa al taller, es troba als afores de Cardedeu, concretament a Sant Agnès de Malanyanes, on abans hi havia una granja. Des de l'octubre de 1990 hi ha aquest taller d'escenografia que ha treballat per totes les grans companyies i els noms més destacats de l'escena catalana. No han parat de treballar des del primer encàrrec professional, el disseny gràfic del cartell d'Antaviana. Però, a més de construir moltes de les escenografies que veiem quan anem al teatre, per exemple, contra Antígona, el lladre de llibretes, els fills o el firmament, fan televisió, publicitat o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalía.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
6: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
7: Patrocina Plazo i col·labora Fontvella i Saga Barcelona Game Fest.
8: Cadena SER i SER Catalunya.